0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best!
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo. Ara els diumenges a les 10 de la nit. A ICAT.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Melo. Així acabem els diumenges a ICAT.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi...

Cada vespre picat sona diferent. Els dilluns, les arts escèniques a Rèplica, amb Bet Molina i Sara Vinyals. Els dimarts, la literatura a La Pila, amb Andrea Genovart i Marc Cerrudo. Els dimecres, el cinema spin-off, amb Alfons Gorina. Els dijous, les sèries a Sèrie Selector, amb Sílvia Comet i l'equip de Serializados. Posem el focus en la cultura, de dilluns a dijous, a les 10 del vespre, a ICAT.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Els Estats Units i l'Iran han confirmat la signatura del memoràndum d'entesa que ha de posar fi a la guerra a l'Orient Mitjà. La firma s'ha fet de manera electrònica i Donald Trump ho ha fet des del Palau de Versalles, on ha sopat amb el president francès Emmanuel Macron. Ho ha confirmat ell mateix als periodistes que l'esperaven a la sortida. El document estableix un alto al foc immediat, la reobertura de l'estret d'Hormuz, i obre un període de 60 dies de negociacions per tancar un acord de pau definitiu. A més, segons Washington, la República Islàmica es compromet a destruir l'urani enriquit de què disposa i preveu unes negociacions específiques sobre l'abast del programa nuclear iranià. Tot i això, Trump ha insistit que podria reprendre les accions militars si l'Iran incompleix els compromisos adquirits. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
2: L'Audiència Nacional rebutja retirar el passaport a José Luis Rodríguez Zapatero, però sosté que l'expresident espanyol no ha pogut rebatre les sospites contra ell. En la seva declaració com a investigat, l'exlíder socialista ha negat haver mediat a canvi de comissions per al rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i ha defensat la seva innocència.
1: Amb eufòria i càntics de Send Them Back, retorneu-los al seu país, la dreta i l'extrema dreta al Parlament Europeu celebrava l'aprovació amb el 60% dels vots del nou reglament que permetrà construir centres de deportació en països estrangers o agilitzar les expulsions de les persones sense permís de residència. Espanya és un dels pocs estats que s'hi oposa.
2: Els bombers esperen controlar en les pròximes hores l'incendi que ahir es va declarar a la comarca de la Segarra i que va calcinar més de 60 hectàrees, la majoria de conreus de cereals. Els efectius hi han treballat durant tota la nit. Ahir les flames van obligar a confinar durant unes hores diversos nuclis dels municipis de Talavera i Ribera d'Ondara.
1: Els projectes Recircular l'Eixample a Barcelona i Infinito Delicias a Madrid han guanyat ex aequo el Premi IFAT d'Arquitectura 2026. Els guardons es van entregar ahir. El disseny HAT de Barcelona, el Premi Ciutat i Paisatge, va ser per a la reforma de la segona fase de la canòpia urbana del Parc de les Glòries, i el Premi Refat per a la rehabilitació del conjunt industrial del segle XIX, l'anònima manresana. Aprovada al Parlament la llei per erradicar l'amiant de Catalunya.
2: La norma preveu crear un cens per identificar i localitzar tot l'amiant que hi ha al país i sancionar amb fins a 100.000 euros els propietaris que no el retirin. També planteja engegar un fons d'ajudes per finançar la retirada d'aquest material. Sílvia Baneque, consellera de Territori.
3: Amb els pressupostos actuals hem pogut ja obrir una convocatòria de 10,5 milions d'euros i estem esperant l'aprovació dels nous pressupostos per poder arribar al doble d'aquesta quantitat. Per tant, la idea era destinar uns 20 milions d'euros anuals per tal de poder donar sortida a la retirada d'aquest amiant.
2: La Generalitat té localitzades 1 milió de tones d'amiant repartides per tot Catalunya i les entitats estimen que aquesta xifra supera els 3 milions. Aquest material provoca malalties respiratòries greus i diversos tipus de càncer.
1: Esports, el Mundial de Futbol pendents de l'Uzbekistan-Colòmbia, que es disputa a l'estadi Ciutat de Mèxic. El descans, 1-0 a favor dels colombians. També aquesta matinada, Ghana s'ha imposat al Panamà per 1-0. Els ghanesos han fet el gol de la victòria al temps afegit. Ahir, decepció de Portugal, que no va passar de l'empat a 1 contra la República Democràtica del Congo i victòria d'Anglaterra per 4-2 contra Croàcia.
2: El Barça ha fet oficial la renovació de Pere Romeu com a entrenador de l'equip femení fins al 2028. El masculí blaugrana s'ha confirmat que el primer amistós de pretemporada dels de Hansi Flick serà el 31 de juliol al camp del Birmingham City.
1: El Barça ha enviat una carta formal als presidents de la Lliga de Futbol Professional, la Federació Espanyola i també el Comitè Tècnic d'Àrbitres en relació a les acusacions de Florentino Pérez sobre el cas Negreira. El Barça considera que les manifestacions del president del Real Madrid atempten greument contra l'honor i la imatge de la competició i contra l'estament arbitral i, per tot plegat, els demana que hi actuïn.
0: Fins aquí les notícies.
4: Les 5 i 5 minuts. I engeguem en Rafael Acarrà d'aquí uns moments, però abans comencem els matiners com cada dia de dilluns a divendres. Ja sabeu quina cançó sonarà. Ho podem fer... Sí? Vinga, anem-hi.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dijous 18 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que avui dijous tindrem pocs canvis, un dia assolellat amb algunes boirines matinals arran de mar. A la tarda tornaran a créixer nuvolades al Pirineu amb alguns ruixats. La mateixa calor, tot i que puntualment pot baixar una mica, la calor s'intensificarà a finals de setmana, coincidint amb l'arribada de l'estiu. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Sant Fruitós de Bages el sol sortirà a les 6 i 17 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 13 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui arrenquem el programa amb una cita d'una persona que va ser una artista transgressora, carismàtica i diria també llegendària. I diu, una vida és una vida quan tens llibertat.
0: De fet, arrenquem el programa d'avui sense gaire floritures, perquè el seu nom és sinònim de tantes coses que seria impossible englobar tot el que va ser i, sobretot, el que va significar. Única, inigualable i genuïna. És Rafaela Carrà.

0: partir qualsevol escenari en una celebració, evidentment, és Rafaela Carrà. Amb el seu somriure inconfusible i una energia ingovernable, va esdevenir una de les figures més estimades de la televisió i la música de tota Europa. Rafaela no només cantava, feia que tothom tingués ganes d'aixecar-se de la cadira. Quan sonaven cançons com Hay que venir al sur, Fiesta o aquesta Caliente, caliente, era pràcticament impossible quedar-se quiet. De fet, les seves actuacions estaven plenes de color, ritme i una alegria contagiosa que travessava pantalles i fronteres. A més de ser una estrella musical, també va triomfar com a presentadora. Segur que la recordeu. Hola, Rafaela. Aquesta connexió amb el públic, com si fos una amiga de tota la vida. Amb naturalitat, humor i molta elegància, va revolucionar la manera de fer entreteniment al món de la tele. Va ser llibertat i optimisme, una dona avançada al seu temps, valenta i autèntica, que va defensar la idea que la vida s'ha de viure amb alegria, respecte i sense por de ser un mateix. En definitiva, Rafaela Carrà no només va ser un artista, va ser un huracà de llum, música i bon humor que continua fent ballar el món, fins i tot anys després de la seva mort. Un 18 de juny de l'any 1943 va néixer a Bolonya, la gran Carrà, i recordar-la amb la seva música és mantenir-la viva eternament. Un motiu més que suficient per celebrar com cal que... Ai, per fi és dijous.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 9 minuts, un cafè i a saltar del llit. Michael Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia, què tal?
0: Bon dijous, com tenim això de... el partidet?
2: Doncs mira, aquí, mira, Uzbekistan 0, Colòmbia 1. Han anat així a la mitja part i ara han començat la segona, no sé quin minut, perquè tinc la tele a l'esquena, però vosaltres ho direu.
0: De moment t'hauré d'anar avisant jo.
2: Amb qui vas, amb Uzbekistan o amb Colòmbia?
0: Jo amb Colòmbia.
2: Molt bé, sempre és maco. Tot i que Uzbekistan és el seu debut al Mundial, sempre és bonic, també.
0: Fluixet aquest equip o no?
2: Uzbekistan? Home, és dels més fluixets del Mundial.
0: Li donem ànims, home, des de la ràdio.
2: Sí, home, sí. No, ja, ànims.
0: Què passarà a partir de les 6 del matí?
2: Per si hi ha algun uzbekistanès que ens escolta. No sé com
0: és. No ho descartem, mai se sap.
2: Em preguntaves què passarà aquest matí.
0: Exactament.
2: M'agrada molt que em facis aquesta pregunta, perquè sobretot pel que he baixat, a explicar què farem avui. Avui estarem molt pendents d'un desnonament que hi ha d'haver a Sant Adrià del Besòs, el primer, bueno, dels quatre primers d'una sèrie de desnonaments que hi haurà al mateix barri, al mateix bloc, i anirà la de Garcia, que de moment la tenim aquí tranquil·la, però d'aquí una estona anirà cap allà. També anirem a Badia del Vallès, on ahir es va aprovar la llei per erradicar l'amiant a Catalunya, i encara hi ha molts edificis a Badia que n'hi ha.
0: És una barbaritat.
2: És una barbaritat, i per tant també en parlarem. Estarem molt atents també a l'endemà de la declaració de Zapatero. Avui tindrem a Rebeca Turró, que és la secretària d'organització del PSOE, a partir de les 9 del matí al matí de Catalunya Ràdio, i parlarem de l'onada de calor que arriba diumenge. Que
0: alerta!
2: Que no fa calor encara.
0: Una miqueta més.
2: En parlarem amb el Francesc Mauri, que com a mínim amb els seus comentaris refrescants ens ajudarà a portar-la millor. A les 10, entrevista la neurocientífica Sara Mederos i la taverna per preparar el cap de setmana. I a les 11, Jorge Drexler.
0: Aquí, quina meravella.
2: Aquí a la cadira de l'Ara Garcia.
0: Apa, l'Ara!
2: De Catalunya
0: Avui
2: Ràdio.
0: Entre una cosa i l'altra, sí, ets estrella protagonista.
2: Sí. Ella marxa, la Lara ja marxa a la cadira, que es tranquil·litzi Jorge Drexler, que deu ser oient dels matiners, que la cadira estarà per ell.
0: Sempre és una meravella escoltar el cantant, que sempre té coses interessants a explicar.
2: Estupenda, a les 11 i 5, i després una mica d'humor, i ja haurem fet el dijous.
0: Gràcies, Maiol.
2: Fins ara. T'has avisat els gols.
0: Ai, sí, per favor, que estic que no puc viure amb aquest partit. Tenim 50 minuts de partit. Us anirem informant fins a les 6, puntualment, com sempre, als matiners de Catalunya Ràdio. Àlex Bosch, bon dia de nou.
3: Bon dia.
0: I escolta'm, què ha passat al món mentre dormíem, que estem ansiosos per saber com girava aquest planeta.
3: Doncs mira, que sàpigues que la cantant Sabrina Carpenter podrà dormir una mica més tranquil·la a partir d'avui.
0: I això?
3: Doncs resulta que aquesta matinada...
0: Sí.
3: Hem sabut que un jutge de Los Angeles ha dictat una ordre d'allunyament de 5 anys contra un presumpte assetjador que s'havia presentat diverses vegades a casa seva sense invitació i s'havia plantat diverses vegades just a la porta.
0: Hi ha por, aquestes coses a mi em foten una por de la gent coneguda que aquest assetjament ha de fer por, eh?
3: Ja veureu que l'home no està molt bé.
0: No, clar. Quina sorpresa.
3: S'ha fet una vista contra ell i ha renunciat d'entrada a l'advocat.
0: I això?
3: No li feia falta, perquè ell entenia que anava amb la veritat per endavant i que no li calia assessorament jurídic.
0: Molt bé, comencem bé.
3: Ben bé. L'home va assegurar davant del jutge que ell i Carpenter formaven part d'un programa militar secret del govern dels Estats Units.
4: Oh, wow.
3: Ja veieu que són arguments sense fissures. I que havien d'estar junts. Atenció, per salvar el món.
0: És que, de veritat, els americans...
3: No necessitava advocat, ho veus o no? Es podia representar ell mateix. Evidentment, aquesta teoria no va acabar de convèncer del tot el tribunal.
0: No m'ho diguis!
3: Que li ha dictat...
0: Però si pensava que colaria la primera.
3: Però no, el jutge va estar bastant gest i no va colar. Ha dictat un ordre d'allunyament de 100 iardes, que això traduït en metres són uns 90 metres, a més de prohibir-li qualsevol contacte amb l'artista. La justícia també li impedeix tenir armes de foc. Està bé que
0: l'hagi posat.
3: Aquest loco, que ja el tenim identificat, que a més de no apropar-se a l'artista, escolta'm, prohibim-li també que no tingui armes de foc. L'ordre també protegeix la germana de la cantant i la seva parella, que viuen amb ella a Hollywood Hills.
0: El més important de tot això és que la justícia ha actuat ràpid i que almenys Sabina Carpenter podrà respirar tranquil·la.
3: Exacte.
0: No podrà salvar el planeta,
3: i
0: de moment.
3: I que ha descobert que tot l'argumentari era mentida.
0: És que els americans de tot en fan una pel·li, eh?
3: Sí.
0: És que de tot no en fan una pel·li. Gràcies, Àlex.
3: Vinga, ara. Adéu.
0: Vinga, va, que estem fregant ja pràcticament un quart de sis del matí fent el penúltim matinés d'aquesta setmana, d'aquest dijous 18 de juny i aquestes hores del matí. També volem saber perquè avui el lloc serà un món una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
5: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor perquè ja s'ha anunciat una nova edició del festival La Gran Pantalla, que es farà del 30 de juny al 4 de juliol al Cinema Girona de Barcelona. Està organitzat per l'associació cultural El Parlante i pensat per la gent gran. Es projectaran 11 llargmetratges i 17 curtmetratges que aborden qüestions com el desig, la realitat a les residències o les lluites socials, tot plegat amb l'objectiu de combatre la bretxa digital i la soledat no volguda.
0: Bones notícies per arrencar el matí en aquest món complicat i a vegades amb moltíssims titulars que ens espanten una mica. Per això fem els matiners també, perquè hi hagin aquestes escletxes de llum amb aquestes notícies que intentem que siguin les primeres que escolteu cada dia quan us desperteu. I, home, anem per bingo, Marta Villana, de què parlarem poc?
4: Doncs de la possible nova cançó de l'estiu, es diu Agua pel calor i sona així.
6: Agua pel calor!

0: Demanem disculpes des d'aquí als oients dels matines que esteu fent el primer cafè, que dieu ens està a punt d'explotar el cap.
1: Aniré ràpid.
0: A veure, què és això exactament?
1: King Africa i Verónica Romero, exparticipant d'OT. La recordareu, o no, no ho sé, en aquest cas la podreu tornar a recordar amb aquesta col·laboració que ha fet amb King Africa. De fet, va ser ella, la Verónica, qui ha escrit aquesta cançó i de seguida es va posar en contacte amb el creador de hits com La Bomba, King Africa, per fer aquesta cançó junts. King Africa, en diverses entrevistes per presentar aquesta cançó, s'ha preguntat què ha passat amb les cançons d'estiu que abans fèiem, no?, per celebrar l'amor, els amics, les nits a la platja, com que ja s'ha anat perdent una mica, no?, això de la cançó de l'estiu, i també ha apuntat quina és la clau per una bona cançó, i és que la pugui ballar un nen de 2 anys fins a una persona de 90.
0: Escolta, m'acabo de respirar.
1: Sí.
0: Taladro de cançó.
1: Sí, horrorosa.
0: Horrorosa. Des d'aquí la nostra opinió. Com es perds el món de...
1: Nois, no cal ser expert.
0: Agua pel calor.
1: No cal que sigui la cançó de l'estiu.
0: Tot i que el fenomen de la cançó de l'estiu sempre ha estat bastant protagonista, el cert és que ara ja cada 2 per 3 tenim cançons que ja no formen part de l'estiu, sinó de tota l'època de l'any i que es van recuperant. I es veu que el King Africa, Verónica Romero, doncs, escolta'm, els hi ha
1: agradat. Una mica de mono.
0: Sí, Agua pel calor i ja l'acabeu d'escoltar.
1: Vinga, Lara, ja no l'escoltareu més,
0: Quina bona notícia engeguem al matí.
1: Doncs que a prop d'una dotzena d'infants amb discapacitat motora greu s'ha beneficiat del primer exoesquelet pediàtric robotitzat que hi ha a les Illes Balears. El dispositiu, que costa més de 200.000 euros, s'ha finançat amb fons europeus. Una de les nenes que l'ha provat és la Yanira, que té 8 anys i té una paràlisi cerebral que li afecta l'aparell motor. Fa 2 mesos que va començar a fer servir aquest exoesquelet, una eina que li ha permès posar-se dreta i caminar per primera vegada a la vida. L'ha entrevistat Radio Televisió Espanyola.
2: Quan subo al robot, pues noto como que estoy volando, volando.
1: Participa en una prova pilot de 24 sessions, 2 per setmana, amb les quals cerquen millorar la mobilitat d'infants com la Yanira amb malalties cròniques motrius.
0: 6:15, benvinguts als matiners de Catalunya Ràdio. En aquest punt del programa, com sempre, ens aturem, aparteu les criatures perquè arriba l'Ot Serra, alerta Montsó, amb un motiu per saltar del llit. A veure quin es presenta avui. Ot Serra, bon dia.
3: Bon dia, matiners. Un bon motiu per no saltar del llit és parir a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, ara que han acabat les obres a l'àrea obstètrica. Ha sigut una actuació que ha permès modernitzar i transformar completament prop de 700 metres quadrats destinats a l'atenció al naixement a la quarta planta de l'edifici. La supervisora del bloc obstètric de l'hospital, Anna Monzó, explica algunes de les novetats.
4: Tenim una banyera nova que ens permetrà donar assistència a aquelles dones que vulguin un parc natural i vulguin utilitzar l'aigua durant la dilatació. El tema de les lianes fins ara no l'havíem tingut. És un punt d'anclatge que ajuda molt en el període d'expulsió a les dones quan han de fer l'esforç de fer força abdominal. Tenir aquest punt, doncs, donar un confort addicional i també quan estan, per exemple, a la pilota, en esferodinàmia, tenir un punt d'anclatge allibera molt tota la zona lumbar.
3: La reforma permet que les dones puguin viure en un mateix espai totes les fases del procés, la dilatació, el part i el postpart immediat, que evita trasllats innecessaris i afavoreix la continuïtat assistencial.
0: I a aquestes hores del matí, com sempre els matiners, volem desplegar la nostra particular revista del cor per saber com batega el cor aquest matí.
1: Doncs batega amb Rocío Jurado, perquè
0: home,
1: ja tenim...
0: Home, el... dius així, com si fos, com si estiguessis parlant de la nova cançó de l'estiu.
1: Bueno, com vols que tu...
0: Una miqueta més, amb una miqueta més d'emoció.
1: Doncs batega amb Rocío Jurado.
0: Ara.
1: Perquè ja tenim el tràiler de la docusèrie que es farà en el seu honor.
5: Temes a la soledad.
6: Sí, aunque a veces necesito estar sola.
7: Me entró el venenillo
8: y quise ser artista.
9: Yo empecé a ser.
10: ¡Rocío Jurado!
11: Y ahí lo dejó escrito. Mi meta es ser la primera figura de la canción española.
12: Yo expuse mi vestuario a la censura.
13: Pusiste el vestido, no contigo dentro.
14: ¿Tú eres feminista o qué?
15: Hombre, claro que soy feminista.
16: Pues déjala correr.
1: Es dirà La Más Grande i s'estrenarà el 25 de juny al Movistar Plus. El documental de 4 capítols ha comptat amb la participació de la seva filla, la Rocío Carrasco, que ha portat material personal d'arxiu inèdit. Fotos, vídeos, gravacions d'actuacions en directe i inclús una autobiografia no publicada que abarca des de la seva infància fins als 90.
0: Pendents, doncs, res, falten molt pocs dies per poder veure aquest documental, La Más Grande, a partir del 25 de juny a Movistar Plus. I alerta perquè segueix la cua del cor que batega a ritme de Cristian Gálvez i Patricia Pardo.
1: Sí, recordem que després de la polèmica que hi ha hagut aquests últims dies, últimes setmanes amb la seva exparella Almudena Cid, ara, doncs, la nova parella, Cristian Gálvez i Patricia Pardo, han donat una entrevista a la revista Hola i han parlat de les segones oportunitats després d'un divorci. No és la primera vegada, de fet, que parlen ells dos, ho han fet en diverses ocasions, i una d'elles va ser a Europa Press, que deien això.
7: Hay que tenerla. Es la Anita cuando es súper profesional, súper rigurosa, súper exigente. Es la mujer de mi vida.
9: Y a la inversa.
10: Es majo, por supuesto, pero es mi felicidad. Es un tío súper optimista, es inteligente, es un padrazo, no solo con su bebé, sino también con mis niñas, y es un sueño estar con él.
0: Doncs escolta, molt bé, estan enamoradíssims,
1: Estan enamoradíssims.
0: Estan enamoradíssims, perquè ja porten temps, a més, Cristian Gálvez i Patricia Pardo, no? Mínim 4 anys?
1: O
0: perquè
1: més,
0: si deia,
1: no?
0: Si Almudena Cid deia que feia 5 anys que li estaven fent la mateixa pregunta...
1: Ho van deixar el 2021, crec.
0: 2021, doncs això, 5 anys, no deuen portar, 4-5 anys
1: sí,
0: deuen portar.
1: Després.
0: Però el cert és que estan enamoradíssims, tots dos creuen en Déu, van a...
1: Perfecte.
0: Perfecte.
1: No, treballen junts, cadascú...
0: Meravellós, no hi ha res a dir.
1: Ja està.
0: Celebrem l'amor.
1: Sí, segones oportunitats.
0: I tant. Celebrem també quins sons deixa la ràdio, Lara.
1: Doncs ahir, que declarava Zapatero, al matí de Catalunya Ràdio, l'Albert Tom va parlar de joies i sobre com han esdevingut la màxima expressió d'un luxe que no acaba de casar actualment amb els valors progressistes.
13: També ha canviat una mica el concepte del luxe, o sigui, segons com les joies trobo que no fan Instagram, no? Llavors, hi ha més aquella cosa, la joia era més el mira que tinc, o sigui, és l'estatus a partir del que tinc, del que t'ensenyo, del que porto a sobre, i ara potser és més el mira com visc, no? O sigui, ara la joia potser és més...
14: Ensenyar el pis o ensenyar...
13: La platja deserta, el barco, el no sé què, saps?
14: La barbacoa nova que t'has comprat, no?
13: Exacte.
14: Sí, sí.
0: Doncs aquesta conversa que va tenir ahir l'Albert Tom amb en Ricard Ostrell, i alerta perquè m'estan informant que Uzbekistan acaba de marcar gol. Per tant, empat, no em sembla, ara? 1-1.
1: Que repetició del gol.
0: Sí, sí, sí, 1-1. M'està confirmant ahir el Roger. Uzbekistan 1, Colòmbia 1. Ara aquí a la república... Escolta'm, ui... Ara, mira quin gol més xulo.
1: Que no se l'esperaven, és que no l'han vist.
0: No, però ja ha rebotat la piloteta, ha rebotat... Ep.
1: I aquest no l'han vist, i mira.
0: I mira cap a dins. Doncs vinga.
1: Patapam.
0: 1-1, com sempre, els matiners informant del Mundial. Espera, que veia el Roger m'ha escrivint.
1: Que xulo, visca.
0: Que ben arreu.
1: Que ben arreu, clar, patapam.
0: Escolta'm.
1: Mira que content.
0: Els matiners servim per tot. Vinga, va, 8 minuts, 2:15.

0: la música de Justin Timberlake, protagonista també d'aquestes hores del matí. Què passava tal dia com avui, Marta?
1: Doncs molts us recordareu, va ser arrestat i acusat formalment a Nova York per conduir borratxo sota els efectes de l'alcohol. Timberlake va ser arrestat després que la policia el va detenir amb el seu BMW gris per passar-se un senyal d'estop i no mantenir-se al carril que li tocava. El vídeo va sortir a la llum.
0: Sí, va veure viralíssim, aquest vídeo.
1: Se'l va veure doncs, parlant amb la policia, primer fent broma, després que el veies caminant per l'asfalt, una mica allò que no s'acaba d'aguantar, fins que la policia li diu, escolta'm, hauràs de passar la nit al calabús, i això, doncs, evidentment, ja no li va fer tanta gràcia.
0: Ah, per cert, que Justin Timberlake no és la primera vegada que l'enganxen en aquestes situacions.
1: No, no.
0: Recordem que fa pocs mesos també es va viralitzar un vídeo que la gent li deia, qui ets? I diu Justin.
1: Ah,
0: diu Justin,
1: sí,
0: què
1: sí,
0: més?
1: Sí.
0: Diu Timberlake.
1: I no el van reconèixer.
0: I no el van reconèixer. Però vostè Justin Timberlake? I deia, sí. Jo trobo Justin Timberlake i el faig ballar.
1: Sí, clar, i un selfie.
0: Una cosa, no?
2: El record. Perquè ho demostri, saps? A veure, canta. I dius...
0: Ui, ella...
1: Ja
0: estàs preparada pels aniversaris?
1: Home, ja fa rato que me'ls he llegit.
0: Concentra't, eh?
2: Ho estic.
0: Què tal les teves energies, Lara?
2: Prou bé. Vaig fluint, saps?
0: Vas fluint?
2: Sí,
0: ja és molt, fluir.
2: Vaig fent.
0: Perquè tenim un astrocat últimament que...
1: Sí.
0: Ens està alertant que ens hem de tranquil·litzar. Per tant, anem a veure quin dia ens espera avui, astrològicament parlant. Ens ho explica en Sergi Tous, evidentment, d'astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
3: Bon dia, matiners. Avui, dijous 18 de juny, la Lluna continua transitant per Lleó i el clima emocional pot venir carregadet d'orgull, necessitat de reconeixement i ganes de tenir raó. També es poden...

0: Sempre,
1: això ho he de mirar,
2: Sí, sí. Sempre creus que quan dius una cosa tens la raó?
1: Pràcticament sempre.
0: Jo també.
1: Sí, o sigui, se m'ha d'argumentar molt bé, però sí.
2: Molt bé.
1: Sí.
2: La doncs aquí igual, fent aquesta tauleta de tietes meravelloses.
1: Jo no. I tant.
0: Home, guapa.
1: Ja més tossut d'aquí, home, ja no. Aquest missatge anava dedicat als tres.
2: Sí, tinc una tossut, Maria, jo que no m'aguanto. Això em costa molt baixar
0: del
2: carro.
0: Molt orgull, molt orgull.
2: Us estic donant joc. Mentre esperem quin dia, no ens espera avui astrològicament parlant, sinó qui m'ho farà espelmes.
1: Doncs avui tenim un dia fluixet d'aniversaris, però no per això menys important.
2: Ah.
1: Nosaltres li posarem tota l'energia del món, com fem cada dia. Primer...
2: Va. Que no reguitem.
1: Gol. Gol.
2: Molt bé, Marta, però...
1: Colòmbia. A veure, com ha anat això?
2: Sí, és que no molt bé, Marta, el gol de Colòmbia, molt bé.
1: Mira com li pega unes bufetades.
2: Sí, Maiol ja m'ho està dient. Caramba, Marta, Luis Díaz em diu. Doncs vinga, Luis Díaz. Va, anem pels aniversaris.
1: Perdó, Lara.
2: No, està molt bé, hem d'estar pendents.
1: Jo crec que l'audiència vol això, els aniversaris, tota l'hora.
2: Oh, quin ensurt, vinga.
1: Primer de tot, felicitem a la mega estrella de la música, Paul McCartney. L'ex-Beatle avui celebra els 84 anys. Déu-n'hi-do, eh? I qui també bufarà espelmes és l'actriu Anna Duato. Ningú li haurà d'explicar que avui és el seu aniversari, en fa 58.
2: Molt bé.
1: Una parella d'artistes ben diferents que avui celebraran, com cal, que sumen un any més en aquesta experiència.
3: El Matiner. L'únic programa de la ràdio en català que comença en directe a les 5.
2: Fent camí cap a 4:45 del matí, evidentment, amb els matiners de Catalunya Ràdio, seguint aquest partit d'Uzbekistan amb Colòmbia, acaba de marcar Colòmbia ara mateix, Luis Díaz, i avui precisament la Lara García ens estava comentant que fa anys Paul McCartney és un bon moment per fer sonar tot un himne dels Beatles.

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio estarem molt pendents d'un desnonament que està previst avui en un bloc del barri de la Mina. A partir de les 11, entrevistarem el cantautor Jorge Drexler. Què passa amb el nostre perfil en una xarxa social quan morim? El pèrit informàtic Bruno Pérez Junca ens exposarà el manual per gestionar el llegat digital. També connectarem amb el Sónar, que arrenca una nova edició. El Catalunya Nit obrirà la sessió golfa d'Àlex Colina. Avui ens portarà a l'illa de Stromboli, on viu ara l'actriu Isabella Rossellini i roda una pel·lícula.
0: Recupera tots els programes a l'àrea web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts al dijous 18 de juny. En Alfonso, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna, com cada dia aquesta hora del matí. Repassem els titulars i comencem parlant dels Estats Units i l'Iran, que confirmen que ja han firmat l'acord

0: Per posar fi a la guerra a l'Orient Mitjà.
1: La signatura s'ha fet de manera electrònica i Donald Trump ho ha fet des del Palau de Versalles, on ha sopat amb el president francès Emmanuel Macron després de participar a la cimera del G7. Trump ho ha confirmat així als periodistes que l'esperaven a la sortida d'aquest sopar.
0: El document estableix un alto al foc immediat i la reobertura de l'estret d'Hormuz.
1: I també obre un període de 60 dies de negociacions per tancar un acord de pau definitiu. A més, segons Washington, la República Islàmica es compromet a destruir l'urani enriquit de què disposa i preveu unes negociacions específiques sobre l'abast del programa nuclear iranià. Tot i això, Trump ha insistit que bombardejarà l'Iran si incompleix aquests compromisos.
2: Els dic que si no compleixen l'acord, els bombardejarem. Què més puc fer? Portar-los als tribunals? No, els bombardejarem si violen l'acord. No ho vull fer. Vull que compleixin l'acord.
0: Mentrestant, la guerra a Ucraïna no afluixa.
1: Aquesta matinada hi ha hagut intercanvi d'atacs entre Rússia i Ucraïna. D'una banda, Rússia ha llançat un atac amb míssil sobre Kiev i, segons les autoritats, un atac amb drons sobre la ciutat de Sumy ha deixat almenys un mort. I Ucraïna també ha atacat territori rus amb almenys dos atacs amb drons, un que ha deixat un mort i dos ferits a la regió de Rostov i un altre que ha impactat contra una refineria de Moscou.
0: Zapatero no ha pogut rebatre les sospites contra ell.
1: Això és almenys el que considera el jutge de l'Audiència Nacional, que ahir li va prendre declaració. Tot i això, no li retira el passaport perquè considera que no hi ha risc de fugida. En la seva declaració com a investigat, Zapatero va negar haver mediat a canvi de comissions per al rescat públic de l'aerolínia Plus Ultra i va defensar que és innocent.
0: El govern espanyol veu convincents les explicacions de Zapatero.
1: Fons de l'executiu consideren significatiu que el jutge no hagi ordenat cap mesura cautelar. Ahir el Congrés, Pedro Sánchez, va evitar fer cap referència a l'expresident i van ser els ministres qui li van reiterar el seu suport. Per la seva banda, el PNB i Junts van marcar distàncies amb els socialistes. El portaveu adjunt dels juntaires al Congrés, Josep Maria Cruzet, considera mort a la legislatura.
3: I tothom sap que això no millorarà en el temps. Aquesta legislatura és morta. I qualsevol cosa que no sigui convocar eleccions és enganyar a la gent.
0: I amb aquest setge judicial contra el PSOE, el PP es frega les mans.
1: El seu líder, Alberto Núñez Feijóo, va anar ahir al vespre a l'Hormiguero d'Antena 3 i va dir que ara comença a veure més a prop la possibilitat que Sánchez acabi cedint i avanci les eleccions.
4: No tengo garantías de nada. Yo no puedo garantizar cuándo van a ser las elecciones, pero hay cosas que se están moviendo. Los pronunciamientos del PNV y los pronunciamientos, sobre todo, de Junts.
0: Serà un dels temes d'aquest matí al Matí de Catalunya Ràdio perquè Catalunya ja té una llei per erradicar l'amiant arreu del país.
1: El Parlament ha aprovat una nova llei pionera perquè integra en un mateix text la reparació de les víctimes i les subvencions i sancions destinades a eliminar aquest material cancerigen. La norma preveu crear un cens per identificar i localitzar tot l'amiant que hi ha al país i també sancionar amb fins a 100.000 euros els propietaris que no el retirin.
0: I si a aquestes hores esteu notant alguna tremolor, és possible que sigui per les proves de so del Sónar, perquè avui arrenca.
1: Sí, el Festival de Música Electrònica, pel qual des d'avui i fins dissabte passaran artistes com The Prodigy, Cabaret Voltaire, Charlotte Devitt o Amelie Lenz. És el primer Sónar sota la direcció del belga François Josy, que substitueix Enric Palau, Ricard Robles i Sergi Caballero al capdavant del festival. També és el primer en què tot es farà al recinte final de Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat.
0: Gràcies, Anna.
1: Fins ara.
0: 6:04, com sempre aquest punt horari. És moment de saludar en Marc Jurado. Marc, molt bon dia.
5: Molt bon dia.
0: També la Maria Fernández Noguera, molt bon dia.
6: Molt bon dia.
0: Vinga, anem-hi, cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
5: Avui amb la declaració d'ahir de José Luis Rodríguez Zapatero en totes les portades del dia. És el gran protagonista en foto i ben gran a les principals capçaleres del país, menys el periòdico, on Zapatero diu aquest diari que no convenç el jutge, però que manté el passaport. Un argument, aquest, que no convenç el jutge, que també destaquen a la portada tant l'Ara, que afegeix que ha defensat la seva innocència, com la Vanguardia.
7: A Madrid, titular informatiu del País, Zapatero declara que no va influir en el rescat. Demano confiança, va dir l'expresident espanyol. I titulars més interpretatius del Mundo, que assegura que va ser incapaç de refutar els rotunds indicis de corrupció, i de l'ABC, que ho resumeix en aquestes poquíssimes paraules. El jutge no creu Zapatero.
5: Altres temes de portada. El periòdico titula que Educació es veurà amb professors i famílies al marge de la taula sindical, i la Vanguardia ha fet números i diu que més de la meitat d'escoles públiques no fan colònies.
7: I de l'exterior, l'Ara explica que Trump treu pit d'un acord amb l'Iran ple de concessions. Un Trump que, segons el periòdico, canta victòria per un acord de pau que acaba beneficiant l'Iran.
0: I, evidentment, avui Zapatero gairebé tots els editorials dels diaris, amb l'excepció del País.
7: La Vanguardia es pregunta quant crèdit li queda a Zapatero i remarca que l'expresident nega les imputacions però no convenç el jutge.
5: També destaca que l'expresident se sotmet al judici de la ciutadania, més enllà de la justícia i del seu partit.
7: L'editorial de l'Ara diu que Zapatero no dissipa els dubtes sobre el seu cas, sobretot perquè ha demanat més temps per explicar la procedència de les joies trobades al seu despatx.
5: El diari també assenyala que la declaració demostra que l'expresident tenia un doble vessant com a polític i com a consultor internacional.
7: El periòdico coincideix amb l'Ara que hi ha dubtes sense aclarir, com la naturalesa de determinats pagaments, el paper exercit per persones del seu entorn o també l'origen de les joies.
5: L'editorial del Mundo es titula Sense defensa penal ni política.
7: Assegura que restaurar la confiança en l'expresident, com ell mateix demana, sembla una missió impossible quan només s'aporten paraules buides.
5: L'ABC titula l'editorial Zapatero imputat no convenç el jutge.
7: I diu que tot el temps que demana l'expresident per donar explicacions dona la sensació que en realitat està buscant una coartada.
5: A El País, en canvi, no hi ha cap article d'opinió sobre la declaració de Zapatero davant l'Audiència Nacional.
7: Dedica un editorial a la reunió del G7 que ha servit a Trump per rebre els aplaudiments de la resta d'assistents pel seu acord amb l'Iran.
5: I l'altre, la llengua espanyola, que viu un moment d'expansió a l'Àfrica subsahariana amb 3,5 milions de persones que l'estudien.
0: 6:45 7 minuts. Sílvia Solanes, bon dijous.
6: Bon dijous.
0: Què tal?
6: Molt bé.
0: Preparada per la premsa digital?
6: Superpreparada.
0: Doncs anem. I què ha passat aquesta nit a Benidorm?
6: Que s'ha begut molta cervesa.
0: No m'ho diguis.
6: Sí.
0: I això?
6: Anglaterra jugava.
0: Ah, clar.
6: Els aficionats de futbol anglès us han directament arrasat amb la cervesa. Se n'han begut gairebé 60.000 litres. Mare una xifra de rècord. Llegim a diversos digitals que els més de 500 bars amb pantalla gegant han viscut un dels dies amb més consum. I això té una derivada, també. Els contenidors de vidre no donaven l'abast. Per posar context, el consum diari de cervesa a Benidorm és de 45.000 litres, però augmenta un 20% quan juga la selecció espanyola i el doble quan juga l'anglesa. Clar. El rècord, com podria ser una altra manera, va estar en una Espanya-Anglaterra 2024 amb 70.000 litres consumits.
0: Mare meva, quina bestiesa!
6: Doncs sí.
0: Són molts litres, eh?
6: I a més, els anglesos no són aquelles canyetes petites, saps?
0: Foten la gerra aquella i a Sant Hilari. Què podem trobar a Wallapop?
6: Doncs les espelmes de l'acte del Papa a la Sagrada Família han aparegut unes d'aquelles llums que s'encenien de manera remota, que es van utilitzar durant l'espectacle. Doncs bé, llegim el periòdico, que se'n poden trobar a Wallapop, amb la descripció com nova per 30 euros.
0: Doncs mira que jo pensava dir que aquestes les haurien de posar a la venda perquè són molt xules.
6: Doncs mira, si vols, pots començar.
0: Ah, vaig a... Ara quan tingui un moment m'hi poso. Alerta per bombardeig dissabte a Barcelona?
6: Sí, a 8:45 del vespre. Ho llegim al Time Now, no em mires amb aquesta cara, home, que avisa no s'ha de patir, no caurà un projectil, sinó poemes. Un helicòpter sobrevolarà als voltants de la catedral per llançar 10.000 poesies sobre la llibertat en forma de punt de llibre. Darrere hi ha el col·lectiu xilè Casa Grande, que vol preservar la memòria històrica i ja ha recorregut 9 ciutats del món, entre elles Santiago de Xile, Dubrovnik, Guernica, Varsovia o Berlín. Durant la Guerra Civil Espanyola, les bombes van matar 2.700 persones a Barcelona.
0: Amb quina imatge insòlita ens quedem avui?
6: Doncs potser l'haureu vist, la d'un home circulant amb una cadira de rodes elèctrica per la ronda litoral a l'altura de la Vila Olímpica. Va denunciar a les xarxes el perfil Circuli per la dreta, que afegia que l'home hauria continuat la marxa per la ronda i diverses persones haurien avisat el 112. Un taxista el va alertar que estava cometent una infracció, però el taxista en va fer una altra perquè el va gravar amb el mòbil mentre conduïa.
0: A veure, ens espera una onada de calor. De fet, en parlarem amb en Mauri aquest matí al matí de Catalunya Ràdio. Però, mentrestant, home, avui baixes temperatures ni de broma.
5: No,
0: al contrari, Marc.
5: Seguirem amb la mateixa calor que aquests dies. Parlem d'un matí assolellat amb algunes boires arran de mar. A la tarda es mantindrà el sol, tornant a créixer nuvolades al Pirineu amb alguns ruixats. Farà, però, com dèiem, la mateixa calor, tot i que puntualment pot baixar una mica. La calor s'intensificarà a finals de setmana, coincidint diumenge amb l'arribada de l'estiu.
0: En només 5 minuts arribem ja a 6:45 del matí. Bon dia, matiners. Benvinguts a Catalunya Ràdio. Aquest punt horari, com sempre, repassem alguns apunts culturals amb la Marta Viana. Per on engeguem, Marta?
8: Mireu, abans de res, dues previsions d'agenda per avui. S'entreguen a l'Auditori de Barcelona els Premis Alícia de l'Acadèmia Catalana de la Música i avui, en aquest cas també, però al migdia es farà públic i portarà la nova direcció artística del Teatre Nacional de Catalunya després que, recordem, Carme Portacelli ja va anunciar que l'any vinent seria l'última temporada. Per tant, durant el dia d'avui també molt pendents d'aquestes coses i dit això, avui dia important pels fans del Sónar.
0: engega una nova edició del Festival de Música Electrònica.
8: Sí, un festival que es farà per primera vegada en un únic espai, serà la Fira Gran Via de l'Hospitalet, i fins dissabte hi passaran un munt d'artistes. Hi ha un cartell amplíssim com The Prodigy, Cabaret Voltaire o Charlotte de Witt, que són alguns dels artistes que podrem veure durant 4 dies al Festival Sonar. I si no teniu entrada pel Sonar o no us acaba d'interessar la música electrònica, més propostes, perquè podeu anar al Clotilde Fest, que també comença avui.
0: He de dir que estic enganxadíssim a aquesta cançó dels Amics de les Arts.
8: A mi també m'agrada molt.
0: L'altre dia estava cuinant a casa i dic, té un punt musical, que ja ve també dels Amics de les Arts, del musical que van fer, i dic, té un rotllo aquesta cançó que me la vaig posar en repeat. Jo quan em poso repetició la cançó, bon símptoma.
8: Sí, sí, m'agraden molt les veus femenines.
0: M'encanta, m'encanta.
8: No sé si ho havien fet alguna vegada. Tu,
0: no em sona així, no em sona així. Però enganxadíssim, enganxadíssim, segurament t'estimo.
8: Doncs és un dels grups, els Amics de les Arts, que podreu sentir al Clotilde Fest, un festival que comença avui i durarà fins al 9 de juliol, i durant 4 dijous consecutius es farà aquest festival al Palau Robert de Barcelona. Això ja és una cita més que consolidada de tot el pop català, i sobretot dirigit pel públic jove, i passaran, com dèiem, Amics de les Arts, Maria Jaume, Mamaduixa, Banda Neon, La Su o Max Navarro.
0: I també tenim més propostes, en aquest cas marxem cap a la Salamandra de l'Hospitalet de Llobregat.
8: Sí, perquè celebra 30 anys. Uau. I per això han decidit fer un macroconcert d'aniversari per celebrar-ho, i per això també han convidat tot de grups de primer nivell.
9: D'un cop ho he desmadrat, ja se t'ha escapat del cap, que qui canta sempre canta i li diuen l'encantador.
8: Amb La Pegatina, amb Paranoia, amb Joan Garriga i Magid Fahem, que recordem és el guitarrista habitual de Manu Chao, també hi haurà Queralt Lahoz. Tot això passarà avui a les 8 del vespre.
0: Doncs ja estem culturitzats amb aquest munt de propostes per tots els gustos, com sempre, per aquells que tingueu ganes de consumir cultura, que és una cosa que hem de fer habitualment. I alerta, perquè 18 de juny, movem el dial fins al 2012. Pel Tot Gira de Catalunya Ràdio, la Marta Carreras conversava amb una de les estrelles del moment, en Kilian Jornet, en una ronda de preguntes ràpides, explicava, com us podeu imaginar, alguna de les seves bestieses.
10: Frase en la que creguis profundament.
11: Una frase indígena és: la terra no és una herència dels nostres pares, sinó un préstec dels nostres fills.
10: Una debilitat de Kilian Jornet.
11: Menjar els dolços.
10: M'han saltat les llàgrimes de felicitat quan...
11: Molts moments compartits en muntanya, amb moments d'arribar a un cim, moments de veure una posta de sol. Jo crec que és el dia a dia més que moments excepcionals.
10: Summits of my life, els cims de la meva vida, quins són?
11: Doncs els dels projectes són els més alts de cada continent, la Concagua, el McKinley, l'Everest, l'Elbrus, el Mont Blanc i el Cerví.
10: La carrera més dura que has fet?
11: La Western Stage, una cursa en què vaig tenir rampes i els últims 30 quilòmetres anava caient al terra cada 100 metres.
0: I quan falten 17 minuts per les 6 del matí, a Austin, als Estats Units, falten 17 minuts per les 11 de la nit. Allà hi tenim el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Bon dia, Guillem.
12: Good night, matiners. El 19 de juny de 1865, després d'acabar la Guerra Civil nord-americana, un dels oficials va viatjar fins a Texas per proclamar la gent de Texas, que era informada que, d'acord amb la proclamació dels Estats Units, els esclaus són lliures. I és així com demà, 161 anys després, per tot el país se celebra l'abolició de l'esclavitud.

0: És el Juneteenth, un dia per conèixer la història de la comunitat afroamericana i a moltes ciutats es commemora amb desfilades, festivals de música i focs artificials. Des del 2001 és una festa federal i molts comerços i institucions estan tancades. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des dels Estats Units pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: Gràcies, com sempre, en Guillem Soler, aquestes voltes que fa pel món. Hem arribat ja a 6:45 del matí i toca saber què ens espera a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio, Maiol.
2: Doncs mira, avui anirem a Sant Adrià del Besòs, al barri de la Mina, on hi ha previstos 4 desnonaments, els primers d'una sèrie de desnonaments que hi ha d'haver al mateix bloc, i anirà l'Ada García amb la unitat mòbil per saber què passarà durant aquest matí. També estarem pendents, òbviament, del cas Zapatero, després que ahir declarés, el jutge no se'l va creure, però tampoc va prendre mesures cautelars contra ell. Tindrem a la secretària d'organització del PSOE, la Rebeca Turró, i parlarem del temps, perquè ahir se'ns va advertir d'aquesta nova onada de calor, més calor a la que ja tenim, diguem-ne, i en parlarem amb el Francesc Mauri. Després obrirem la taverna, que ve cap de setmana i sempre ve de gust. A més, avui parlarem de coques. I a les 11, Jorge Drexler, al matí de Catalunya Ràdio. Què et sembla?
1: Conversa, home, moltes ganes d'escoltar Jorge Drexler, que sempre és una meravella. Per cert, recordem que està ara mateix encara en marxa aquest partit.
2: Molt bé.
1: Uzbekistan, Colòmbia. De moment, marcadors...
2: 1-2. Molt bé, abans la narració del gol.
1: Home,
2: i
1: la
2: transició de Torquemarta, que va a tope.
3: És que ara crec que m'he fet de l'Uzbekistan, ja. Perquè...
1: Has començat amb Colòmbia i ara
3: sí,
1: et passa l'Uzbekistan?
3: Sí, però perquè el Maiol ha dit, és un... que debutava, però que no era fluixet, i així penso, doncs pues mira, un gol que li ha marcat a Colòmbia, cosa que Espanya no va fer, que va quedar 0-0.
1: L'aplaudeix, o sigui, home, l'Uzbekistan.
3: Molt bé, Uzbekistan. Sabeu que
1: de veritat,
3: no?
1: És que no hi toquem. Aquestes hores del matí és moment de... Vaja, dels moments estel·lars també d'aquest programa, que és la dada, Maiol.
2: Que en concret és quants jugadors de l'Uzbekistan juguen a la Premier League.
1: No,
2: va, avui que fa calor i arriben els mosquits, una dada sobre mosquits.
4: Pican los mosquitos.
1: Quina finamenta, sembla que bé. Quina bomba colibrí que tens aquestes hores del matí.
2: I en concret... Quantes espècies de mosquits hi ha a Catalunya?
3: Ui,
1: a veure, Saralies, 1.000. Més. Menys. Menys? 400. 400.
3: Tant?
1: Tants? A veure, Saralies, diem 400.
3: A Catalunya, eh?
2: Jo vaig mirar el partit, eh?
1: A tu quan et diuen a Catalunya, què entens, Marta?
3: No, que m'ho repeteixes, eh? Repeteixo a mi mateixa.
1: Diu, quants mosquits hi ha a Catalunya? Fa, a Catalunya, eh?
3: Guanya temps de Marta.
1: Va, hem d'avançar.
3: 50. 37.
2: L'Ara García s'endú el premi perquè n'hi ha 47. N'hi ha 47. I algú em sabria dir com va arribar el mosquit tigre?
1: No ho sé.
3: En vaixell.
2: No, va arribar en camió per l'AP7. El mosquit tigre es va desenvolupar a Itàlia i va arribar per Sant Cugat a prop de les piscines.
1: Va pagar
2: viatge. Al costat, suposo que sí, si anava en camió, prop de la P7. I la teoria que tenen els que estudien aquestes coses és que es va colar a la cabina d'un camió d'Itàlia i va sortir per la P7 per Sant Cugat.
3: Saps? Ai, interessant.
1: Això no ho sabies, Lara. No. És que sempre prenem amb el Maiol. 47, eh?
2: 47.
1: Doncs avui s'emporta la palma Lara García. Molt bé, Lara.
3: Molt bé, Lara. Bon dia,
1: avui perquè... que estàs així una mica creuadeta, veus? Va bé, de tant en tant.
3: Sí, pel meu orgull inflat va molt bé, això. Va bé.
1: Per cert, aquests dies us estem demanant, que estem pràcticament acabant aquesta temporada dels matiners, que si ens heu descobert aquesta temporada i us heu començat a despertar amb aquest programa, ens truqueu en directe i ens ho expliqueu, que ens faria molta il·lusió. El 93207474. 9 oients, benvinguts als matiners, preparats per escoltar-vos.
5: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
6: Nova temporada de Crims, amb tots els casos marcats per la premeditació. Aquest divendres, nou episodi. Aroa, assassinat i revenja.
7: Un pagès es troba a la seva finca un cos calcinat. Molt a prop d'allà, a Figueres, la policia busca una noia que ha desaparegut.
6: Crims, cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
7: I també disponible a la plataforma 3CAT.
8: Les dones i els dies.
6: Amb Montse Virgili.
9: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
8: Per orelles fines i cors oberts.
9: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
8: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
9: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
6: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
9: Però què pensava que era la intel·ligència?
6: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
10: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
11: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
10: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
6: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
10: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
11: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
10: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció.
6: El Mundial al Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
11: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
10: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
6: Truca'ns en directe. 93 201 7474.
12: No me quiere llamar, tampoc que me llamo también.
13: Hola, molt bon dia, matiners. Jo fa una estoneta llarga, ja que estic desperta, sí. Aixeco cap allà a les 5 menys cosa.
1: I per què et lleves tant d'hora?
13: Per esmorzar tranquil·la. Llavors aquesta estoneta al dematí, doncs, em va molt bé. I des de que heu aparegut vosaltres, doncs ha millorat exponencialment. És que, de veritat, no sabeu la diferència que és esmorzar, intentar començar el dia sentint les notícies o sentint-vos a vosaltres. És molt diferent.
6: Els més matiners.
1: Fent camí cap a les 9 del matí, fent... A les 9 del matí, jo també.
3: Sí,
1: Opa, cap a les 6 del matí, si acabem de despertar. 93207474, el telèfon dels matiners. D'aquí uns moments escoltem ja els primers matiners, precisament, que aquestes hores del matí esteu desperts. Però abans vull repassar alguns sons que ens ha deixat... Home, tres dones avui per repassar, que sé que us encantaran. La primera, l'actriu Carmen Machi, parlant de la importància del teatre lliure i del que va simbolitzar durant els inicis de la seva carrera.
14: El teatro catalán, en general, era la referencia para no digo, si no digo todos, digo casi todos. Los que nos dedicamos al teatro íbamos a mirarnos o veníamos a mirarnos a Barcelona, ¿no? Y el teatro lliure era el núcleo, la almendra de todo esto. Y además que exportaba su teatro, rompía fronteras, barreras, y su teatro se podía caminar y pasear tranquilamente. Y yo es la primera vez que vi un espectáculo en catalán, pues fue en el teatro lliure.
1: Meravellosa, com sempre, Carmen Machi, parlant en aquest cas del Teatre Lliure de Barcelona. La segona dona fantàstica és Clara Segura, que ha passat pel 3CAT amb una enquesta i un qüestionari sobre algunes coses que recorda del seu vincle amb TV3.
15: Molt nostre,
16: Clara Segura.
15: Un record especial que tu tinguis d'un rodatge.
16: Porca misèria.
15: Què va passar, especialment?
16: Què va passar? La part del baix la rodàvem realment a un plató, però que tenia una plataforma en la qual es movia. I què passava? Que els actors anàvem amb vitamina.
15: Com recordes el primer cop que vas treballar a la casa?
16: Jo vaig col·laborar al Club Super 3 fent una Mary Poppins. Et caurà un paraigua si ho fes així i l'agafar.
15: Parlant del Super 3, ets sòcia, sí o no?
16: O sigui, clar, és que el Club Super 3 es fa quan jo ja tinc...
15: Ja no pots fer sòcia.
16: 830 ja no pots fer sòcia.
15: Quin greu.
16: Que vaig ser testimoni de les primeres emissions de la tele.
15: I per últim, frase molt nostra amb la que et quedaries.
16: Però jo crec que és 3, 7, 4, 8, 5 i dos números més.
1: Meravellosa també, Clara Segura. I ahir Aina Clotet va passar pel Tot es mou de l'Helena García Melero. Recordeu que l'actriu i directora acaba de presentar el primer llargmetratge titulat Viva, que s'endinsa en la vida d'una supervivent de càncer de mama. Va tenir una conversa esplèndida i fantàstica amb la Melero.
17: Et vull agrair aquest primeríssim primer pla de la mamografia que vius d'entrada, no?, en aquesta pel·lícula i que interpel·la a les dones i sobretot als homes també, no? Em va, no sé, em va impactar com vas començar aquesta pel·lícula.
18: Sí, mira,
19: m'has posat la pell de gallina.
18: La primera vegada que em vaig fer una mamografia, que no fa tant de temps, jo estava durant fent l'escriptura de guió, sí. I va ser com, però que això no ho ensenyem, no ho veiem, i forma part de la vida de les dones, de totes les dones, senyora. Que som la meitat de la població. És com pot ser? I, de fet, hi ha hagut molts homes que m'han vingut, dels pocs que l'han vist encara, però dels festivals, que m'han vingut i m'han dit, ostres, gràcies, perquè la meva dona em deia lo dur que és i el mal que fa, i no ho sabíem, no? I era com, és que hem de començar a generar aquestes imatges que no tenim al nostre cap i que formen part de la nostra vida. I alhora, per mi, també era una metàfora del que després és la pel·lícula, no? Que en el fons és el viatge d'eclosió d'un personatge, no? Que al principi està com aixafat i necessita buscar la seva força, és un viatge d'alliberació, i sentia que començava amb aquesta imatge, doncs disparava després el personatge cap a un lloc de llum, no, important.
1: Doncs vinga, alguns moments de la tele i també moments per parlar amb els oients dels matiners al 93207474. Vull saludar la Iolanda. Iolanda, bon dia.
20: Hola, bon dia.
1: Ui, quina veu de dormida que fas, Iolanda.
20: No.
1: Estàs desperta?
20: No, estic treballant.
1: Ah, perquè dic que estàs desperta i em dius no, estic treballant.
20: Estic treballant.
1: Iolanda, de què treballes?
20: Soc vigilant.
1: Vigilant de seguretat. I a un puc preguntar a on treballes, fent de vigilant de seguretat? A un centre comercial? A un edifici?
20: A un edifici.
1: Sí, I quin és el teu horari, Iolanda?
20: Pues des de les 11 de la nit fins a 7 del matí.
1: I com portem aquest horari?
20: Bé, la veritat és que... Bueno, bé, no està malament.
1: Digue'm, Lara.
21: Però estàs sola, Iolanda?
20: Sí.
21: Treballant?
20: Sí.
1: Com portes això de treballar tantes hores sola? Perquè no tothom ho porta de la mateixa manera, eh?
20: No, però bé, perquè és tranquil.
1: Home, entenc que no et deuen emprenyar gaire, eh?
20: No, la veritat és que no.
1: Doncs escolta'm, Iolanda, gràcies també per passar pels matiners de Catalunya Ràdio. Que vagi molt bé aquesta jornada laboral i nosaltres t'acompanyarem fins les 6 del matí. Que vagi bé.
20: Molt bé, moltes gràcies.
1: Gràcies, Iolanda, adéu. D'aquí uns moments escoltarem l'Eloi Cordomí, que segurament ens haurà d'explicar aquesta onada de calor i a veure què li ha passat a la muntanya. Mentrestant, per això, un duet meravellós protagonitzat per dues bandes que ens encanten. Per un costat, la Pegatina, i per altres, Oques Grasses.

0: que ja estem en directe. Lara, vinga, estimada, ella va xerrant, ella va xerrant.
1: No callo.
0: Eloi Vila, ai, Eloi Vila, Eloi Cordomí, no quants que vulgui, Eloi Vila, per favor. És que et dic Eloi Vila de tant en tant, eh? Sí, això passa.
2: Sí, l'altre dia em van dir Dani Ramírez.
1: Què? Home, aquí
0: ja hi ha... Home, aquí ja hi ha una diferència. Anem per l'Eloi Cordomí, va, som-hi.
2: Bon dia a tots.
3: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: A veure, què ens explica aquest home del temps que viu a la muntanya, Eloi?
2: Bon dia, a veure, bon avui dia. Ens estem preparant tots plegats per l'episodi de calor, sí, que tindrem al cap de setmana. Sí que tinc una bona notícia, és que avui, a veure, bona relativa, en el sentit que avui no pujarà més la temperatura, val, podria baixar un grau.
0: Val. Val.
2: Llavors, aquí a la muntanya també ens estem preparant per aquest episodi de calor i sí, segurament avui començarem la temporada de bany.
0: Molt bé, a la piscineta.
1: Al riu.
2: No, aquí al poble no tenim piscina, tenim un riu, és veritat, el que passa que l'aigua del riu està extremadament freda, i llavors, en el moment que t'hi acostes, a més, el riu neix aquí, per tant, no té temps d'escalfar-se. Per tant, la temporada de bany aquí al poble la fem en un safareig, en un antic safareig.
0: Oh, m'encanta!
2: Que vam estar netejant ahir.
0: Sí.
2: I avui s'està omplint, llavors, en principi, a poc s'anirà escalfant aquesta aigua i serà un lloc prou agradable per banyar-se. L'any passat ja ho vam fer, però de fet, aquí al poble ja fa molts anys que es fa, però l'any passat jo em vaig estrenar aquí en el bany al safareig i la veritat és que s'està molt bé.
0: Home,
2: molt
0: doncs, gros. Escolta'm, enviem una foto, per favor, del safareig, que la vull veure.
2: Mira, ara te l'enviaré, el que passa que ara està buit.
0: Doncs, escolta'm, fem-ho rapidet, això, Marta Viana, Lara García, moltes gràcies, noies.
1: Adéu, adéu.
0: I avui quin temps adéu, ens espera, Eloi?
2: A veure, avui un dia de sol també, el que passa que avui podem tenir algun ruixat als últims, perquè d'aquests pròxims dies ja no n'hi haurà, i avui quedaran molt concentrats a l'Alt Pirineu, el sector de la Vall d'Aran, del nord del Pallars i de l'Alta Ribagorça. I no és impossible que es formi algun nuvolet a prop de la costa, entre la costa central i la costa brava. I fora d'això, tranquil·litat i temperatura com la d'ahir, o un palet menys.
0: Perfecte.
2: Però dissabte sí que s'enfila de valent i ja arribarem als 39 o 40.
0: Gràcies, Eloi, fins demà, que vagi...
3: La xarxa de comunicació local.
4: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
5: Coloma Cero Costa. Generosa Cortina Roig. Conxita Granger Veleta. Maria Maranges Bové. Lola Casadella Puig. I Felicitat Casa Nadal. Les sis de Ravensbrück. Amb veu de dona. A Lleida, al Pirineu i Aran.
3: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa. Amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida. Nom.
6: Maria i Pepita Maranges Bové.
3: Dia d'entrada al camp de concentració.
6: Camp de concentració de Ravensbrück. 18 de maig de 1944.
3: Matrícula.
6: 39.240 i 39.241.
7: Hi ha silencis que pesen. Silencis que, com les costures internes d'un vestit, aguanten la forma però mai no es mostren. Som l'Anna Canyi, l'Anna Gasol i la Pili Garcia i en aquesta sèrie de podcast reprenem el fil, encara que sigui amb mans maldestres, per seguir cosint, per trencar el silenci.
5: Capítol 1. Maria i Pepita Maranges Bové. La brusa rosa.
8: Una nit, en un hospital de París, mentre la Maria Maranges Bové vetlla el seu marit, es trenca el silenci. Al costat de la Maria s'hi asseu la seva filla gran, la Genevieve. Per primera vegada, la Maria es buida, com si les paraules portessin molt de temps esperant. Durant aquelles hores de vetlla, li parla de la detenció, de la deportació i de l'infern. La Genevieve és tota orelles, no es perd ni un detall d'aquella història que sembla una pel·lícula. En aquest podcast, la Genevieve, la filla gran de la Maria Maranges, ens explica qui va ser la seva mare.
9: C'est là qu'elle a parlé et c'est le seul et unique.
6: És en aquell moment en què va parlar i va fer-ho per primera i única vegada. L'endemà al matí, quan em vaig llevar, davant la porta de l'habitació hi havia un bolígraf. Va ser un senyal i vaig saber que havia d'escriure la història de la mare.
9: De me dire, il faut que j'écrive l'histoire de maman.
8: La vida de la Maria Maranges està estretament lligada a la de la seva germana Pepita, que pel fet d'haver nascut a la Cerdanya gironina no forma part de l'estudi en perspectiva de gènere de la historiadora Míriam Roma, publicat per Pagès Editors, en el qual ens hem inspirat. Però en aquest podcast que vol cosir històries oblidades, us expliquem la vida de totes dues, de les germanes Maranges Bové.
7: Igual que les vides de la Maria i la Pepita van caminar sempre plegades, unides per un vincle que mai no es va trencar, ara també s'entrellacen les veus de les seves descendents. En aquest podcast escoltem la Genevieve, la filla de la Maria, a qui ja heu sentit, i la Sylvie, la neta de la Pepita, a qui escoltareu tot seguit.
10: Sempre es posava molt incòmoda quan l'àvia havia d'explicar alguna cosa. Recordo que quan era petita, un dia el meu pare va convidar una treballadora d'un hospital que també havia estat deportada a Ravensbrück, com ella. Però l'àvia es va sentir molt incòmoda. Va fer tot el possible per evitar la conversa. Responia amb monosíl·labs i fins i tot va aconseguir escapar-se abans d'acabar el sopar. Així que no li agradava gens parlar-ne, ni tan sols els últims anys. I aleshores crec que els records ja no eren tan clars.
9: Com souvenir.
7: I el Marc Bernades i la Míriam Roma, que són els dos historiadors que teixeixen aquesta història amb nosaltres.
11: La Maria Maranges Bové va néixer a Prats i Sansor, que és la Baixa Cerdanya, el 4 d'agost del 1920. I uns anys abans, uns 5 anys abans, el 18 de febrer, va néixer també la seva germana Pepita Alp, que ja és província de Girona.
12: Per tant, estem parlant de dues noies nascudes això molt poc abans de l'esclat de la República. Són filles d'un matrimoni que està format per Pere Maranges i Maria Bové. Són una família de cavalers, de pagesos, que es lloguen en diverses masies de la Cerdanya.
8: Als anys 20, el Pere i la Maria, els pares dels Maranges Bové, fan de masovers en una masia de Prats i Sansor. El pare es cuida de la propietat, que també funciona com a fonda, de la qual se n'ocupa la mare. El matrimoni té 5 fills. L'hereu és el Joan, la segona és la Carmelita, la tercera és la Pepita, una de les nostres protagonistes. Ella neix el 18 de febrer de 1915. Encara hi ha un altre noi, l'Eusebi, i la Benjamina, la Maria, l'altra protagonista d'aquest podcast, que arriba al món el 4 d'agost de 1920. El dia en què neix la Maria és el dia en què tot el poble es troba a l'era batent el blat. La Maria té pressa per néixer i ho fa abans d'hora. En plena efervescència al camp, la mare trenca aigües i pareix tota sola a la masia de Prats i Sansor.
7: La infantesa de la Maria i la Pepita Maranges transcorre feliç i despreocupada, cuidant el bestiar i les dues eugues que tenen al corral, la Castanya i la Maura. Com que l'amo del mas els vol pujar al lloguer, la família marxa de Prats i Sansor i s'instal·la a Alp, a Cal Carmelit, a la casa pairal. Aquí, el Pere Maranges, el pare, fa de margener, construeix murs de pedra seca i la mare obre una carnisseria.
8: Als anys 30, la família Maranges es trasllada a la ciutat, a Puigcerdà, i s'instal·len a Calvaca. En Pere Maranges treballa de sereno, mentre la mare, la Maria Bové, obre una botiga bar. I els fills grans ja comencen a treballar, menys la Maria, que encara és petita i va a escola. Quan fa uns anys, i ja és una doneta, el pare decideix que de lletra ja en sap prou i l'envia a aprendre a cosir, una habilitat que acabarà determinant el seu futur.
9: Mon grand-père un jour...
13: Fins als 11 anys, quan el pare li va dir: has anat a l'escola, has après a escriure una carta, a fer una suma, una resta, una multiplicació i una divisió. Ara ja n'hi ha prou. Aprendràs a cosir.
9: Tu vas aprendre la couture.
7: La Maria i la Pepita passen moltes estones juntes cosint i fent-se els seus propis vestits. Entre puntada i puntada riuen i es confessen secrets, allunyades del soroll eixordador de la fàbrica tèxtil on treballa la Pepita en torns de 12 o 13 hores.
8: Fora del taller, al carrer, també hi ha molta agitació. El context polític és tens, els moviments revolucionaris encenen els ànims.
12: Amb unes idees i unes ideologies molt potents, en un moment en el qual les conquestes socials i polítiques es feien amb les armes. Vull dir, la Revolució Russa no estava tan lluny.
7: Una de les conquestes és el dret a vot universal. Les dones podrem votar per primer cop durant la Segona República, l'any 1933. El mateix any que la Pepita Maranges es presenta a la llista de socis electors per escollir el jurat mixt de l'art tèxtil de Girona. La UGT és el sindicat amb més força a la indústria tèxtil a la Cerdanya.
12: I ella, amb 18 anys, ja és part electora. Per tant, és una noia amb dret a vot en aquest aspecte. Per tant, ja ens mostra que la seva presència sindical existeix.
8: El juliol de 1936, amb l'esclat de la Guerra Civil, els sindicats assumeixen el control de moltes fàbriques. Davant el buit de poder i la fugida dels patrons, els treballadors les col·lectivitzen i redueixen la jornada de 13 a 6 hores, tot i que no respecta per exigències de la guerra.
12: Quan esclata la Guerra Civil, Puigcerdà i bona part de la Cerdanya, tota la part gironina, bàsicament, cau sota el control del comitè local de la CNT-FAI. En el moment en què s'esfondra la República i que la Generalitat, el govern central, perden el monopoli de la violència, el que succeeix és que el Comitè Central de les Milícies Antifeixistes esdevé un contrapoder o un poder paral·lel.
7: El Joan, el germà gran de la Maria i la Pepita, conegut com el Carmelit, és un home d'acció que forma part del nucli dur del moviment anarquista. És un membre destacat de la CNT-FAI i treballa en una serradora col·lectivitzada. El somni anarquista, però, dura poc i la primavera de 1937 les forces republicanes que volen restablir l'ordre ataquen el moviment llibertari.
12: I el que es fa és una acció depurativa. Hi ha sang i foc, maten a tothom qui poden, tots els que tinguin certa implicació amb la CNT-FAI, amb el comitè local.
8: L'11 de juny de 1937, tres guàrdies d'assalt de la República entren a la serradora i metrallen els sis treballadors que hi ha, entre ells el Joan. Té 27 anys. A partir d'aquest moment, els anarquistes són perseguits. Els familiars dels assassinats de la serradora són assetjats i expulsats de la comarca. L'altre germà, l'Eusebi, se'n va a la guerra amb l'exèrcit republicà.
14: L'Eusebio es va comprometre amb l'exèrcit arran de l'afusellament del seu germà. Portava sempre una fotografia del Joan i això és el que li va donar la força i l'empenta per implicar-se.
9: Le ressort pour s'engager.
11: I el seu germà Eusebi també es va traslladar a la Vall d'Aran amb l'exèrcit republicà perquè s'hi havia allistat i des de llavors mai més van tornar a tenir notícies d'ell.
7: L'Eusebi, el germà de la Maria i la Pepita, encara no té 20 anys quan desapareix. Ningú no en tornarà a saber mai més res d'ell. És un mes entre els milers de desapareguts de la guerra que dormen als marges. Amb un germà afusellat per anarquista, un altre desaparegut al front i la Pepita afiliada a la UGT, quedar-se és massa perillós. Per això, quan les tropes franquistes s'atansen, la família travessa la frontera i fuig cap a Palau de Cerdanya. Aquest fragment de la vida de la Pepita Maranges el recull la periodista Frederic Berlic, que va documentar el testimoni de molts cerdans al llibre La retirada, febrer de 1939.
15: Jo era d'Alp. Vam creuar la frontera i vam venir a Oceja perquè la germana de la meva mare hi vivia. Vaig haver de marxar perquè estava afiliada al sindicat UGT a Puigcerdà. Durant la retirada, el que més em va impactar van ser els militars espanyols que arribaven a la frontera de Burgmadam i que cantaven amb molta autoironia. Llegan los rojos, llenos de piojos.
9: Durant tot aquest esdeveniment...
14: Arran de tots aquests esdeveniments, sé que en Joan va ser afusellat el 10 de juny del 1937. Els meus avis van marxar d'Espanya el 10 de gener del 1939 a casa d'una germana de la meva àvia a Palau de Cerdanya. L'avi, però, va tornar a Espanya perquè estava convençut que en Franco no guanyaria la guerra.
9: Creia que Franco no guanyaria la guerra.
8: El Pere Maranges, el pare de la Maria i la Pepita, torna a Alp, però només per uns dies, perquè amb la caiguda de Barcelona el 26 de gener s'adona que Franco sí que està guanyant la guerra. I enmig del silenci de la nit, enfila de nou el camí cap a França.
14: Va travessar definitivament la frontera el 30 de gener de 1939 a mitjanit. I aleshores ell va dir...
9: Et c'est là qu'il a dit... En traversat el pont de Burgmadam a mitjanit, el campana va sonar 12 cops.
7: Prop de mig milió de republicans i republicanes han entrat a França fugint del franquisme. Per al govern francès, la situació no només és una crisi humanitària sense precedents, sinó també una amenaça per la seguretat interna.
12: Veuen que de cop i volta, en qüestió de molt poc temps, entren vora mig milió de persones d'Espanya cap a França, creuant el Pirineu, és a dir, gent que, per un cantó, hi ha una consideració supremacista del tema, no? És un fet, vull dir, allò de que Àfrica comença els Pirineus, no? Als anys 30 encara era més, un element més reforçat, no? Però al mateix temps ens trobem amb que són veterans de guerra, són milicians, són anarcosindicalistes, són comunistes, són massa gent amb una experiència bèl·lica a l'esquena.
8: Separen els homes en edat militar de les seves famílies i els internen en camps improvisats prop de la frontera, com Argelers, Sant Ciprien o Barcarès. Estan situats sovint en platges sense cap infraestructura, en condicions molt dures, sense aigua potable, en refugis precaris i una higiene deficient que provoca malalties i una elevadíssima mortalitat. Mentrestant, dones, infants i ancians són dispersats per l'interior de França. Aquestes mesures pretenen descomprimir les zones frontereres.
9: Alors, je m'explique.
13: Quan van arribar a França, el govern francès, després de la victòria de Franco, va demanar als republicans espanyols que triessin o bé tornar a Espanya o bé allunyar-se almenys 50 quilòmetres de la frontera. El meu avi havia sentit a parlar d'Angulema, d'una ciutat que en aquell moment havia acceptat d'acollir republicans espanyols. Per això va marxar cap a Confolens, que és un municipi a prop d'Angulema.
9: Confolens és una comuna de près d'Angulema.
7: Al març de 1939 arriben a Confolens, a 500 quilòmetres de la frontera, i durant 4 anys aproximadament viuen en diferents indrets del departament de la Charente. En arribar, els primers 15 dies, malviuen en un molí, però finalment l'alcalde acull una trentena de refugiats, entre ells la família Maranges, a qui allotja a la rectoria. La Maria i la Pepita de seguida troben feina. La Maria broda roba per la directora de l'escola, que és la cunyada de l'alcalde, mentre que la Pepita cuida vaques. Mig any després, al setembre de 1939, deixen de viure a la rectoria i es traslladen a una granja propietat de l'alcalde. La Maria comença a treballar servint a casa de la directora de l'escola perquè ja treballava com a brodadora. És una família benestant. El marit és enginyer i tenen un fill, en Maurice.
8: Els mesos van passant i la Maria, que està interna, enyora molt la seva germana gran. L'estiu de 1940, Alemanya ocupa França. L'ocupació provoca un èxode intern de francesos que fugen dels nazis i ara és la família Maranges-Bové qui obre el graner per acollir-los, com ells han estat acollits temps enrere.
12: Però clar, tot torna a canviar en el moment en què Hitler envaeix França, es parteix la... França queda sota administració directa del Tercer Reich i la part de Vichy...
7: En aquest context incert, la Pepita coneix en Rafael Galán, un republicà espanyol de qui es queda embarassada. El Pierre neix el 30 de juny de 1941. Durant un temps, tots tres viuen junts, però les coses no van bé i la Pepita se'n torna a viure a la granja amb els pares i amb el petit Pierre. En Pierrot, com li diuen afectuosament, és el pare de la Sylvie Galán, la neta de la Pepita.
9: Oui, alors il n'était pas marié.
10: No estaven casats. Per la meva àvia era un tema tabú. El meu pare va néixer a la França profunda i d'un dia per l'altre aquell home, Rafael Galán, va desaparèixer. La meva àvia va confessar-me més tard que era un home gelós i violent. La meva tia àvia, la Maria, la va treure d'allà amb el meu pare, que era un nadó. Vam veure aquell home per última vegada a l'estació. Ningú en va saber mai més res. L'àvia pensava que potser havia tornat a Espanya, convençuda que ja tenia una família allà i que per això no es van casar. El meu pare va investigar, però si el va trobar, mai m'ho va dir. I mai no vam saber què se n'havia de fet d'en Rafael Galán.
8: I mentre tot això passa, la Maria continua treballant com a minyona a casa de la directora de l'escola. En Maurice, el fill de la directora, s'enamora perdudament de la Maria. Els pares veuen aquest enamorament com una amenaça. La Maria és pobra, espanyola i republicana. Té tots els dons. Per allunyar-la d'en Maurice, la fan fora, l'acomiaden com a minyona i l'expulsen de la casa. La Maria aleshores torna a viure a la granja amb els pares i ara també amb la Pepita i el petit Pierre per qui sent devoció.
7: Però en Maurice no resigna. Desafiant l'autoritat materna, s'escapa per visitar la Maria a la granja. La directora, enfurismada, pressiona l'alcalde perquè faci fora la Maria i tota la seva família del poble, i així obligar-los a tornar a Espanya, ben lluny d'en Maurice. I és així com al juny de 1942 la família sencera retorna a Oceja.
11: I des de llavors, i fins a l'agost, les dues germanes van treballar a l'hospital de tuberculosos que hi havia a Oceja. Maria es va dedicar a les feines de la cuina i la Pepita estava fent tasques relacionades doncs, més amb la roba, amb el planxat, etc.
9: I faut savoir que l'embauche...
13: Cal saber que era fàcil ser contractat allà, perquè ningú no volia treballar amb tuberculosos per por de contagiar-se.
9: De peur d'attraper la maladie.
11: I més tard, la Maria, com sempre li havia agradat molt cosir, va aconseguir un altre lloc de treball dins del mateix hospital fent de cosidora.
8: Un dia, la Maria ha de substituir una companya com a cambrera. No vol servir els malalts, plora i s'hi nega, però com que necessita la feina, finalment ho acaba acceptant. La seva bellesa i bondat conquista els interns, sobretot a un, en Jacques Courtier, un metge militar de la Marina Mercant, de 32 anys, un home molt distingit.
16: Enamorat, en Jax l'ajuda a obrir un petit taller de costura. Però quan en Jax es recupera, ha de tornar a Argelès a servir com a metge. Abans de marxar, però, li demana a la Maria que l'acompanyi. Ella refusa. Decideix esperar-lo a Oceja.
17: Els diumenges, les germanes freqüenten el Cafè Cinema del poble. També en són habituals un grup de joves de la Libe Sud, una de les principals organitzacions de la resistència interior francesa. Si fa no fa, són de la mateixa edat i es fan amics.
16: Un dia, la Maria proposa a la Pepita anar a veure la família catalana a Alp, aprofitant que ha vingut una tieta de Madrid. La Pepita remuga. Han de caminar gairebé 3 hores per arribar. I a més, la frontera és perillosa.
12: La zona fronterera estava sota control de les tropes nazis, en una zona de clar risc.
16: Però davant la insistència de la Maria, que en porta una altra de cap, la Pepita acaba cedint i decideix anar a Alp amb la seva germana.
18: Però la mare també hi anava amb un altre propòsit. Volia comprar una peça de roba, una tela rosa, per fer-se una brusa que combinés amb la seva faldilla marró. Tot això amb la il·lusió de tornar a veure en Jacques.
17: Els resistents aprofiten que les germanes creuaran la frontera per demanar-los que els facin d'enllaç. Han de recollir uns missatges procedents de Tunísia. L'exèrcit aliat s'està reagrupant al nord d'Àfrica i s'ha de comunicar amb la resistència interior. Els joves de la Libe Sud saben que les germanes són de confiança.
16: Però al Cafè Cinema d'Oceja no només hi ha resistents. També hi ha francesos col·laboracionistes amb els nazis que les denuncien.
17: El 30 de març de 1944, de camí de tornada entre Villalobent i Palau de Cerdanya, una patrulla de carabiners de la policia militar alemanya, alertats pels delators, les intercepten. Per fortuna, reconeixen les dues noies del Cafè Cinema i les deixen marxar sense escorcollar-les.
18: Són dos carabiniers de la Feld Gendarmerie, que la mare coneix. Les deixen passar després que els prometin que no els delataran. Les noies els ho prometen i un cop soles aprofiten aquell moment per desfer-se de tots els papers comprometedors que duen al damunt i acorden un relat comú per si tornen a ser arrestades.
17: Alertades del risc que corren, intenten passar desapercebudes. Surten del camí principal i agafen una drecera camp a través.
18: El problema és que travessen un camp de parers que està tot nevat. El rastre de les petjades fa que siguin vistes de seguida. Aquesta vegada les detenen dos membres de la Wehrmacht que les van conduir a la comandatur d'Oceja.
16: Al quarter del comandament alemany, els militars interroguen les germanes per primer cop. Les germanes s'hi enfronten amb serenor. Saben què han de dir. Venen d'Alp, de visitar la tia de Madrid i de comprar roba per fer-se una brusa. Interpreten molt bé el seu guió, però no les creuen perquè han estat delatades.
18: De fet, vam saber que havien estat denunciades per un col·laborador, famílies del poble que coneixíem, i mai no vaig entendre com és que la mare no els va guardar odi. Ella no sabia tenir odi, la mare.
19: No crec que veiessin cap document on posés «aquesta persona ha denunciat les germanes Maranges». Però hi havia un conjunt d'indicis que ho feien pensar. És cert que hi havia una persona al poble amb qui la meva àvia era correcta però que evitava tant com podia. I fa uns anys el meu pare em va dir que sospitava que aquesta persona les havia delatat. Però elles mai no van fer res, no se sap per què. Forma part també dels misteris.
17: Aquest cop la policia no les deixa anar. Veient que no en poden treure res, decideixen enviar-les directament a la Gestapo de Font-Romeu. A Font-Romeu les sotmeten a un nou interrogatori. Elles es mantenen fermes, repetint el relat que havien pactat. Han anat a Alp a visitar una tia que ve de Madrid. El cap de la Gestapo les observa en silenci. Són molt joves. Sap massa bé quin és el destí de les preses polítiques i se n'apiada.
18: Allà van patir un segon interrogatori i el cap de la Gestapo fins i tot els va proposar de contractar-les com a criades. Però elles s'hi van negar rotundament. La mare li va dir... Tinc una comanda per lliurar, no puc quedar-me.
17: Elles insisteixen que han de marxar. No han fet res mal fet, només venen de veure la tia. I al taller de costura tenen encàrrecs pendents. I la Maria també s'ha de fer la brusa rosa que combini amb la faldilla marró per quan tornin Jacques.
19: La meva tia àvia se'n culpava, perquè deia que tenia un pretendent i volia estar guapa. Així que va insistir molt perquè anessin a Espanya a buscar una tela que era una mica més barata. Per això se'n sentia culpable, com si s'hagués deixat atrapar per la coqueteria i per això l'haguessin detinguda.
7: Quan rebutgen la proposta del comandant, no són conscients del que els espera.
18: El cap de la Gestapo li va respondre: tinc una filla de la teva edat, no t'imagines on vas.
9: Vous n'imaginez pas où vous allez.

0: Veu de dona, a Lleida, al Pirineu i Aran, les 6 de Ravensbrück.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a

0: de creativitat. Un món de curiositats, experiències, somnis i realitat.
1: Avui va de mussols. Avui us vull parlar d'un animal que, a part de ser molt fascinant, té una gran connexió amb el món de la creativitat. Parlem dels mussols. Sí, aquests ocells nocturns que molts associen amb la saviesa, els misteris de la nit i fins i tot amb la màgia. Els mussols han estat sempre envoltats d'un aire de misticisme i intel·ligència, i no és estrany que s'hagin convertit en símbols de la creativitat. Per començar, el mussol és un animal que sap observar, que té la capacitat de veure més enllà del que és evident. Gràcies a la seva visió nocturna, és capaç de veure-ho tot clarament amb la foscor. I d'alguna manera, això ens pot inspirar a nosaltres també. Com a creatius, sovint ens trobem buscant solucions i idees en moments foscos, quan sembla que no veiem res clar. És precisament en aquests moments quan cal actuar com un mussol, mirar més enllà, observar detalls que potser passen desapercebuts pels altres i descobrir noves perspectives. Una altra cosa curiosa dels mussols és que són uns grans oients. Les seves orelles no estan a la mateixa alçada, cosa que els permet detectar qualsevol so amb molta precisió. Això és com quan, com a creatius, hem d'aprendre a escoltar tot el que ens envolta. Sons, idees, converses, música... Tot això pot ser una font d'inspiració inesperada. Igual que per als mussols, qualsevol sorollet pot convertir-se en una presa potencial. I una anècdota curiosa. Sabies que molts artistes i escriptors famosos han estat fascinats pels mussols? En Pablo Picasso, per

0: anat a dormir.
1: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Estrenyiment del viatger i què podem fer per evitar-lo o millorar-lo?
3: L'estrenyiment del viatger és una dolència habitual quan marxem de casa, ja sigui per canvis en la dieta, l'estrès del propi viatge o la deshidratació. Per evitar-ho, es recomana beure aigua durant tot el dia i no només quan tinguem set. Optem per menjar rics en fibra, com fruites, verdures o llegums, i evitant els aliments processats. Si això ho acompanyem d'activitat física moderada, com per exemple caminar, estimularem el moviment intestinal. També és important mantenir un horari regular per anar al bany. Aquestes estratègies poden ajudar a prevenir l'estrenyiment i millorar el trànsit intestinal durant els viatges.
1: Salut Activa.
4: Olga Brunner, dietista nutricionista comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós i Palafrugell.
5: L'estrenyiment del viatger ve quan tu estàs de vacances i al sortir de les teves rutines i els teus hàbits i menjar d'una forma diferent t'altera les vegades que vas al lavabo. I això és important conèixer-ho perquè tu pots millorar aquest aspecte si tens en compte diferents coses. Un és les begudes que prens, sobretot és molt important la hidratació. L'altre és l'activitat física, per tant, si estàs de vacances, mou-te al màxim possible, tingues una vida aquells dies molt activa. I el tercer és la fibra. Com que mengem diferent, ens oblidem de menjar fruita, verdura, llegums, inclús fruits secs amb clova. Aquest trio d'aquests tres recomanacions és molt important. Com menys facis una d'aquestes, més estrenyiment del viatger tindràs. També és important, i te pot ajudar, si és el teu cas, doncs posar una mica més d'oli per lubricar, no, els budells, perquè te pugui facilitar la defecació. I altres consells relacionats amb això seria sobretot el que dirien fer mindfulness pooping, i és que quan vas al lavabo, sobretot deixem els mòbils a part i concentra't en les senyals del teu cos, perquè si estem distrets no ens ajuda a anar bé de ventre.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: Us donem la benvinguda a aquest podcast sobre memòria històrica. Per a nosaltres, la història no és una seqüència de fets, de grans tractats internacionals, de reis i emperadors. És la vida de cadascuna de les persones que, amb esforç i sacrifici, han fet avançar la societat fins als nostres dies. Aquest és l'objectiu d'aquest podcast que avui estrenem. Volem mirar enrere en el temps per entendre el per què i el com van passar les coses. Parlarem amb testimonis dels fets més importants de la història recent i conversarem amb persones expertes. Volem parlar de memòria històrica amb rigor, involucrant en aquest procés la comunitat de la ciutat, especialment el jovent, i creant espais de reflexió que ajudin a fer una societat més justa i igualitària. De la mà d'estudiants de secundària dels instituts Salvador Dalí, Estany de la Ricarda, Ribera Baixa i Valdir Aguilera del Prat de Llobregat, aquest podcast ens permetrà reflectir-nos en uns miralls en què veurem com, en realitat, som l'herència d'aquelles persones que van lluitar i patir perquè nosaltres puguem gaudir de drets i llibertats. L'alumnat que ens acompanyarà durant els pròxims 13 episodis ha participat de les entrevistes que hem fet, però també de la mà del Teatre Cadis del Prat de Llobregat, dona vida a personatges reals o imaginaris que ens ajudaran a reviure el passat com si fos avui. Això no és un altre podcast d'història. Això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 1. Barcelona. Rosa de Foc.

0: La guerra no canvia. Sempre beneficia els poderosos i és la societat civil, especialment la més pobra, la que en paga les conseqüències. D'exemples en tenim molts, fins i tot als nostres dies. Però avui marxem fins a principis del segle XX per conèixer un dels exemples més clars d'aquesta desigualtat. Entre el 26 de juliol i el 2 d'agost de 1909, Barcelona i altres municipis catalans van convertir-se en focus de protestes antimilitaristes i anticlericals que van escalar en violència i intensitat. Un esclat revolucionari que arrencarà molt abans, amb un decret que obligava joves catalans i d'altres parts de l'Estat a anar a la Guerra de Melilla. El descontent pel reclutament es va agreujar perquè només les famílies riques podien pagar 6.000 rals i lliurar-se de la guerra. Els més humils, la majoria, no podien permetre's aquesta exempció.
1: El principal problema són les desigualtats socials, no? Perquè en la guerra del Rif, aquesta guerra que fa que es busqui la lleva dels soldats, el sistema de reclutament és molt peculiar. Tu pots redimir d'anar a l'exèrcit si pagues un tant, no?, i si no, doncs hi has d'anar. És evident que al final qui va a la guerra són les persones pobres, els fills dels treballadors, etc. No? I per tant, a més, en aquell cas concret, la lleva bàsicament és de soldats catalans. No? Llavors, aquesta, diguem-ne, doble vessant, per una banda el fet que sigui gent pobre i per l'altra que siguin catalans, fa que l'esclat, en aquest esclat sí, barreja moltíssimes coses, perquè s'hi barreja l'esclat social, però també s'hi barreja part de l'esclat nacional.
0: Hem escoltat l'Agustí Colomines, expert en la matèria, amb qui hem visitat l'escola Pia Sant Antoni, un indret que serà clau durant la Setmana Tràgica. Sobre el reclutament, Líria, estudiant de primer de batxillerat de l'Institut Salvador Dalí del Prat de Llobregat, ens planteja una qüestió.
2: Què passava si un jove cridat a files estava fora de Catalunya?
3: Si estava fora de Catalunya i es podia escapar, suposo que se'n lliurava. La majoria de la gent, joves inclosos, no podien viatjar. Això de viatjar em sembla que ara és allò de que podem. Bueno, marxem fora una setmana, marxem fora un mes i té una revolta i et pilla fora. Llavors no, perquè llavors la gent no es movia, menys els jovents. No tenien diners ni havia el costum de fer-ho.
0: I encara més, la Guerra de Melilla era molt impopular entre la població. La gent veia aquell conflicte com un capritx de les elites espanyoles per enriquir-se encara més i no un assumpte que afectés les classes populars. Per comprendre bé què va ser la Setmana Tràgica i quina petjada ha deixat a la nostra societat, hem d'entendre el context en què es va donar. Espanya viu una època de decadència política amb la independència de les antigues colònies americanes encara en el record. La Catalunya industrial està formada per una societat burgesa benestant, propietària de les grans fàbriques, que conviu juntament amb la majoria obrera i menestral, en condicions de pobresa. La diferència de classe, però també el sentiment nacional, dividien la societat catalana, i especialment aquella que vivia a les grans ciutats com Barcelona. La capital catalana encara no és com la coneixem avui dia. La gent viu principalment a la part més antiga, la que fins feia unes dècades havia estat envoltada de muralles. L'Eixample està en construcció, un projecte urbanístic ambiciós que ha generat molts llocs de feina en la construcció de la ciutat del futur. Les fàbriques també són l'altra sortida econòmica de les classes populars. Famílies senceres malviuen ben a prop de grans nissagues burgeses. Persones nascudes a Barcelona o altres llocs de Catalunya conviuen amb immigrants arribats d'Andalusia, Extremadura o d'altres llocs d'Espanya. Això genera un batibull polític i social que tindrà el seu esclat més tard. El moviment obrer té molta importància en aquella Barcelona de principis del segle XX, però també el republicanisme, una idea política liberal que té una vessant més catalanista, representada per la burgesia catalana, i una altra més espanyolista, encapçalada per un nom, Alejandro Lerroux.
3: Un personatge molt controvertit. Alguns diuen que era un demagog, altres deien que era un personatge que havia arribat per desfer els partits anarquistes, o sigui, els socialistes d'aquí de Catalunya, que era anticatalanista totalment, això feroçment anticatalanista. Lerroux tenia aquesta verborrea revolucionària que primer va enganyar una mica a la gent, sobretot als anarquistes.
0: La historiadora Soledad Bengoetxea ens ha parlat d'aquest polític que va fer servir l'anticlericalisme i l'anticatalanisme per agitar les masses i escalar posicions fent servir retòrica demagògica, sempre al servei dels seus interessos polítics. El catalanisme, però, no era exclusiu de les classes benestants. Bona part de l'obrerisme també tenia simpaties per les idees catalanistes, si bé la ideologia predominant entre les classes populars era l'anarcosindicalisme.
3: Estem parlant de 1909. Pensa que 7 anys enrere, només 7 anys, en 1902, els anarquistes havien endegat una vaga general d'una setmana de duració, una setmana Barcelona aturada pels anarquistes. Vull dir que les classes benestants al 1902 van mobilitzar-se moltíssim per veure què podien fer per frenar aquest moviment anarquista. L'anarquisme era l'ovella negra de la burgesia.
1: Els treballadors d'aquella època mantenen un discurs així, no?, de catalanisme popular, per entendre'ns, no?, que fa que s'associeixin les dues coses amb una facilitat tremenda, no? Viuen, diguéssim, les dues opressions d'una manera molt clara.
0: Quan es recluten les lleves per la guerra de Melilla, hi ha protestes ciutadanes, moltes d'elles encapçalades per dones que suposen a que els seus fills i marits vagin a morir lluny de casa per un conflicte que els és del tot aliè.
3: L'embarcament de tropes a Barcelona comença l'11 de juliol i el dia següent es produïren manifestacions antibel·licistes incidents als pols i per carrers. El clima era d'irritació popular, compartit pels partits nacionalista, republicà, radical i socialista, contra una guerra incompresa. Tothom estava agitat, inquiet. Entre les assistents, la majoria eren dones obreres, familiars desenrolats que intentaren impedir l'embarcament al vaixell Puerto Rico i llençaren a l'aigua el tabac i els escapularis que prèviament els havien despartit algunes dones de la burgesia com a caritat. Algunes dones de la burgesia havien anat allà a donar escapularis, a tractar de pacificar la revolta. Segons les cròniques, les dones cridaven: «Llanceu les vostres armes, que se'n vagin els rics, o tots o ningú, que se vagin els frades».
4: Marxar a la guerra i morir-se significava que et deixaves vídua. I era molt complicat, una vídua amb fills, sostenir la família, i això ens explica també l'aparició d'una prostitució extensa. Diguem-ne que les dones es subjeven perquè diuen: «Ostres, si es mor el meu marit i em foten fora de la feina, és que m'he de dedicar al carrer», literalment. I això explica també que hi hagi moltes dones a la insurrecció, les cremes de convents, d'esglésies, de col·legis religiosos.
0: Amb l'historiador David Martínez Fiol hem parlat precisament davant l'església del Clot. Com veurem més endavant, aquest va ser un dels edificis religiosos que va cremar durant la Setmana Tràgica. Líria, l'estudiant de secundària que ens acompanya en aquest capítol de Miralls de Memòria, es pregunta per què aquella guerra va generar tant de rebuig.
2: Per què la gent no volia anar a la guerra del Marroc? No tenien sentiment patriòtic?
1: És que la guerra del Marroc no es feia per cap cosa patriòtica. La guerra del Marroc es va fer bàsicament per defensar les mines de ferro, que eren propietat del conde de Romanones, que havia estat primer ministre, i del Comillas, del marquès de Comillas, no?, que era un dels importants d'aquí. Per tant, plantejar la guerra en termes de la lluita contra l'invasor àrab, per entendre'ns, és una absurditat. És una guerra colonial en totes les de la llei.
0: De fet, el sentiment popular envers aquest conflicte és que es tracta d'una guerra per interessos econòmics de gent poderosa de l'Estat i que no té res a veure amb el benestar de la ciutadania. L'oposició a la guerra, al principi, no va més enllà d'algunes protestes i, de fet, l'embarcament de soldats al port de Barcelona tindrà lloc sense gaires incidents. Les notícies que arribaven del front no eren bones i les morts de soldats a Melilla són l'espurna que encén una jornada de protestes a Barcelona que aviat s'estendrà a altres municipis catalans.
5: Viatgem a través dels miralls de memòria per entendre la indignació, la por i la incertesa de les persones que van rebre la notícia del reclutament per anar a la guerra del Marroc i de com les successives revoltes van desencadenar el que es coneix com la Setmana Tràgica.
6: Atenció, atenció, senyores i senyors. Arriben darreres novetats del Navarroc. L'exèrcit espanyol cau derrotat després d'una llarga jornada d'inesgotables i acarnissades batalles a Barranc del Llop. Davant de la falta d'efectius, els soldats de reserva seran cridats a les files i hauran d'embarcar en la data establerta al port de Barcelona. No es quedin sense els seus exemplars, per saber tots els detalls.
7: Com que reservistes? Malparits.
8: Està el nen davant.
9: Què vol dir? Què són els reservistes?
7: Desgraciats. És una batalla perduda i ens envien allà igualment.
8: Joan!
9: Ens enviaran al Marroc.
8: Joan, per l'amor de Déu! No pot ser.
10: Tranquil·la, Maria, no em tocarà anar. Tot estarà bé.
8: No vull...
10: No pateixis, estarà tot bé, amor. No ens separaran.
8: Marxem, hem de fugir.
10: Què, a on?
8: Abraça'm fort, vull sentir-te a prop. Quedem-nos així fins a l'últim moment.
11: Vaig perdre el meu germà a la guerra de Cuba. No em dóna la gana ara perdre també el meu fill. Què s'han pensat? Malparits, colla de malparits.
12: Mare, mare...
13: Tranquil, no t'espantis.
12: No vull anar a combatre al front. No vull que em matin.
13: No pateixis, fillet meu. Segur que el teu pare pot moure algun fil perquè et quedis. No t'has de moure del meu costat. Hi poden anar d'altres, segur.
12: Sisplau, mareta, no vull marxar. Oi que no hauré de marxar?
14: Camarades, no podem permetre aquesta injustícia.
15: No hem de lluitar per una causa que no és la nostra.
14: Ens reunirem i ens mobilitzarem com a poble.
15: Atenció a tothom. Des de Solidaritat Obrera us convidem a reunir-nos per organitzar una vaga contra la crida de reservistes i en contra del poder opressor. Aturem l'Estat i defensem el poble.
14: Aturem l'opressió i defensem el poble.
16: Aturem l'opressió!

0: La convocatòria de protestes per part de Solidaritat Obrera aviat s'anirà de les mans i a Barcelona les protestes agafaran un caire violent quan grups d'esvalutadors dirigeixin la ràbia popular cap a l'Església.
1: El dia 24 de juliol, dos dies abans, es va constituir un comitè de vaga format per anarquistes, lerrosistes, socialistes, que va decidir convocar una vaga general pel dia 26. La resposta de la multitud desbordà el comitè de vaga. La revolta prengué un caire resurreccional no previst, sense que els partits republicans en volguessin assumir la direcció. Ningú va voler assumir la direcció. El poble, obrers, menestrals, mestresses de casa, obreres, vagabuns amb vestits estripats, tots eren els amos dels carrers. Barcelona quedà sense subministrament de gas i electricitat incomunicada. I el capità general de Catalunya declarava l'estat de guerra i el governador Osorio dimitia. Només la Guàrdia Civil s'enfrontava als vaguistes.
0: El sentiment popular que les institucions religioses s'apropaven al poder i no pas a la gent comuna va calar fort entre els manifestants.
2: Si és una insurrecció tan de lluita de classes, per què no es cremen les fàbriques? I aleshores, en aquest sentit, sí que és veritat que si cremes la fàbrica, estàs cremant el teu lloc de treball. El món patronal d'aquell moment és un món patronal catòlic, molt vinculat a l'Església, però en tot cas, tornem al que dèiem, la paradoxa de aquest món patronal catòlic no es veu afectat en les seves empreses, però sí que es veu afectat els edificis religiosos, perquè són el símbol d'aquest integrisme que dona suport al món empresarial.
1: La gent considerava que l'Església estava al costat dels rics, això per començar. A més, l'Església estava a favor de la guerra del Marroc, perquè hi havia interessos econòmics al Marroc. I si es parla de la participació de les dones en aquella revolta, no es pot oblidar que els convents que tenien nenes i dones acollides per pobresa o per suposadament redimir-les de la mala vida, tenien oficines d'ocupació i també regentaven tallers on es manufacturava gran quantitat de gent en depunt, que a elles les pagaven una misèria. I moltes dones que cosien a fàbriques i a casa consideraven que es feien competència, una competència barata i desleial. Vull dir, era tot un caldo de cultiu perquè es creia és aquest sentiment anticlerical.
0: El Col·legi de Sant Antoni, de l'Ordre dels Escolapis, va esdevenir un símbol de la Setmana Tràgica. Va ser un dels primers, si no el primer, edifici religiós en cremar el 27 de juliol de 1909 i l'últim del que se'n van poder apagar les flames. Així i tot, aquesta escola es manté oberta avui dia, tot i que d'aquell foc només en van quedar de peu algunes parets.
3: El primer establiment religiós que cremen és aquest convent, no? El convent dels Escolapis de Sant Antoni, que és on hi ha, a més a més, la residència dels Escolapis de Catalunya, no? I és un establiment molt gran que s'havia construït per donar cobertura i ensenyament als treballadors de l'Eixample, no? Que estaven construint l'Eixample, i dels burgesos que vivien aquí, al capdavall, el Palau Güell està aquí sota, no? I per tant, i aleshores aquest és el primer que crema i curiosament és l'últim que poden apagar el dia 29. Pel que se sap, aquesta escola, per exemple, va ser cremada per xicots d'entre 14 i 20 i pico d'anys, no? Estaven afiliats a algun sindicat o algun, pues, no, particularment, no?
0: Abans hem vist que Barcelona no era com la coneixem avui dia. De fet, barris com el Poblenou, Sant Andreu o Gràcia eren pobles separats del que ara coneixem com el centre de la ciutat. Això no va impedir que allà també s'hi cremessin convents i esglésies.
2: Aquí al Poblenou hi ha com uns tres focus. Un seria aquest que estem aquí davant, no? L'església del Clot. Una, l'església de la Immaculada Concepció, que està al carrer Llull. I després hi ha un altre focus, aquest ja superallunyat, que és el que s'anomena el barri de Pequín. I allò és un barri de barraquistes que es configura tot just acabada la guerra de Cuba i que inicialment venen xinesos i filipins que s'havien convertit al catolicisme a Cuba i a les Filipines i que, evidentment, havien estat proespanyols i que quan acaba la guerra emigren cap aquí i munten un barri de barraques. I aleshores, en el barri de Pequín, el que hi ha és la crema d'una església. Aquests xinesos i aquests filipins no són protagonistes de la crema d'aquesta església perquè ells són catòlics. En realitat, és gent obrera que ve pròpiament del Poblenou, que es passa per allà i aleshores cremen l'església.
0: Només a Barcelona i Rodalies hi va haver més de 60 convents cremats, però la setmana tràgica va anar molt més enllà de la capital. Sabadell, Granollers o Manresa també van viure revoltes destacades aquells dies, però la xifra de municipis on hi va haver protestes és encara més llarga.
4: Ens endinsem en la por i l'angoixa de la gent que va patir en primera mà les conseqüències dels aldarulls i l'opressió durant les protestes.

0: Estimat Toni, t'escric aquesta carta per l'urgència de la situació. Els carrers estan plens de fum i cendra. Els manifestants atrinxerats i la policia exercint pressió. No sé què fer. No tinc veu, però segueixo cridant. Ells criden. Ells alcen els seus punys sense por. Surto amb el meu cos armat i l'ànima nua. Surto perquè no tinc res a perdre. Surto amb el preu de la bala i amb el front alt. Surto fent història, encara que el meu nom no sigui recordat. Formo part de quelcom més gran. Coneixen la meva ideologia. Saben qui sóc.
1: Interrompem la missió musical per informar que l'església Nostra Senyora del Carme s'assuma al llistat de temples religiosos cremats en els últims dies. El cos policial està treballant per capturar els autors dels fets. A continuació, escoltem la declaració de Les Rux, membre del Partit Republicà Radical.
2: Jóvenes bárbaros de hoy, entrad a saco en la civilización decadente y miserable de este país sin ventura. Destruid sus templos, acabad con sus dioses, alzad el velo a las novicias y elevadlas a la categoría de madres para civilizar la especie.
0: ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Per l'amor de Déu, estàs tremolant. Ha passat algú? M'estàs espantant. Teresa, digues alguna cosa.
3: És culpa seva. Tot és culpa seva.
0: De què parles?
3: Que no ho estàs veient? S'han tornat bojos. Animals, ajuda'ns, germana.
0: Què t'han fet, Teresa?
3: Res, res. Estic bé. Ja ha passat.
4: Policia, obriu la porta.
0: Merda, ja són aquí.
4: Obriu la porta.
3: Beatriu, què has fet?
0: Xxxt, no obris. Fes alguna cosa.
3: Què has fet? Deixeu-la, sisplau.
0: Teresa,
3: deixeu-la.
4: Endueu-vos-la. A la monja, deixeu-la al llit.
3: Beatriu, no. Ai, Déu meu, com hem caigut en tan profunda desgràcia. Senyor, tu que tants cops has sentit les meves oracions i pregàries, et prego que m'escoltis una vegada més. Protegeix i cuida de les meves germanes. Pare, que han honrat tan bonament el teu nom, protegeix també la Beatriu, sang de la meva sang, que cega pels seus ideals, ha deixat que els seus desitjos de justícia siguin mal influenciats pel mateix diable. Feu que paguin aquells pecadors d'ànima infama, els actes dels quals han profanat aquesta santa església i els cossos de les seves abadesses. En el nom del Pare, del Fill, de l'Esperit Sant. Amén.

0: La resposta de les autoritats a aquell aixecament popular va ser dura. Si bé en un primer moment la guarnició barcelonina de l'exèrcit es va negar a disparar contra els seus propis veïns i veïnes, les tropes portades d'altres llocs de l'Estat, a qui se les havia fet creure que venien a Barcelona a aplacar un moviment separatista, sí que ho van fer. El resultat, més d'un centenar de civils morts i mig miler de ferits. La setmana tràgica no havia estat una revolució organitzada. Havia estat l'esclat del descontentament popular, de la por a la misèria que deixava la guerra a les llars més humils. I precisament va ser la mateixa classe obrera la que en va pagar les conseqüències.
1: Parlem del balanç de víctimes. 3 morts i 27 ferits entre les forces de l'ordre, de 75 a 100 morts amb centenars de ferits entre la població civil. I es van clausurar 150 centres obrers i culturals, 6 periòdics i totes les escoles laiques, totes, es van tancar. Destaquem que l'Església i les classes dirigents van exigir duresa contra els revoltats. Només el poeta Joan Maragall va alçar la veu contra la revenja i la indiferència.
2: La Setmana Tràgica es convertirà en un mite. Es reforçarà aquesta idea de la Barcelona Ros de Foc, de la Barcelona Resistent. També és veritat que això permetrà un cert ascens del republicanisme, no? Que se sentirà fort i que, en definitiva, acabarà conquerint l'Ajuntament de Barcelona i tot plegat, no? I una certa decadència o un inici de la decadència del catalanisme conservador que havia estat més o menys implicat en la repressió.
0: Però si hi ha un nom lligat a la repressió de la Setmana Tràgica és Josep Ferrer i Guàrdia. Era un pedagog que havia creat el que s'anomenava l'Escola Moderna, un model educatiu laic que aviat va esdevenir una mena de competència de l'Església, que fins aleshores tenia pràcticament el monopoli de l'ensenyament.
3: Això moltes vegades no s'incideix en el tema, és una escola laica privada i que, per tant, no està pensada pels nens dels obrers, sinó que està pensat per, allò, nanos de la classe mitjana progressista. I és veritat que té un discurs, allò, pedagògic, on el tema de l'anticlericalisme, no explicitat com anticlericalisme, però explicitat com a escola laica, és molt important. Aleshores, des del món de les dretes clericals, home, és la competència. Ja anava bé culpar-lo d'algú perquè es pensava, dic, bueno, si eliminem a Ferrer i Guàrdia, s'enfonsen les escoles l'escola moderna, l'escola laica moderna, i, per tant, continuem amb el monopoli religiós catòlic de l'educació per part de l'Església. El món governamental, les autoritats judicials i polítiques li tenien ganes, i aleshores aprofiten la vinentesa de la Setmana Tràgica per assenyalar-lo amb el dit. Amb proves o sense proves?
1: Ferrer va ser, doncs, una víctima de la Setmana Tràgica, no un protagonista. La fermesa que va mantenir fins a l'últim instant de la seva vida no va permetre que els soldats que li anaven a fusellar li envenessin els ulls i mirant-los va dir el crit de «Visca l'escola moderna». Això va reforçar la seva figura.

El capítol d'avui l'hem titulat Barcelona Rosa de Foc, perquè aquest és el sobrenom que va rebre la ciutat després d'aquells i d'altres avalots. La memòria col·lectiva de la ciutat i de Catalunya en general va molt lligada precisament a aquesta revolta obrera, a la lluita per aconseguir la igualtat, per aconseguir drets laborals. La de la setmana tràgica és la història d'una derrota. Més endavant, amb altres capítols, parlarem de les grans victòries de la classe obrera. Arribem al final del primer capítol de Miralls de Memòria. Al llarg de l'episodi hem parlat amb l'Agustí Colomines i Companys, historiador i professor titular d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona. També amb la Soledad Bengoetxea Echaondo, doctora en Història Contemporània i professional de la recerca històrica, així com amb en David Martínez Fiol, historiador i professor lector de la Universitat Autònoma de Barcelona. També hem viatjat de la mà del Teatre Càdiz del Prat de Llobregat a la Barcelona de 1909 per conèixer la ràbia i la indignació de les classes populars. Al pròxim capítol parlarem de com era la vida d'aquestes persones a les fàbriques i colònies industrials. Això no ha estat un altre podcast d'història. Això ha estat Miralls de Memòria.

0: Miralls de memòria, un podcast coproduït pel Prat Ràdio i la Xarxa, presentat per Víctor Asensio García i amb la col·laboració del Modena Maluenda Bataller.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la Xarxa Més.
2: Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
3: Quan mires un telenotícies, o el més habitual ara, quan mires uns quants vídeos de TikTok i el que hi veus no és gaire diferent de les ficcions distòpiques, vol dir que comencem a fer salat. Un tuit clàssic i recurrent recorda que l'obra 1984 de George Orwell era un avís per a navegants, no un manual d'ús. I més enllà del gran germà omnipresent que vigila constantment els ciutadans, aquest llibre i també les seves adaptacions audiovisuals parlen de la manipulació del llenguatge, de la revisió de la història dels llibres i dels titulars i del control governamental. De la seva banda, Ray Bradbury a Fahrenheit 451, la temperatura a la qual crema el paper, prediu la censura de llibres i la dependència de les pantalles i batalles contra la desinformació i el consum excessiu del contingut digital. Un món feliç d'Aldous Huxley descriu una societat drogada pel plaer, el consumisme i l'enginyeria genètica. I el conte de la criada de Margaret Atwood preveia, als anys 80, una regressió radical de valors a la societat estatunidenca portant a un control reproductiu i a un patriarcat extrems. Totes elles tenen adaptacions a les pantalles, com també una de les novel·les més cèlebres de Philip K. Dick, Els androides somien xeis elèctrics. Ridley Scott la va adaptar com a Blade Runner el 1982 al cinema i la història predeia amb precisió debats actuals sobre la intel·ligència artificial, com la possibilitat que arribi a haver androides replicants que siguin indistingibles dels humans, la consciència artificial i els debats ètics que provoca amb una terra que fa que aquells qui poden marxin a les colònies. I la pel·lícula, més existencialista, parla també de les megacorporacions que ho controlen tot i d'IAs rebels, com el grup de replicants que persegueix el protagonista, que són pràcticament humans.
4: She's a replicant, isn't she?
5: I'm impressed.
3: La pregunta és si la ciència-ficció i les distopies que es publiquen, s'emeten i s'estrenen ara sabran preveure tan bé el futur com totes aquestes del que hem parlat. Nosaltres no ho sabrem, però, mentrestant, sempre ens quedarà gaudir d'un dels monòlegs més memorables de la història del cinema.
6: All those moments will be lost in time, like tears in rain.
2: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix.
7: La xarxa de comunicació local.

0: xarxa, edició matí, amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Segona jornada de declaració a l'Audiència Nacional de José Luis Rodríguez Zapatero. L'expresident del govern espanyol torna a compareixer avui després que en la primera jornada el jutge hagi decidit no retirar-li el passaport ni aplicar-li altres mesures cautelars. El magistrat considera, malgrat tot, que no ha aconseguit allunyar els indicis de criminalitat que se li imputen per les joies d'alt valor que van aparèixer al seu despatx i el possible cobrament de comissions en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. En una sessió a porta tancada, Zapatero ho ha negat tot i ha demanat confiança. Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dijous 18 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Els Estats Units i l'Iran ja han signat físicament l'acord de pau a l'Orient Mitjà. La vigília de l'acte oficial de rúbrica a Suïssa, totes dues parts han activat ja els 14 punts del pacte que inclou el compromís de Teheran de no desenvolupar armes nuclears i un pla de reconstrucció del país amb un fons de 300.000 milions de dòlars. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi declarat a la Segarra i que ja ha cremat més de 60 hectàrees de camps de cereals sense segar. De moment, el foc està estabilitzat i s'han pogut aixecar els confinaments a Ribera d'Ondara i altres nuclis de l'entorn. El Parlament ha aprovat per unanimitat una llei per eliminar totes les prop de 700.000 tones d'amiant que encara hi ha a Catalunya. El text també preveu la reparació de les víctimes i una protecció de riscos i arriba després de dues dècades de lluita de diverses associacions d'afectats. Dels esports, Pere Romeu continuarà a la banqueta del Barça fins al 2028. El tècnic ha signat la renovació després de dues temporades al capdavant de l'equip femení, en què ha guanyat 8 dels 9 títols disputats. Al darrer curs, el conjunt ha signat la temporada perfecta, coronada amb la victòria a la final de la Champions. I en cultura, la novel·la Sau, de l'escriptor Ferran García, ha estat reconeguda amb el Premi Llibreter d'enguany en la categoria de literatura catalana. La passió dels estranys, de la filòsofa Marina Garcés en assaig, o Cartes imprevistes, de Tina Vallès i Mercè Galí, en literatura infantil i juvenil, són dues de les altres obres escollides per votació dels establiments adherits al Gremi de Llibreries. Passen gairebé 3 minuts de les 7 del matí. És moment per saber com se circula a aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dijous amb força tranquil·litat en quant a la xarxa viària catalana no registren ni accidents ni avaries.
3: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Després d'un juliol farcit de concerts, el mes d'agost es dedica a les activitats més vinculades directament a la llegenda del Comte Arnau i als espais patrimonials del municipi. Tots els dimecres i dijous del mes, des del dia 12 fins al 27 a les 9 de la nit, es faran les visites dramatitzades als desitjos del Comte Arnau, amb sortida des del Palau de l'Abadia, que són organitzades per l'Ajuntament amb la col·laboració inestimable del SAT Teatre Centre. Sentim a la regidora de Cultura, Rosa Freixanet.
2: Els desitjos del Comte Arnau són unes visites dramatitzades sobre la llegenda del Comte Arnau. Bé, jo crec que és posar una mica d'ironia i humor a la llegenda del Comte Arnau. Es fan per tot el casc antic del poble i pels llocs més emblemàtics del casc antic. I sempre acabem al Parc de la Muralla amb una degustació dels dolços del Comte Arnau, que és un tast que fan les pastisseries i les fleques d'aquí del poble.
1: D'altra banda, el dissabte 22 d'agost, també a les 9 del vespre, es durà a terme la caminada nocturna cercant les petjades del Comte Arnau amb sortida des de l'absis del monestir. L'activitat permetrà descobrir els camins vinculats a la llegenda del Comte Arnau pels voltants de Sant Joan de les Abadeses. Per participar-hi és obligatori portar calçat adequat i un lot frontal. L'itinerari serà sorpresa.

0: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Un grup d'uns 5 veïns de la Vila Vella de Sant Joan de les Abadeses que havien format part de l'antiga associació de veïns del barri han impulsat una campanya per reclamar una solució al tancament de la plaça Major a causa del mal estat de l'edifici de Can Blanchard i perquè s'hi pugui tornar a fer activitat. Cal recordar que fa un mes que l'Ajuntament va perimetrar l'edifici amb tanques i va prohibir fer-hi qualsevol acte públic després que s'haguessin produït despreniments de la façana. El consistori havia declarat en ruïnes l'edifici feia 2 anys i va instar el bisbat de Vic, que n'és el propietari, a solucionar-ho. De fet, l'Ajuntament va redactar un projecte i va licitar l'obra de desmuntatge per enderrocar l'edifici de forma subsidiària. Però el bisbat va aturar el procés portant el cas a judici. Un jutge va aturar el procediment per requerir un informe vinculant del Departament de Cultura. Aquest grup de veïns han començat una recollida de signatures, han penjat pancartes gegants a la façana de Camp Blanchard amb missatges com la plaça Major mereix una solució, patrimoni en risc, actuació urgent i propietat i administracions busqueu solucions. I volen fer una enganxada de cartells per tot el municipi per demanar una solució. També diuen que no van en contra de ningú, sinó que volen una solució. Sentim anant d'Ugil parlant de la importància de la plaça.
2: Amb aquesta situació ens trobem, per exemple, la setmana passada, hi va haver la tipa de tapes i ja no es va poder fer aquí la plaça i no es va haver de fer el passeig. I com aquestes n'hi haurà moltes. Ara ve la revetlla de Sant Joan i tampoc la podrem fer aquí, no? Es va fer els sopars medievals, inclús fèiem un sopar de pícnic que cada veí es portava el menjar, es disfressaven aquí, es feien festes, vull dir, hem arribat a fer veneres aquí sota, però moltes festes. Hi havia una activitat i una d'això és que ara ja ho entenc que no hi hagi tant perquè entre que el mercat ja no hi és, botigues que han anat tancant i tot això, esclar, cada vegada aquesta plaça té menys vida, no? Bueno, i arribarà la festa major i tindrem pel mig les pavordes, alguns dies les sardanes i tot això, no sé com s'acabarà. I nosaltres el que volem és que s'arribi a prendre una solució.
1: També recordava la importància de l'activitat comercial de l'espai en temps passat.
2: Me'n recordo quan hi havia encara l'altre ajuntament, que hi havia hagut la ràdio sota l'ajuntament, al costat hi havia encara la Genoveva, la botiga d'en Blanchard, aquí davant del forn, vull dir, que la Carmelita, la carnisseria, bueno, hi havia una vida i la gent pujava i baixava pel carrer Major. Hi havia també Cala Esteve, que donava molta vida. Hi havia un moviment, no? I és molt trist haver arribat amb aquests extrems.
1: Els veïns continuaran mobilitzats per trobar una solució.
3: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

Bernie, I said, they'll never make that money back.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Per segon any consecutiu, els nens de l'escola Doctor Robert han dibuixat el cartell de la Festa Major de Camprodon, en què es poden veure dos equips jugant a estirar la corda, un clàssic de la festa. Sant Patllari comença aquest divendres i s'allargarà fins al 24 de juny, amb la revetlla de Sant Joan entremig. Sentim parlar a l'alcalde, Xavier Guitart, parlant de la consolidació de la festa.
2: Sí que és veritat que és una festa molt consolidada, una festa que agrada, una festa que es viu en família, una festa que hem aconseguit que la gent de Camprodon se la faci seva. Jo vinc d'una època en què la gent no estava a la festa, la pròpia gent de Camprodon no estava a la Festa Major de Camprodon. Això s'ha aconseguit revertir. La gent de Camprodon espera amb candeletes la festa per venir a la Festa Major. Tenim a tope la Festa Major i això s'ha aconseguit a base d'escoltar la gent i anar posant el producte que ells ens han demanat, sobretot quan parlem de joves i quan parlem de gent gran.
1: Aquest divendres la festa tindrà el punt àlgid amb el sopar popular al Parc de la Mare de la Font i tot seguit allà mateix tocarà el grup de versions Norentada i dos DJs reconeguts com Mont DJ i Bertran DJ. A banda, revelaran els noms de la Pubilla i l'Hereu 2026. Dissabte s'instal·larà al divermatí d'inflables a la plaça Santa Maria, en què es recupera el tobogan aquàtic a la baixada del monestir. A la tarda representarà un espectacle infantil amb humor visual pels més menuts i el correbars amb la xaranga entrompats pels no tan nens. Al vespre, l'epicentre de la festa tornarà a la Mare de la Font amb un altre grup de versions, Aquellos Maravillosos Años. Després tocaran gamberres i DJ Ricky. Diumenge és el dia més institucional i començarà a 11:15 del matí amb el pregó a la sala de plens a càrrec de Lourdes Puigmal. Sentim a l'alcalde.
2: Lourdes Puigmal, una pregonera que jo crec que ho ha fet tot a Camprodon, Pubilla, regidora, ha estat visquent aquí, ha anat al Dakar, ha portat Camprodon més lluny de les nostres fronteres, i a part vull dir que és una bellíssima persona que sempre vagi on vagi, porta Camprodon sempre a tot arreu, i per tant és una persona que crec que serà una grandíssima pregonera.
1: Serà un dia tradicional amb la missa solemne, l'audició i les sardanes amb l'orquestra Salvatana. A la nit, la serenata, com l'any passat, tornarà a fer-se als quatre cantons. Després serà el torn del grup Mams, la banda Neon i DJ homenatge del P3. La nit serà llarga i s'acabarà amb l'elecció del pendó i la despertada amb sortida a la Mare de la Font. Dilluns, la gresca continuarà amb el dinar popular amb mongetes per agafar forces pel campionat popular d'estirada de corda, la cercavila de baixada de la Font de Sant Patllari i la festa de l'escuma amb remullada que acabarà amb el mític bany al riu sota el Pont Nou. A la nit hi haurà grup musical local Cabra Boja i tot seguit sessió de DJs. Dimarts hi haurà jocs d'aigua pels més petits i a la tarda la revetlla de Sant Joan, l'arribada de la flama del Canigó, la foguera i castell de focs de l'Espai d'Octubre. La nit acabarà amb el grup de versions Coverage i després la senyora Tomassa i DJ la Màquina del Temps. La festa acabarà el dia de Sant Joan, en què destaquen les sardanes amb la flama de Farners. Les atraccions s'ubicaran a la Mare de la Font.
3: ¿Qué estás tocando?
4: Una canción que he compuesto yo.
3: Para, ya sabes lo que quiero escuchar.
4: No los...
3: La tocaste para ella, tócala para mí.
4: Bueno, es que no la recuerdo.
3: Si ella la resistió, yo también. Tócala.
4: Sí, jefe.

La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu.

tormenta inútil, amb gest obstinat. Li escurça les potes, li talla la cua, li esclafa les anques a cops de martell i amb llargues agulles forades ses nines.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: sí, pero...
1: ¿Me dices tu nombre, por favor?
2: Mi nombre es Peyu.
1: De acuerdo, Peyu.
2: No, Peyu no, Peyu, con I.
1: Bien, Peyu,
2: Peyu. Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
3: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
2: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Després de molts entrebancs i imprevistos, fa dues setmanes que van començar les obres per un import total de 9,6 milions d'euros que permetran convertir la nau central del Pla en una residència per a la gent gran i un centre de dia. El passat dijous al matí es va fer una visita d'obres per veure com avancen les actuacions. Les obres es dividiran en dues fases. En la primera s'executarà el projecte per a la rehabilitació energètica de la nau del Pla, que té un cost de 3,1 milions d'euros. Aquests diners venen finançats per la famosa subvenció de 2,7 milions provinents dels fons europeus Next Generation, mentre que els 458.000 euros restants els aportarà al concessionari. Hi ha un termini de 5 mesos per executar-la. Guillermo Oliver, de Gor Arquitectes, explicava en què consistirà l'actuació.
2: Consisteix en la rehabilitació energètica de lo que és la pell, diguem així, externa, en la que intervenim a façanes i a coberta, interior i exterior, per recuperar tota la, com podeu veure aquí darrere, tot lo que era la façana original i coberta original. L'edifici actualment ni té finestres, la coberta està enderrocada per les inclemències del temps, ha passat els anys, la pluja, l'estructura original era de fusta, amb la qual s'ha anat podrint, i els forjats han patit, les vigues són de fosa, amb la qual són les vigues que no aguanten molt el que és l'impacte, llavors s'han partit, forjats, etc. No?
1: La segona fase dels treballs consistirà en l'adequació de l'edifici i les instal·lacions assistencials, sanitàries, tècniques i de servei de la nau per destinar-ho a una residència per a la gent gran. L'obra costarà 6,2 milions d'euros i caldrà afegir-n'hi 242.000 més dels honoraris de la redacció del projecte i direcció d'obra. Es tardarà entre 9 i 10 mesos a construir-se un cop acabi la primera fase. Per tant, es preveu obrir a finals de 2027 o a principis de 2028. El contracte estableix una durada de la concessió de 40 anys. Com que l'equipament serà de titularitat municipal, en acabar la concessió retornarà al consistori. La residència serà molt completa.
2: Es divideix en diverses unitats de convivència, segons l'estat, diguem-ho així, del, o gent gran que vagi, segons els seus estats, es dividirà en una zona o altra de l'edifici. Bàsicament, el que és planta baixa, tenim zona d'autònoms, gent que per si sola poden entrar i sortir sense ajuda. A la banda esquerra de l'edifici tenim zona de serveis, cuina, zona de treballadors, i el que és la part central hi ha una unitat de convivència on hi ha habitacions i sales comuns. També hi ha els serveis tipus podologia, fisioteràpia, una zona segurament hi haurà una zona de rehabilitació amb piscina.
1: La residència disposarà d'unes 105 places públiques i privades.
3: La importància i la rellevància d'aquesta obra és que no només salvem una subvenció que a priori ja estava perduda, sinó que rehabilitem un edifici històric que realment queia a trossos i a més aconseguim reubicar els avis en una situació doncs molt més confortable, molt més cèntrica i molt més accessible per tots ells. A peu Pla, podran sortir a passejar, a gaudir doncs, de la població. Per això és tan important, perquè millorem molt la qualitat de vida dels usuaris de la residència.
1: Orriols també estava satisfeta per haver salvat una subvenció que considera que estava perduda després de tots els sotracs que han passat els últims 7 mesos.

0: Semblava gairebé un miratge, però finalment ha passat. Ahir a la nit, Donald Trump va firmar l'acord amb Iran durant un sopar al Palau de Versalles. 14 punts, una guerra aturada sobre el paper i moltes preguntes sense resposta. L'estret d'Hormuz es tornarà a obrir. Per allà hi passa una cinquena part del petroli mundial i el seu bloqueig havia de fer disparar els preus. El barril de Brent ja ha caigut fins als $78. Però alerta, l'Iran vol negociar amb Oman la futura administració de l'estret. En altres paraules, podria imposar peatges en una ruta que fins fa pocs mesos era de lliure accés. El G7 ha aplaudit l'acord demanant cap traves ni peatges, però el text no ho garanteix. El punt més polèmic potser és el financer. Els Estats Units es comprometen a un pla de reconstrucció de 300.000 milions de dòlars a descongelar tots els fons iranians. Tot això abans de tenir un acord nuclear definitiu. Trump concedeix una quantitat astronòmica sense haver resolt el problema de fons. Perquè el programa nuclear d'Iran queda pendent de 60 dies de negociació, l'Iran reafirma que no fabricarà armes nuclears, però el material enriquit que ja té continua existint sota la supervisió de l'AEIA. Reafirmar no és desmuntar les centrifugadores. I Netanyahu, doncs Israel ocupa el sud del Líban i ha deixat clar que continuarà fent-ho. L'acord no l'inclou i el Líban és un dels 14 punts. Bàsicament, una contradicció en directe. També Macron ha demanat prudència, perquè el que s'ha firmat a Versalles no és una pau, és com a molt una pausa comparada amb diners públics americans i promeses que encara cal verificar. És dijous 18 de juny del 2026, us parla Ona Fàbrega i això és el Territori 17.
1: Territori 17.
0: El Territori 17, que és el magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès, el Moianès i el Lluçanès, i que estem en directe cada dia de dilluns a divendres de 9 a 11 del matí. I no només ens podeu escoltar, sinó que també ens podeu veure a través de YouTube, Televisió de Cardedeu, el Nou TV i la xarxa Més. Avui, a partir de 9:45, nosaltres parlarem amb el responsable de comunicació d'AFMADO, Ramon Coll, sobre el concert solidari amb la jove Orquestra Filarmònica de Utah a Call d'Atenes, que se celebrarà aquest diumenge. I després la Laia de Déu des d'Ona Codinenca entrevistarà a Carme Tura i Dani Fonoll. Amb ells parlarem de l'edatisme i de la campanya que s'ha fet a Sant Feliu de Codines. Amb les 10 tocades serà el torn d'endinsar-nos al món gastronòmic del nostre territori. I avui a la Foc Lent, amb la Laia coneixerem Essència Dolça de Caldes de Montbui amb la Txell Zanui. I a 10:45 en Guillem Sánchez ens portarà les piulades més destacades del dia. I com sempre, acabarem el programa dels dijous parlant sobre les pel·lícules que estan en cartellera i recomanacions de sèries. Tot això en un Territori 17 que ara comença i que ho fem posant-nos al dia. L'Ajuntament de Vic ha fet balanç del tercer any de mandat situant els reptes que entoma la ciutat amb tres grans eixos: la defensa de la identitat de la ciutat, la millora de la seguretat i el civisme i el creixement demogràfic. Andreu.
2: Quan queda només un any per les properes eleccions municipals, el govern vigatà entoma tres reptes que hi ha anat treballant durant aquest mandat i que vol acabar de consolidar fins als comicis del 2027. El primer és la defensa de la identitat amb el foment de l'ús de la llengua catalana en tots els àmbits, per això es va crear la regidoria de llengua. El segon és la millora de la seguretat i el civisme. Aquest 2026 s'han frustrat 13 intents d'ocupació il·legal i l'any passat en van ser 44. També s'han desmantellat 76 casos d'infrahabitatge i s'han retirat 200 patinets elèctrics per no complir la normativa. De cara a l'any vinent, es doblarà el nombre de càmeres de videovigilància a la via pública. L'equip de govern es proposa reduir els furts i robatoris, sobretot a la gent gran. I es felicita per haver estat present en l'impuls de la llei de la multireincidència. Tot i així, demana més efectius per vetllar la seguretat de la ciutat. En fa èmfasi l'alcalde de Vic, Albert Castells.
3: Vam liderar des de Vic, conjuntament amb altres alcaldes, aquesta nova llei de la multireincidència. Hem reforçat els serveis de Guàrdia Urbana, hem demanat i exigit, i tornem a exigir a la Conselleria d'Interior, més efectius de Mossos d'Esquadra, però sí que hem aconseguit tenir-ne de forma recurrent actuacions puntuals i reforços puntuals efectius de Mossos, fet que ens ha permès fer tota aquesta feina.
2: El tercer dels reptes que vol treballar el govern municipal és el creixement demogràfic. La ciutat creix a l'ordre de 1.000 habitants per any i el model integrador de les persones no vingudes perilla, segons el consistori, si no s'entoma l'increment de la població amb rigor.
3: Necessitem, president Illa, he demanat una reunió des de final d'any com a alcalde, necessitem abordar aquesta problemàtica de manera urgent. Vic no pot continuar creixent indefinidament. Necessitem moderar el creixement i l'arribada per centrar-nos en generar oportunitats i un futur millor per als 50.000 vigatans i vigatanes que som avui.
2: En el balanç del tercer any de mandat, l'equip de govern destaca projectes com el canvi de tot l'enllumenat per afavorir l'eficiència energètica, la incorporació de 1.100 contenidors per la recollida de residus i la renovació de l'administració digital per agilitzar els tràmits. En habitatge, l'Ajuntament s'ha centrat a oferir ajuts per la rehabilitació i en salut s'ha avançat en les obres de millora del CAP Vic Nord, l'ampliació del Remei i el projecte del tercer cap a la ciutat. Durant els darrers 3 anys, els regidors s'han acostat als barris per escoltar les necessitats de la població i en l'últim any de mandat, segons ha afirmat l'alcalde, la voluntat és continuar-ho fent.
0: El Pont Vell de Sant Joan de les Abadeses farà 50 anys que es va construir aquest juliol. Isaac Muntades, des de la veu de Sant Joan.
4: Aquest 2026 farà 50 anys de la reconstrucció del Pont Vell de Sant Joan de les Abadeses, inaugurat el 4 de juliol de 1976. Es tracta d'un monument amb un ull i uns estreps espectaculars que també era una infraestructura bàsica de comunicació per travessar el riu Ter i servia per anar a Ripoll i a Camprodon i Olot. El Pont Vell es va construir cap al segle XII per ordre del cavaller Berenguer Arnau, cap allà al 1130, però és fruit d'una altra reconstrucció que es va fer al segle XV amb motiu del terratrèmol del 1427. Al febrer del 1939 va tornar a destruir-se durant la retirada de les tropes republicanes que el van volar per impedir la persecució de l'exèrcit nacional. Sentim a Joan Ferrer, que és l'arxiver responsable de l'arxiu del monestir i director de l'Arxiu Històric de Girona.
5: La reconstrucció que es va fer a l'arquitecte Pons Sorolla i el seu equip va recuperar la fesomia posteriori del terratrèmol que li havia donat en aquest pont, que és un pont, una arcada central més aviat punxeguda i amb aquells arcs de descàrrega banda i banda dels estrets del pont, no? Per tant, Pons Sorolla, quan a principis dels 70 rep l'encàrrec del Belles Arts, crec que era a iniciativa de l'alcalde de Sant Joan, aleshores un Josep Bosch, doncs, que es van posar fil a l'agulla per poder-los reconstruir, van recuperar aquelles línies i aquelles pendents que tenia el pont en època que se li havia donat en època gòtica.
4: El Pont Vell, fins que no es va inaugurar el nou l'any 1920, va ser crucial sobretot a l'època del baix medieval i moderna perquè era un punt estratègic. De fet, el 1888, quan es va inaugurar el ferrocarril i arribar fins a Sant Joan, tot el comerç amb la Garrotxa es feia des d'aquesta estació. També cal destacar que hi ha un paviment primitiu que encara es conserva.
5: Quan vens del Pla del Roser, tu fas la pujada del Pont Vell i hi haurà un moment que veuràs 5 o 6 files de pedres en el paviment, en el terra, que són totalment diferents. Estan més gastades, són més grosses, etc. I a la dreta, ben bé, a la brana de la dreta d'aquestes pedres, hi ha aquesta inscripció que explica aquesta circumstància que us he explicat. És que van trobar aquest paviment, un nivell molt inferior, i el van pujar cap amunt per poder donar testimoni de l'antic Pont Vell que hi havia quan es va reconstruir.
4: Ferrer també comenta que hi ha notícies que hauria existit un altre pont, anomenat de la Roqueta, que mai es va localitzar on era, però que se'n sabia l'existència perquè hi havia gent que hi abocava diners a les deixes dels testaments per tal de pagar-lo.
0: I la primavera de 2026 ha estat la primavera més càlida registrada des del naixement de l'Observatori Fabra, ara fa 113 anys. Aquesta és una de les dades que s'han donat a conèixer a la xerrada sobre el canvi climàtic, liderada per el cap de meteorologia de l'Observatori Fabra, Alfonso Puertas, que s'ha dut a terme a la fàbrica de cultura tèxtil Rase de Cardedeu. Enric Rubio, Radio Televisió de Cardedeu.
6: Així és on, de fet, en una sala plena de goma a goma ha estat un meteoròleg que ha explicat en quina situació ens trobem i els trets típics d'aquesta alteració climatològica, que ja sigui d'una manera o altra, tothom està patint en un segle que serà el més dràstic des de que tenim registres, expliquen. Escoltem Alfons Puerta, cap de meteorologia de l'Observatori Fabra.
7: El fet més destacable que pot detectar la població és clarament l'increment de temperatures, que ja és molt evident des de fa unes dècades, però especialment els darrers anys s'ha aguditzat molt. Les calorades fora de temps, tant a l'hivern com a la tardor, o exagerades en les èpoques estivals, és el tret més característic del canvi climàtic que estem notant.
6: Al llarg de la trobada, Puertas ha portat la seva mirada experta sobre l'evolució del clima partint de les observacions fetes a l'Observatori Fabra des de l'any en què es va fundar. Assegura que gràcies a la tasca desenvolupada per els diferents meteoròlegs de l'espai, s'ha conclòs que Barcelona viu un canvi climàtic evident des de fa més de 100 anys.
7: Bé, el motiu del canvi climàtic és clarament antropogènic. L'activitat humana, sobretot el capitalisme, la indústria brutal, que a base de cremar gasos d'efecte hivernacle que s'han anat acumulant a l'atmosfera durant dècades, ha produït aquest increment. Ha estat un increment produït durant anys, durant dècades, que no es revertirà de manera immediata. Per tant, no és una tasca tant que haguem de fer nosaltres ara mateix, sinó com que realment siguem capaços de projectar a les generacions futures un canvi de tractament sobre la Terra.
6: Aquesta ha estat la segona xerrada dins del cicle de jornades ambientals en Natura de Cardedeu que l'Ajuntament de Cardedeu ha impulsat per conscienciar sobre la preocupant situació del medi ambient. Xavi Fèria és el regidor d'aquesta àrea.
8: Considerem que la formació i la informació és molt important per conèixer el nostre entorn i per descomptat que això ho continuarem fent. Engrescar la gent que vingui, que la propera crec que serà molt divertida, especialment si venen en infants, i que, bueno, doncs això, que el medi ambient i el canvi climàtic i tot el que comporta ens ateny a tots nosaltres.
6: Amb aquest cicle de jornades ambientals, Cardedeu ha tornat a posar el focus en els reptes ambientals actuals i en la importància de conèixer l'impacte del canvi climàtic en el planeta.
0: Els agents cívics de Vic celebren 20 anys de trajectòria com una peça clau per a la convivència. Nascut el 2006 amb 3 persones, el servei compta avui amb 7 agents i cobertura de gairebé 18 hores diàries. Andreu Jiménez.
2: Fa 20 anys que són al carrer parlant amb veïns, resolent dubtes i intentant evitar els conflictes abans no vagin a més. Els agents cívics de Vic celebren 2 dècades de servei i amb una idea clara, la convivència també es treballa, i molt, des de la proximitat i sempre dia a dia. Sentim a la coordinadora del cos, Cristina Moles.
9: Un agent cívic dedica una part de la seva jornada a voltar pels carrers explicant les normatives de l'Ajuntament. Molta ciutadania desconeix, llavors la nostra feina és el que és la normativa bàsica, donar-la a conèixer a la gent de Vic. Érem 3 agents cívics contractats a través del Pla de Barris, llavors van anar passant els anys, vam començar a incorporar plantilla i a dia d'avui som 7 persones en plantilla.
2: Animals, soroll, residus, la casuística és àmplia, però la manera de treballar ha canviat. Si abans sortien a buscar la gent, ara els avisos els arriben per WhatsApp. Així ho explica Begoña Luengo, agent cívica des de fa ja 17 anys.
10: Ens envien tot, o sigui, ens envien moltes coses, això, trencades, queixes, llavors nosaltres ho derivem al departament que correspongui, fem que ho arreglin. Mai podem fer el que tenim pensat moltes vegades perquè ens van sortint queixes, trucades, WhatsApp, estem tot el dia pendents, que és la manera que els veïns contacten amb nosaltres pel WhatsApp o les trucades, i cada dia és un dia diferent fent les coses que ens demanen.
2: La seva és una feina sobretot pedagògica. Primer expliquen, després avisen i, si només cal, s'arriba a sancionar. Un model que l'Ajuntament defensa com a complementari la policia local i el servei de mediació. Elisabet Franquesa és la regidora de Seguretat i Convivència.
11: Aquesta regidoria té 3 pilars fonamentals. Un són els agents cívics, que treballen en consonància i en paral·lel i en col·laboració amb la Guàrdia Urbana, que és un altre dels pilars, i l'equip de mediació. És una peça clau d'aquest engranatge. Al llarg del temps, evidentment, ha anat canviant, perquè la Guàrdia Urbana també s'ha tornat més pedagògica, però els agents cívics complementen molt bé aquesta peça del que és el tractament policial en si, no?
2: Els veïns de la ciutat els valoren i en destaquen la proximitat i la rapidesa. Però com la Fina i l'Eva coincideixen que per tanta ciutat n'hi ha pocs. Uniformats amb la seva armilla, els agents cívics s'han convertit en una figura discreta però imprescindible en el dia a dia a la ciutat. Avui el servei celebra el seu 20è aniversari amb un acte a la sala de la Columna.
0: I a Montesquieu també hi ha una nova cara vetllant pel civisme als carrers. Es diu Alfred Abraham Malimo. Fa només un mes que s'ha incorporat com a agent cívic al municipi i ja recorre al poble per conscienciar els veïns sobre qüestions com la recollida de residus o el respecte pels espais públics. Andreu.
2: Fa un mes que s'ha incorporat a l'equip i és el 6è que hi ha al municipi. Amb la voluntat de viure la convivència, la seva rutina diària és explicar a la gent allò que cívicament no és correcte. Sentim a Alfred.
12: Fer una mica de formació a la gent que estan fent coses que cívicament no són correctes, intentar formar-les i, bueno, explicar una mica més com es pot fer les coses bé. Bueno, cada dia és una aventura, o sigui, és que cada dia passen coses diferents.
2: On ha de picar més pedres amb els veïns que no separen prou bé els residus mitjançant el sistema de porta a porta o amb els propietaris incívics que no recullen els excrements de gossos, sobretot a la vora del riu. Nascut a Kènia, va arribar a Catalunya fa més de 20 anys. Només fa 6 mesos que viu a Montesquieu. Després dels primers dies de presentacions, considera que l'han rebut molt bé al poble i que parli català, tal com apunta, és un plus.
12: Començar, vam fer una foto i va ficar amb les xarxes socials que hi ha el gent cívic, l'Alfred i tal, doncs de gent ja ho sabien, molta gent, i quan, bueno, presentava amb la gent portava bé, si parla bé, i també li agrada que estic parlant una mica de català i això li agrada molt la gent que ve aquí.
2: A banda d'agent cívic, l'Alfred és tècnic d'emergències sanitàries i també ha fet d'àrbitre. En els tres àmbits explica que l'important és saber com tractar amb la gent.
13: Tant com a tècnic d'emergència com a l'àrbitre de futbol també, bueno, és molt conflictiu i bueno, s'ha de saber com tractar amb la gent i parlar amb ells perquè sàpiguen que només estic fent la meva feina i ja està, i no és que estic en contra d'ells.
2: Sobre si és més difícil fer d'àrbitre o rol d'agent cívic, ell ho té clar.
13: De l'àrbitre. Sí, més de dues vegades m'han tingut que acompanyar els Mossos fora del camp de futbol perquè vaig liar molt, però bueno, són coses que passen.
2: Des del consistori expliquen que cada any canvien de personal, ja que ho vinculen a través de plans d'ocupació de la Diputació. Tot i així, afirmen que els agradaria que hi hagués més continuïtat.
0: La resposta ciutadana per formar part de l'organització del Tour de França a casa nostra ha superat totes les previsions. Des del Departament d'Esports de la Generalitat s'han registrat 1.159 sol·licituds de persones que volen fer de voluntàries específicament a la tercera etapa de la Ronda Ciclista, la que vivirà una sortida històrica des de Granollers el proper 6 de juliol i que passarà per Sant Feliu. Laia de Déu, una codinenca.
14: Aquesta xifra forma part del gruix de més de 7.000 inscrits que s'han mobilitzat arreu de Catalunya per col·laborar de forma altruista en el denominat Gran Depart. Cada municipi comptarà amb un responsable que s'encarregarà de coordinar i distribuir els voluntaris al llarg del recorregut oficial en funció de les necessitats de cada tram. Entre les principals funcions que hauran de desenvolupar aquests voluntaris hi ha la de garantir la seguretat del públic i dels corredors, facilitar informació de mobilitat sobre els talls de trànsit i els accessos i donar suport logístic tant en la zona de sortida com en els punts de pas. Precisament Granollers ha estat una de les seus escollides on ja s'han començat a impartir sessions informatives organitzades amb la col·laboració de la Federació Catalana de Ciclisme. I és que de cara a preparar els equips tècnics municipals i perfilar el manual de seguretat d'una cita que projectarà la comarca a nivell mundial.
0: I el Festival Gallinero Motofest omplirà Ribes de motos i concerts de rock aquesta setmana, Isaac.
4: Des d'aquest divendres i fins diumenge, els camps de Can Batet de Ribes de Freser acolliran la quarta edició del Gallinero Motofest, un festival gamberro en què les motos seran les protagonistes. Durant els tres dies hi haurà una desena de concerts amb grups de rock de tota mena, com Raccoon Trace, Knockout, Steel Dragster, Gain, The Bill Baines, A Dark Reborn, Metalism, The Party Punk i White Noise, a més de DJs. L'abonament pels tres dies amb consumició és de 10 euros i a dins del recinte també es faran jocs com el Matxaca Cotxes, la Justa Medieval, una Dead Race i el Tira'm Destral, a banda d'un Dance Show a càrrec de Mouta. També haurà concursos i estands amb food trucks.
0: L'envelliment progressiu de la població és una realitat afavorida per a la baixa natalitat i l'increment de l'esperança de vida i els moviments migratoris. I ara l'Ajuntament de Cardedeu vol donar una resposta per poder viure la vellesa amb la millor qualitat de vida a través de l'habitatge comunitari. Enric.
6: Així és, Ona, i és que, com bé apuntes, a Catalunya més del 20% de la població són persones de més de 65 anys i s'estima que el 2041 el 26% de la població del conjunt dels municipis de més de 10.000 habitants tindrà més d'aquesta edat. Aquestes dades posen sobre la taula nous debats, entre ells l'habitatge. Com voldrà viure la gent gran del futur? Per parlar-ne, de fet, la Comissió Ciutadana de la Gent Gran de Cardedeu organitzava aquesta jornada de viure en comunitat centrada en l'habitatge col·laboratiu i els models de convivència no familiars. Escoltem a Laura Rossillo, de la Comissió de Ciutadana de la Gent Gran de l'Ajuntament, i Mercè Jovany, de la Comissió, també.
15: Cardedeu, en aquest moment, té molta gent més gran de 65 anys, molts d'ells molt actius, i el que volem és veure si hi ha interès en començar a moure, doncs, aquest tipus d'alternatives a el que serien les residències, d'alguna manera, no?
16: Jo penso que és molt interessant per la gent que ara té 60 anys i es comença a plantejar la vellesa, que costa plantejar-t'ho, perquè jo en tinc 80 i encara em sembla que, saps? Però penso que és important, ara parlava amb la Laura i li deia, i amb l'Albert, que algú comenci a bellugar aquest tema perquè en un futur, doncs, es pugui anar traient noves idees i noves maneres de fer, i avui és un bon començament.
6: Qui també ha estat present i ha fet ús de la paraula durant aquesta jornada ha estat Pedro Cano, el director de la Gent Gran de la Generalitat de Catalunya, el qual ha refermat la idea de que aquest camí no només és el que s'ha de seguir, sinó que cada cop seran més els projectes que sorgiran d'aquesta tipologia. Escoltem-lo.
17: Estem oferint doncs, centre de dia, serveis d'ajuda a domicili, residències, però les persones grans d'avui en dia, i més encara les que vindran, necessiten més coses. I, per tant, hem d'oferir opcions de viure més amb la comunitat, més en el teu propi domicili o, almenys, a l'entorn de comunitat que tu coneixes. I, en aquest sentit, els habitatges amb serveis per persones grans, siguin de la modalitat que siguin, és una primera entrada amb aquesta nova cartera de serveis.
6: La jornada Viure en Comunitat va plegar més de 130 persones al Teatre Auditori a Cardedeu. Aquesta jornada, de fet, presentada, com hem escoltat, per Laura Rosillo, inaugurada pel director de la Gent Gran de la Generalitat, va ser d'una experiència desbordant. A la jornada també hi van participar Sostre Cívic, amb model de sessió d'ús i cooperatives, i es van explicar els projectes en marxa de Cardedeu.
18: En aquests moments, a Cardedeu, el projecte que tenim ja més treballat i a punt de finalitzar són els 24 habitatges de lloguer assequible que farem a l'àmbit del PMU 20, darrere del Pla Marcell, en els quals, per la gent gran, hi ha 9 reservats a contingents especials i dins d'aquest contingent estan els majors de 65 anys. Per tant, aquesta gent podrà accedir a un d'aquests habitatges de lloguer assequible. Després, hem treballat amb el que és el solar del casino. Hem inscrit aquest solar dins del registre de solars de la Generalitat de Catalunya i la Generalitat ens buscarà un promotor per tal de poder desenvolupar aquest projecte. És un projecte de 23 habitatges amb espais comuns.
6: Escoltàvem a Josep Quesada, regidor d'Habitatge. L'acte va comptar també amb una taula rodona moderada per Albert Martorell, amb veïns i veïnes de Cardedeu de més de 55 anys, del Viver, de Belllloc, Casals i espais de la gent gran de Cardedeu, la residència Maranata, Can Maspons i Can Palenou, un centre també comunitari. Una taula rodona posant la mirada en el futur i en com s'imaginaven vivint d'aquí 10 anys, que va acabar amb un debat obert i la cloenda per part de l'alcalde Xavier Orozco.
0: I l'art ha envaït a diversos espais de Sant Feliu de Codines de la mà dels alumnes de quart d'ESO de l'escola Feda, que han tret fora de les aules una activitat artística que han estat realitzant a classe. Es titula Invasió d'Art a Sant Feliu de Codines i combina grans obres de la història de l'art amb espais quotidians del poble. Laia.
14: El projecte Invasió d'Art a Sant Feliu de Codines és un projecte que han estat treballant els alumnes de quart d'ESO de l'escola FEDRAC i és això, es tracta de fusionar les grans obres de la història de l'art amb racons de Sant Feliu. Una de les sortides acostaven al treball alumnes de primària perquè descobreixin tant els quadres com els racons que han treballat. Escoltem a Mariona Capella, alumna de quart d'ESO.
19: Hem fet un projecte d'Invasió d'Art de Sant Feliu que hem agafat quadres originals, pintures de pintors famosos com Van Gogh, André Derain i més, i hem agafat llocs de Sant Feliu de Codines i les hem fet un conjunt per ajuntar-les i que s'assemblin. Sí, els hem portat als espais on hem triat que les obres es facin, no? Que combinin, i explicar-los pues, sobre l'obra que hem triat, com la nit estelada que estem fent a Can Xifreda, i que els nens aprenguin més sobre l'art i...
14: El projecte va més enllà del treball que els joves han fet a classe i de la sortida que han fet els més petits. Els alumnes han tret la seva feina al carrer i passejant per Sant Feliu es poden descobrir aquestes intervencions artístiques amb cartells on es poden veure les composicions. Es poden trobar a les cartelleres i en diversos comerços. A més, inclouen un codi QR on es pot veure la composició final, l'obra original i conèixer millor tant la pintura com l'espai del poble on s'ha integrat. Una iniciativa que, segons explica l'escola, és una invitació a mirar Sant Feliu amb uns altres ulls.
0: Acabem aquí aquest repàs informatiu. Anem a saber com està el temps.
20: Casa Terradellos us ofereix el temps.
0: I és moment de saludar un dia més el nostre home del temps, Pep Acosta. Bon dia.
21: Bon dia. Ja som dijous. Com va avançar la setmana, eh? Va de pressa, això. I a les portes d'un altre cap de setmana. I avui tinc dues notícies per la gent, dues notícies meteorològicament parlant relacionades amb la calor. Aviam, depèn de la gent si agrada la calor o no. La primera és que avui i demà baixarà una mica la temperatura, seran una mica més suaus, i de cara a cada setmana, per això, tindrem la primera onada de calor d'aquest any 2026. Jo crec que ja serà això, no un pic de calor, sinó que tindrem la primera onada de calor aquest cap de setmana. Però primer parlem del dia d'avui. aquesta nit jo crec que encara s'ha pogut dormir bastant bé, moltes mínimes, però sota els 20 graus a l'interior, els punts més freds del Pirineu, lògicament més fred, però sota els 10 graus i tot, però en general encara s'ha pogut dormir bastant bé, amb un cel completament serè, molta tranquil·litat, i no té cap complicació meteorològica al temps aquests dies. L'anticicló, si tot el centre d'Europa, és molt potent, molt fort, i de moment serà el gran dominant de la situació meteorològica els pròxims dies. Aquesta tarda creixerà alguna nuvolada, menys que aquests últims dies, molt més inofensiva, i només es preveu una tempesta, però cap al Pirineu Occidental. A les dues comarques no es preveuen tempestes aquesta tarda. Les temperatures màximes, com deia, poden baixar 1 o 2 graus, però tot i així seran força altes, al voltant dels 30 graus, poder 31, 32 fins i tot. Per tant, temperatures altes, no allò caniquars, però sí que déu-n'hi-do, quines temperatures més altes les que tindrem. I això és tot. A disfrutar del calor, a disfrutar del dia d'avui. Aprofiteu aquests 2 dies perquè arriba una importantíssima onada de calor a partir del cap de setmana. Moltes gràcies.
0: Doncs, Pep, que tinguis molt bon cap de setmana, i nosaltres ja sabeu que a partir de 9:45 parlarem sobre el concert de l'Orquestra Filarmònica de Utah a Call d'Atenes, amb Afmada. Ho farem amb la Isolda i en Ramon. Després la Laia de Déu des d'Ona Codinenca parlarà amb la Carme Tura i en Dani Fonoll. Amb ells parlarem de l'edatisme i també de la campanya que s'ha fet a Sant Feliu de Codines. Després la Laia també a la Foc Lent. Amb ella coneixerem Essència Dolça de Caldes de Montbui, amb Txell Zanui, i a 9:45, com sempre, en Guillem Sánchez el tindrem aquí a l'estudi perquè ens expliqui què s'hi cou a les xarxes.
1: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

0: 7.
1: Són 2:15 del matí. Anem a fer un repàs a les portades dels principals diaris de Catalunya i Espanya. Andreu Jiménez, bon dia de nou.
2: Bon dia de nou, bona.
1: Doncs començarem repassant, com sempre, les portades dels diaris catalans. Començarem per la portada de La Vanguardia. Què diu avui?
2: Avui el titular, doncs, hi ha un protagonista, que és Zapatero, que ahir va haver de seure's al banc dels acusats per, doncs, per, ja que

0: Joies que tenia valorades en 1,3 milions. I la imatge és similar a la que veiem a La Vanguardia, on Zapatero, doncs, allí arribant a declarar a l'Audiència Nacional, saludant als mitjans que es van acostar, doncs, per treure aquell moment.
1: I a sobre d'Andreu, que sobre, suposo que vols comentar.
0: Bé, també, un altre tema a destacar, doncs, és mundial, i el protagonista de la jornada hi va ser Leo Messi, amb un hat-trick en el seu primer partit, amb 38 anys. I bé, el que hi hagi més Messi, l'astre més brillant del Mundial.
1: Seguim ara, Andreu, per la portada del periòdico.
0: Zapatero no convenç el jutge, però manté el passaport. Calama assenyala en la interlocutora que no ha aconseguit desvirtuar els indicis racionals de criminalitat. El PSOE dona suport al seu exlíder i el Partit Popular remarca que manté l'imputació dels seus delictes. I la imatge, doncs, és d'ahir, de la trobo durant el Mediterrani, busca un gran pacte de futur. Líders polítics i econòmics reflexionen al Fòrum de Premsa Ibèrica sobre els reptes econòmics, culturals i socials de la macro... de la... Més que no hi llegeixo entre les lletres...
1: Costa una mica,
0: Costa
1: sí.
0: Llegir-ho. De la macroregió, pot ser que posi.
1: Exacte, sí. Jo que tinc una miqueta de miopia, doncs, tampoc deixo Andreu,
0: Es veu a Javier Moy, president de la Premsa Ibèrica, i durant aquest acte, doncs, quan va fer el seu discurs, i gent, doncs, que va estar present en aquesta trobada.
1: Seguim i acabem el repàs de portades dels diaris catalans amb El Punt Avui.
0: Gegants a mig gas. Les grans constructores es van refent de la gran crisi del 2008, però sense recuperar els nivells previs a la patacada. I a la imatge, doncs, es veu una construcció d'habitatges que es troba en una situació molt inicial, en la seva part més embrionària, podríem dir. I bé, el reportatge del Punt Avui que ens porten en portada.
1: Doncs obrim mirada i seguim per als diaris de la resta de l'Estat. Començarem per la portada del País.
0: Zapatero declara que no va influir en el rescat. Demana confiança. I la imatge, doncs, es veu l'expresident ahir a la seva arribada a l'Audiència Nacional. La mateixa imatge que hem vist ja a La Vanguardia.
1: Ara per la portada del Mundo, que també va per la mateixa línia.
0: Zapatero és incapaç de refutar els rotunds indicis de corrupció. Evita respondre sobre les joies, ha de mirar la seva agenda sobre cites claus i no utilitzar un Excel ni el correu. Afirma que havia informat de l'assessoria genèrica i oral i que només ha anat a la Xina a donar conferències. I a la imatge, doncs, igual.
1: També la mateixa.
0: Pedro Sánchez. José Luis Rodríguez Zapatero, ahir justament abandonant l'Audiència Nacional.
1: Seguim per la portada de La Razón, que és la mateixa imatge pràcticament.
0: Sí, l'estructura és la similar. Zapatero defensa la seva innocència, però els indicis el mantenen. I la imatge és igual, saludant abans d'entrar a l'Audiència Nacional.
1: I seguim per l'ABC, que aporta dos temes avui.
0: El jutge no creu a Zapatero, és el titular, molt contundent, admet que les seves filles i ell van rebre pagaments a Venezuela, però els desvincula de Plus Ultra. I la imatge, doncs, la família Lozano rep el reconeixement del món del toro. L'entrega del 17è Premi Taurí de l'ABC es converteix en un homenatge de les sagues que ha marcat les últimes dècades de la Festa Nacional en presència de les grans figures que podrien, doncs, els ganaders i també els pagesos i els noms de la cultura.
1: Mare, una portada que no veuríem mai aquí.
0: No, una portada, ja ho veiem, molt patriòtica i molt espanyola.
1: Exacte. Doncs aquestes són les portades dels principals diaris que trobarem avui al quiosc. Andreu, moltes gràcies i fins d'aquí una estoneta.
0: Fins ara, una.
2: Territori 17, el 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
1: Passen 5 minuts de 9:45. I seguim aquí en directe al Territori 17 perquè aquest diumenge tindrà lloc a Call d'Atenes un esdeveniment musical de primer nivell amb la jove filarmònica de Utah dels Estats Units. Serà un concert solidari que té un objectiu evidentment solidari i qui ens ho explicarà millor seran en Ramon Coll i l'Isolda Sanz, que ja els tenim aquí a l'estudi del 9FM. Bon dia als dos, què tal, com esteu?
3: Bon dia,
4: bon dia.
1: Nerviosos pel diumenge?
3: Bueno, una miqueta, a veure si la gent respon a la crida que hem estat fent aquests dies. Jo crec que sí, perquè de moment les entrades es venen la mar de bé i ha de ser una tarda memorable.
1: Començarem parlant primer del concert. No ho hem mencionat, però vosaltres veniu d'Afmado, llavors parlarem de què és Afmado. És un concert solidari que es farà aquest diumenge, com dèiem, a Call d'Atenes, amb una orquestra que és de gran prestigi. que para justament aquí a Espanya i fa una parada aquí a Calldetenes. Com ha anat això?
3: Bueno, això ha sigut el Rotary que patrocina

0: Aquest concert ven d'una actuació que primer faran a Granada i llavors venen aquí, és aquest diumenge a les 6 de la tarda. El director és una persona força coneguda a nivell internacional, és de procedència siriana i l'orquestra està composta de 60-65 músics, tots joves, també amb un prestigi bastant reconegut, i esperem que sigui realment un aconteixement important per a la comarca.
1: I això com ho heu fet? Perquè, clar, és a dir, no sé com poden arribar al final uns joves de Utah a Calldetenes, a Osona, a Vic. Com ho fan, això?
0: Bueno, o sigui, això va ser gràcies al Rotary Club, sí, sí. Que eren els que tenien contactes amb ells i ens ho van passar a nosaltres, però si ho volíem fer, perquè... sovint treballem amb ells en relació amb aquesta activitat d'esmada que fem, i ens van voler ajudar en aquest aspecte.
1: El concert de diumenge, què hi trobarem? Són joves que són estudiants de corda, de vent i de percussió. Què ens portaran el diumenge? Què podrem veure a l'auditori?
0: Bueno, o sigui, el programa està bastant ple de música clàssica. Hi ha obres de Brahms, de Mendelssohn, de Grieg, de Haydn, i també una miqueta de música de pel·lícula, em sembla que acaben amb els Pirates del Carib, però bàsicament serà música clàssica. O sigui que els melòmens d'aquest estil de música jo crec que poden gaudir força d'aquest concert.
1: Com explicàvem, aquest concert té un objectiu plenament solidari. Directament tots els beneficis van a l'entitat d'AFMADO. Parlem de què és AFMADO, perquè qui no us conegui, doncs que sàpiga quina tasca feu.
2: AFMADO és l'associació de familiars i malalts d'Alzheimer i altres demències de la comarca d'Osona. Va néixer el 2013 arrel de les inquietuds d'unes persones familiars que tenien familiars afectats per la malaltia, i al llarg d'aquests anys doncs, han anat desenvolupant diverses activitats, sempre molt centrat amb la persona afectada i amb el seu entorn cuidador. Llavors, a la Junta actual vam assumir la gestió de l'entitat el 2022, després d'haver passat una pandèmia molt, molt dura, sobretot per les persones grans, i el que vam fer va ser tornar doncs, a reactivar l'entitat. I a dia d'avui tenim diferents serveis i activitats, sempre adreçats a les persones amb algun tipus de demència, principalment la d'Alzheimer, i sobretot també l'entorn cuidador, que és on donem també molta importància de poder oferir aquest suport. Tenim un espai Respir, que és un espai d'atenció diurna que obrim de dilluns a divendres, de 9 a 1, i allà poden venir les persones que estan afectades per la malaltia, i fem diverses activitats i tallers. Fem estimulació cognitiva, psicomotricitat, musicoteràpia, club de lectura, llavors també intentem fer debat, també intentem molt que hi hagin relacions, que entre ells es coneguin i bueno, que puguin crear pues, vincle a dins del propi d'espai. Llavors tenim 4 grups de suport per les familiars o persones cuidadores de les persones afectades, que els condueix la psicòloga de l'entitat. La mateixa psicòloga també fa atenció psicològica individual a les persones que fan demanda, perquè hi ha moltes persones que moltes vegades venen amb situacions complicades de sobrecàrrega. I llavors tenim activitats de formació i xerrades que fem durant tot l'any, durant el curs.
1: És una entitat que, recordem per qui ens estigui escoltant, és una entitat sense ànim de lucre, per tant totes les persones que entenc que formen part d'AFMADO són persones que són voluntàries, no?
0: Sí.
2: Sí, bueno, tota la junta directiva, totes són persones voluntàries, i llavors de professionals hi ha una educadora social, una integradora social, la psicòloga,
0: les infermeres.
2: Ah, i llavors també hi han 4 infermeres que són les que porten el servei d'atenció domiciliària als domicilis de les persones.
1: Pel que fa també a l'espai on esteu, aquest octubre veu estrenar una seu aquí a Vic. Com va anar? Perquè clar, entenc que també va ser aquesta inauguració de la seu també va ser, entenc, per la demanda dels mateixos usuaris que demanaven potser tenir un espai concret, no? Com va anar això?
2: Bueno, va anar perquè nosaltres vam començar l'espai Respir amb petits espais socials que tenim allà al barri de l'Horta Vermella i als habitatges al Montseny. venien poques persones, o sigui, la difusió ens va costar una mica al principi, però a mesura que vam anar tenint demanda vam veure que necessitàvem poder oferir més espai i un entorn més còmode i més adaptat a les necessitats. I bueno, buscant i buscant vam trobar l'espai on que vam inaugurar l'octubre, que està justament davant de la Santa Creu, al carrer Doctor Junyent. I bueno, arrel de la inauguració i de poder oferir tots aquests serveis i activitats en un espai molt més adaptat, o sigui, també val a dir que ha crescut molt, o sigui, hi ha molta demanda de poder utilitzar els serveis, i pensem que també és més accessible a les persones que ho necessiten.
1: També us anava a demanar, vosaltres, clar, tracteu tot el tema de l'Alzheimer, considereu que encara és un tema tabú? És a dir, a la gent li costa parlar d'aquesta malaltia?
0: No, jo crec que no, perquè, per exemple, quan fèiem propaganda d'aquest concert i anàvem repartint els fulletons a la diferent gent i els dèiem que aquest concert anava destinat a ajudar l'Alzheimer, molta gent ens deia és molt important perquè cada vegada hi ha més famílies que tenen una persona amb aquesta situació. Jo crec que la gent comença a veure que és una malaltia realment important i que cada vegada s'està extenent més. Jo no crec que sigui tema tabú actualment.
1: S'està extenent més, és a dir, hi ha dades de que cada vegada hi ha més persones diagnosticades amb Alzheimer. No sé si sabeu, podrien ser les causes, o és una cosa que encara s'està estudiant?
2: Bueno, és complicat, perquè això està en mans més de doctors i de científics. Sí que hi ha molts estudis i hi ha molts avanços sobre l'Alzheimer i la demència, però sí que és cert que hi ha molta població afectada, o sigui, nosaltres a nivell de ciutat ho estem notant moltíssim, o sigui, quan més ens coneixen més demanda tenim. Una problemàtica molt important és també els Alzheimers prematurs, o sigui, les demències que comencen amb edats més tempranes, que realment és impactant veure persones més joves, o sigui, l'Alzheimer és impactant a tots nivells, però amb persones més joves, doncs, i cada vegada es veu més.
0: Home, i el fet també de que la gent visqui més temps.
1: Clar, també és veritat.
0: Jo crec que això també afecta que s'incrementi aquesta malaltia a nivell social.
1: Per tant, entenc que l'esperança de vida és més alta, i això també potser abans no es notava tant perquè, clar, les persones morien més joves.
0: Exacte.
1: I clar, ara les persones viuen més anys, per tant hi ha més probabilitat de que alguna persona pateixi Alzheimer, no?
2: Exacte.
1: I per tant, parlant també dels serveis que oferiu, noteu millora cada vegada que una persona, doncs, que porta un temps venint amb vosaltres, creieu que, òbviament entenc que tampoc hi ha una cura per l'Alzheimer, de moment no s'ha descobert cap cura, però sí que suposo que el fet de fer aquests exercicis, aquests debats, no, musicoteràpia, tot això també entenc que funciona, no, per aquestes persones, ajuda a pal·liar els efectes almenys.
2: Exacte, el que notem és el manteniment de les capacitats, més enllà de la millora, tant de bo poguéssim notar millores, però sí que hi ha un manteniment, o sigui, l'estada a l'espai Respir no es queda en poc temps, sinó que són persones que hi estan bastant temps, a més són en fases inicials moderades, i sí que hi ha, bueno, es nota aquest manteniment. El que és superimportant també és el vincle que fan entre ells, aquesta xarxa, aquesta relació que els manté actius això pensem que poder no hi ha una millora de la malaltia, però pensem que sí que hi ha una millora de la qualitat de vida de les persones, tant de les persones afectades com dels familiars cuidadors, que tenen unes hores al dia per poder fer el que els hi vingui de gust o descansar d'aquestes cures, i no és tot el dia. A vegades també les persones cuidadores tendeixen a protegir i a saber-los greu, poder, que la persona familiar la deixem en un espai moltes hores, bueno, llavors a les 4 hores del matí és un espai que considerem que és apropiat, que tenim temps per fer diverses activitats i que impacta, que té un impacte en la qualitat de vida. Això sí que ho hem de...
0: I una cosa que dèiem en relació al tema tabú d'aquesta malaltia, una cosa que, per exemple, ens sorprèn és que cada vegada hi ha més número de socis que estan interessats a ser socis de la nostra entitat. Per tant, això demostra que estan realment preocupats i que veuen un valor en aquesta activitat que fem i que tenen ganes de contribuir al manteniment d'aquesta entitat.
1: A part de, per exemple, aquest concert que justament és aquest diumenge, entenc que també heu fet altres actes benèfics per a recaudar diners, o és el primer acte que feu?
2: És així tan a l'engròs, és el primer.
1: Us estreneu, amb aquest
2: estrenem. Sí, de fet, sí que tenim programat, o sigui, més endavant, o sigui, pel setembre, amb motiu del Dia Mundial de l'Alzheimer, sí. I tota la temporada fins al desembre, que és la que fan la marató de TV3, tota una sèrie d'activitats, també, amb benefici, també per sensibilitzar la població, per donar-nos a conèixer, i per arribar a més llocs possible, perquè quan es detecta la malaltia i es dona el diagnòstic, entenem que les famílies, o sigui, en el moment del diagnòstic, diuen, bueno, i ara què?
1: Clar.
2: I ara què fem? On anem? I llavors aquí és important que ens puguin conèixer, perquè ja només tenir un entorn que et puguin explicar què els està passant, com ho estan vivint, això ja els ajuda a sentir-se més acompanyats, que és l'objectiu, acompanyar les famílies i les persones en el procés de la malaltia.
0: I amb el pas del temps crec que cada vegada Vic i Osona coneixerà més aquesta entitat, perquè estem realment amb ganes d'expandir totes les activitats i que la gent vegi la importància d'aquest problema a nivell familiar.
1: Ens queda poc temps, però òbviament totes les persones que ens estiguin escoltant o ens estiguin veient, si volen anar al concert encara poden, com han d'aconseguir les entrades?
0: El concert encara poden, ja queden poques entrades, vull dir que seria el moment de començar-se a espavilar si realment estan interessats, que crec que pot ser, insisteixo, una bona manera de passar el diumenge. La manera és entrar a www.teatrecalldetenes.cat i allà veureu una imatge del teatre i podeu escollir els vostres seients, i si hi ha sort i potser si aneu al final, a l'últim moment, encara quedarà alguna entrada, però no us refieu d'això, perquè pot ser que no, eh?
1: O sigui que la gent que ens estigui sentint, correu ja a entrar i agafar les entrades,
0: exactament, perquè en aquell moment en queden poques. Sí.
1: Doncs, Ramon i Isolda, moltes gràcies per estar avui aquí amb nosaltres al Territori 17, per parlar sobre el concert del diumenge, però també per parlar sobre FMADO i també per donar a conèixer aquesta entitat que, òbviament, feu una tasca increïble i supernecessària per acompanyar tant a les persones que pateixen la malaltia com també a tots els familiars que els acompanyen.
0: I gràcies per donar-nos aquesta oportunitat de donar-nos a conèixer a nivell de Vic i de la comarca.
1: Moltes Esteu convidats gràcies. Sempre que vulgueu aquí. Gràcies. Que vagi molt bé, moltes gràcies.
2: Bon dia.
1: Passen 3 minuts de 3:15 de 10 del matí.

0: I avui la Laia de Déu des d'Ona Codinenca parlarà amb Carme Tura i Dani Fonoll. Amb ells parlarem de l'edatisme i de la campanya que s'ha fet a Sant Feliu de Codines. Laia.
1: Doncs sí, bon dia de nou, Ona. Ja tinc aquí el Dani Fonoll i la Carme Tura per parlar de l'edatisme, però també d'aquesta campanya que va cloure ahir en un acte que jo crec que va estar molt bé. Primer de tot, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos aquest matí al Territori 17 i a Ona Codinenca, Dani i Carme.
2: Gràcies per convidar-nos.
3: Gràcies, bon dia a tots.
1: A veure, primer de tot, com ha sigut això de participar en aquesta campanya per vosaltres? Carme.
3: A mi, és un tema que no m'havia plantejat cap vegada, aquest de pensar concretament amb l'edat. M'ho van proposar i vaig dir que sí. No hi ha més.
2: Sí, estem al casal de la gent gran i va dir, escolta, com que es fa aquesta campanya, i crec que és interessant per tots que hi hagi una campanya d'aquest tipus, perquè ens visibilitzem i veiem tots els prejudicis que hi poden haver, doncs ens vam prestar perfectament la nostra imatge de dir, bueno, doncs allà hi som, no? I a veure si podem donar un cop de mà a fer això.
1: Clar, perquè més enllà de prestar la vostra imatge, què se us demanava que expliquéssiu en aquesta campanya?
3: En principi no hi va haver-hi explicació, o sigui, una miqueta era gent que feien voluntariat i que fèiem activitats al casal. Llavors es va proposar a diverses persones de participar a la campanya amb la imatge. Llavors, doncs, bé, vam dir que sí.
2: Sí, nosaltres com a tal no hem fet cap activitat, el que passa és que hi va haver la presentació de la campanya i aquesta presentació es va explicar doncs, tot el que hi ha, no? De que realment l'edatisme cada vegada està més, que la gent gran sembla que estiguem limitats a fer certes coses sí, certes coses no i tot. I sí, depenent del físic, evidentment, eh? Com més grans et fas, el físic passa factura de tota la teva vida, però el cap segueix funcionant i el cap pot tenir moltes ganes de fer coses, jo sempre ho dic. Hi ha joves de 80 anys i hi ha vells de 30.
1: Sí.
2: I les coses són així. Aleshores, per tinguis la teva edat, i més amb l'experiència que tenim, crec jo, hem de saber escoltar tots els demés, hem de saber escoltar i també podem aconsellar, perquè la nostra experiència és una que els altres no tenen.
1: Clar, i jo em preguntava, estàvem parlant, no, de l'edat, però vosaltres us considereu grans?
3: Mira, jo ahir a la presentació vaig qüestionar el nom gran, perquè no m'agrada. Llavors, no, perquè gran pot ser el que diu el Dani, una persona de 30 anys. O sigui, no. Jo vinc del món de l'ensenyament i sobretot del món de la psicomotricitat. Llavors allà aprens que és una adaptació al teu cos constant. O sigui, el teu cos et condiciona certes activitats, però tu et vas adaptant. La psiqui crec que no es fa tan gran. O sigui, si tu
1: continues
3: amb les teves idees i intentes adaptar el cos al que pots. Però això ho fan els nens de 3 anys, els nens de 5. L'adaptació al cos és tota la vida. I t'has d'adaptar, depèn de les condicions que tens, del que et passa, de tot això. Però la ment va molt de pressa, no s'atura. A vegades corre més que nosaltres.
1: Sí.
3: Per això el terme gran a mi em costa.
2: Això ho explica molt bé l'Eduard. Hi ha dos termes. Un terme és vell, que no té res a veure, i l'altre terme és major, gran. Evidentment som grans perquè hem viscut més anys, llavors som grans d'edat i tenim una experiència que se'ns ha acumulat durant tots aquests anys. Jo no em considero vell. Jo em considero gran. Gran sí, per què? Perquè va tenir una edat, evidentment, i espero tenir-ne molta més. Però vell no m'hi considero en cap moment. Em consideraré vell aquell dia que ja en la meva ment no vulgui treballar més, ni vulgui fer més coses, ni res. Serà realment, en aquell moment serà el final de la meva vida. En aquell moment em considero una persona gran, sí, perquè no, casal de la gent gran, això ho diu, no? No de la gent vella, sinó de la gent gran.
1: Correcte, és un bon apunt, realment. Val la pena fer aquesta diferenciació entre gran i vell. Però ara anem una mica a focalitzar més en el vostre dia a dia, o potser no en el vostre dia a dia, però sí en la vostra experiència, perquè al final l'edatisme és una cosa que cada cop potser està més visible, però és en el dia a dia. Aleshores, m'agradaria saber si vosaltres us heu trobat en algun detall del dia a dia situacions que noteu que per això, que per la vostra edat, us han tractat diferents.
2: Jo particularment encara no.
3: Home, et deixen lloc en el metro, és fantàstic, és una cosa fantàstica, jo l'accepto super, super, super agraïda. Clar, arriba un dia que tu vas a un lloc i de cop i volta et diuen, senyora, què vol? Aquell
1: senyora,
3: dia entres,
1: senyora?
3: Entres en l'edat, en una altra edat.
2: Sí, sí, evidentment.
3: Jo la vida la divideixo amb de 20 anys en 20 anys.
1: Vale.
3: Per mi és 20 anys en 20 anys. Fins als 20 és una història,
1: vale,
3: molt maca,
1: sí, bueno, sí,
3: maca o no, bueno, maca.
1: Sí.
3: Fins als 40 hi ha una altra història, i dels 40 als 60, i ara jo estic a la quarta edat.
1: Vale.
3: No li dic gran, li dic la quarta edat.
1: És la quarta etapa.
3: La quarta etapa. I fins als 80, i llavors...
1: Dels
3: algú encara té la cinquena.
1: Clar, no, clar, hauria, sí, d'haver-hi, sí, la cinquena.
2: Sí, sí. Bé,
3: I tal com
2: anem, que es van canviant coses, la sisena aviat també ja serà normal que la gent visqui més de 100 anys.
3: Sí, i hi ha gent de 100 anys molt lúcida.
1: Sí?
3: Sí.
2: Sí, sí, sí.
3: Sí, sí, sí. Hi ha gent de 100 anys que els hi fan entrevistes, que després al cap d'un temps te n'assabentes que se'n mor o que el que sigui, però que els hi han fet una entrevista i dius, caram, aquesta persona té una riquesa, té una lucidesa, sí, sí, sí.
1: O sigui que al final l'edat és, realment pot ser només un número, al final.
2: Sí, és relativa, l'edat es porta una mica al cor, vull dir, l'edat és l'edat que sent cadascú, i això es veu amb les ganes de treballar. A veure, tu em diràs, quan una jubila,
1: sí,
2: hi ha gent
1: sí,
2: que està activa abans de jubilar-se, sí, o sigui, que fa la seva feina, però a més està amb set entitats, fent això, fent allò, fent l'altre. Quan et jubiles, no estàs amb 7, estàs amb 12 i encara tens més feina que quan estàs treballant. Si ets així. Si tu quan et jubiles ets una persona que sempre treballa i va de la feina a casa, de la casa a la feina, de la feina a casa, de la casa a la feina, quan et jubiles et tornes vell de seguida.
1: T'envelleixes.
2: No fas res. Com que no fas res, veus sèries a la tele...
1: I ja està.
2: I no fas res més. Aleshores, és la persona la que decideix si es fa gran o es fa vella. I és la persona la que decideix si acaba en condicions per poder seguir fent la seva vida o no.
3: Però fer-se vell, fer-se gran, o estar actiu o no estar actiu, també depèn de la persona, i no necessàriament aquella persona ha d'estar amb entitats. La meva mare, hem de parlar, no?, una mica dels nostres...
2: Sí, sí, no.
3: La meva mare era una persona molt activa. Molt activa, tenia el seu hort, plantava les seves patates, plantava tot, i un dia una veïna va caure, i els seus fills, va caure l'hort, i els seus fills van dir, prou hort. La meva mare ens va agafar i ens va dir, a mi no em negueu a l'hort, eh? Va, i li vam dir, no, tu amb les botes puestes allà a l'hort, si t'hem de collir et collirem,
2: sí,
3: i si t'hi quedes,
2: sí,
3: doncs seràs la més feliç del món. Vull dir que l'activitat, no, a vegades, sí, sí, hi ha gent que es queda a casa, però a casa fa moltes coses,
2: sí.
3: Perquè hi ha una senyora, jo conec una senyora que fa ganxet preciós, que fan poemes, la Remei, vull dir, l'activitat cada un fa la que li agrada o la que pot o la que...
1: Però és important,
2: és important, fer activitat.
3: Les associacions, sí. O sigui, el casal dels avis, per exemple, ara li he dit avis, has vist, oi?
2: Sí, perquè és gent gran, però bueno, tu mateixa, tu com et consideres?
3: I no sóc àvia, o sigui que... Doncs hi ha molta gent que fa moltes activitats que no les faria i que necessita aquesta socialització, i és maco, i està molt bé, perquè nosaltres, bueno, tu no sé, sí, ell també fa voluntariat, sí, fem voluntariat al casal, i clar, hi ha gent que veus que els hi va fantàstic, que vinguin allà, que parlin amb tu, i jo faig català i tinc iaies que fa 7 anys que les tinc.
1: Ai, coques.
3: I tenen 80, 90, clar, a mi em fa una il·lusió que vulguin aprendre català als 90 anys, o que vulguin practicar el català o millorar, i que les veus, no? I se saben poemes, i se saben això. I em sorprenen molt. Em sorprèn.
1: Clar, al final és estar actiu, també.
2: Sí, exacte.
1: No?
2: Això, vull dir, una de les entitats ho deia per això, però que al final és el que diu la Carme, és estar actiu. És que tu tinguis els teus interessos i tal, i hi ha gent que és més sociable o es vol socialitzar més que uns altres, però que no paren a casa i estan. Llavors, això és el que manté una persona activa, és el que la manté viva, la que la manté gran, però no vella, però no és el que estem dient, no? Jo hem dit pel cas de les entitats, perquè sí que hi ha molta gent gran, molta gent que ja s'ha jubilat i tal, però que està en moltes entitats i en molts llocs precisament per això, per tenir una activitat, i ara faig això, ara organitzo l'altre. Però realment és el que diu la Carme, és estar actiu amb el que t'agrada, que encara que sigui una col·lecció de segells, o que sigui ganxet, o que sigui un hort.
1: Qualsevol cosa.
2: Qualsevol activitat que et faci tenir la ment en aquell moment ocupada només amb allò, perquè val la pena.
1: I ja per tancar, perquè se'ns acaba el temps, us vull preguntar, aquella gent que comença a ser potser gran, no diré perquè jo crec que també és gran, i té por d'aquesta edat que arriba, què li diríeu?
3: Sempre tens por de les coses desconegudes, o sigui, el tot. Però és que va venint, és que tu no fas un trencament, o sigui, tu ets tu i et vas trobant amb el que et vas trobant. Clar que et fa por. La solitud és molt terrible, o sigui, estar sol, això sí que fa por. Hi ha gent que ja està molt bé, també sol, sí. Perquè tota la vida ha tingut molta però t'hi vas trobant, o sigui, un dia el peu et falla, l'altre dia no sé què, i és el que et deia, no? Una mica que et vas adaptant, t'has d'anar adaptant
1: aquesta nova normalitat,
3: al teu
1: no?
3: cos, que és el que et falla, sobretot. A vegades la ment, també, perquè quan hi ha Alzheimer's o hi ha coses d'aquestes, també falla la ment. I això sí que, per mi, a mi això sí que em fa una mica de por. Perdre la identitat, potser és el que més por em fa.
2: Sí, sí, tota la vida estem aprenent, tota la vida és un aprenentatge, i això no deixa de ser una part més de l'aprenentatge. Has d'aprendre a fer-te gran, també. Llavors, has d'acumular, perquè és inevitable, et diràs ser gran, i has del cos cuidar-lo el màxim possible, el qual no vol dir que se t'espatlli en un moment donat que sense que tu ho preveguis, no? Però, bueno, has de tirar endavant i has d'anar aprenent d'aquestes coses que et van passant, i llavors amb això d'anar tirant endavant tot el millor que puguis i estar el més lúcid i el més entretingut i el més persona que puguis.
1: Doncs, Dani, Carme, moltíssimes gràcies per ser aquest matí al Territori 17 i aquí a Ona Codinenca. Ha sigut un veritable plaer conversar amb vosaltres. Ha sigut molt interessant i, sobretot, recordeu, és fer-se gran que no fer-se vell.
2: Ni més ni menys.
3: Molt, molt contents d'haver estat aquí. Si podem ajudar o... Jo donar gràcies a tota la gent que fa activitats, com diu el Dani, o que les fa a casa. Jo he après molt de les iaies del casal.
1: S'ha après molt. Pues moltíssimes gràcies.
2: Gràcies a tu.
4: Territori 17. El 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
0: I ha arribat ara del saber el moment quina és la cançó del dia.

És antiauguri de Rafaela Carrà, és que avui la presentadora de televisió i cantant italiana hagués celebrat el seu 83è aniversari. Carrà va presentar nombrosos programes televisius d'èxit durant les dècades passades, la majoria de les quals a la cadena pública italiana RAI i a la televisió espanyola. Es considera la diva italiana, com també se la coneixia i recordada pel caràcter de dona forta i independent. Va morir el 2021 a causa d'un càncer de pulmó.

0: A Tren d'Alba, cada dia els usuaris i usuàries de la línia R3 de Rodalies que veuen sortir el sol des d'un vagó ens expliquen les gràcies i les penes del primer comboi que uneix Ripoll i Barcelona o les feixugues jornades amb el tren després de treballar.
1: Benvinguts a Tren d'Alba. Avui us explicaré el comunicat de la xarxa de plataformes d'usuàries de trens de Catalunya. Des de la crisi ferroviària de Catalunya, que es va iniciar el dimarts 20 de gener de 2026 pels accidents de l'R4 a Gelida i de l'R1 entre Blanes i Tordera, les 10 plataformes d'usuaris de trens de Catalunya s'han reunit setmanalment amb la consellera Sílvia Paneque, el secretari Manel Nadal i els tècnics del departament per tal de transmetre'ls i directament els problemes que hi ha a la xarxa ferroviària i buscar com solucionar-los. Van agrair la comunicació immediata dels dies de crisi, però després de 6 mesos de reunions setmanals amb el govern i Rodalies de Catalunya, creuen que la dinàmica de la interlocució s'ha degradat fortament. Diuen que no es tracta de fer reunions amb les plataformes per prendre nota del que passa. No es tracta d'escoltar una vegada i una altra les mateixes queixes, els mateixos retards, les mateixes incidències i les mateixes reclamacions. La sensació que tenen és clara, el govern no entén la realitat ni la magnitud del problema. Calen compromisos clars i solucions efectives. Entendre i acceptar els problemes bàsics que pateixen els usuaris i treballar per aconseguir una xarxa ferroviària digna de Catalunya. La frustració dels usuaris també ve alimentada per una dinàmica que repeteix constantment. Han escoltat reiteradament anuncis de millora, calendaris d'actuacions i compromisos que sovint no es tradueixen en resultats perceptibles per als usuaris. Són conscients que l'actual govern ha heretat una situació molt complicada, fruit de dècades de desinversió, manca de planificació i decisions errònies. Però no pot ser que segueixin amb mancances tan grans com el fet de donar informació fiable a l'usuari sobre les incidències i alternatives. El pròxim dia us acabaré d'explicar el que diu aquest comunicat. Va, ens retrobem dilluns amb més històries del tren i de l'R3.
2: De seguida parlarem sobre essència dolça, abans però anem a fer un repàs de les notícies que us hem explicat fa una hora. La primavera de 2026 ha estat la primavera més càlida registrada des del naixement de l'Observatori Fabra ara fa 113 anys. Aquesta és una de les dades que s'han donat a conèixer a la xerrada sobre el canvi climàtic liderada per el cap de meteorologia de l'Observatori Alfons Puertas, que s'ha dut a terme a la fàbrica de cultura tèxtil Rase de Cardedeu, Enric.
3: Així és, Ona, en una sala plena de gom a gom, el meteoròleg ha explicat en quina situació ens trobem i els... Al llarg de la trobada, Puertas ha aportat la seva mirada experta sobre l'evolució del clima partint de les observacions fetes a l'Observatori Fabra des de l'any en què es va fundar. Assegura que gràcies a la tasca que desenvolupa per als diferents meteoròlegs de l'espai s'ha conclòs que Barcelona viu un canvi climàtic evident des de fa més de 100 anys. Escoltem-lo.
4: Bé, el motiu del canvi climàtic és clarament antropogènic. L'activitat humana, sobretot el capitalisme, la indústria brutal, que a base de cremar gasos d'efecte hivernacle que s'han anat acumulant a l'atmosfera durant dècades, ha produït aquest increment. Ha estat un increment produït durant anys, durant dècades, que no es revertirà de manera immediata. Per tant, no és una tasca tant que haguem de fer nosaltres ara mateix, sinó com que realment siguem capaços de projectar a les generacions futures un canvi de tractament sobre la Terra.
3: Aquesta ha estat la segona xerrada dins del cicle de jornades ambientals en natura a Cardedeu que l'Ajuntament de Cardedeu ha impulsat per conscienciar sobre la preocupant situació del medi ambient. Escoltem a Xavi Feria, regidor de Medi Ambient, precisament.
5: Considerem que la formació i la informació és molt important per conèixer el nostre entorn i per descomptat que això ho continuarem fent. Engrescar la gent que vingui, que la propera crec que serà molt divertida, especialment si venen en infants, i que, bueno, doncs això, que el medi ambient i el canvi climàtic i tot el que comporta ens atany a tots nosaltres.
3: Amb aquest cicle de jornades ambientals, Cardedeu ha tornat a posar el focus en els reptes ambientals actuals i en la importància de conèixer l'impacte del canvi climàtic en el planeta.
2: I el Pont Vell de Sant Joan de les Abadeses farà 50 anys que es va reconstruir aquest juliol, l'Andreu.
1: Aquest 2026 farà 50 anys de la reconstrucció del Pont Vell de Sant Joan de les Abadeses, inaugurat el 4 de juliol de 1976. Es tracta d'un monument amb un ull i uns estreps espectaculars que també era una infraestructura bàsica de comunicació per travessar el riu Ter i servia per anar a Ripoll i a Camprodon i Olot. El Pont Vell es va construir cap al segle XII per ordre del cavaller Berenguer Arnau, cap allà al 1130, però és fruit d'una altra reconstrucció que es va fer al segle XV amb motiu del terratrèmol del 1427. Al febrer del 1927 1939 va tornar a destruir-se durant la retirada de les tropes republicanes que el van volar per impedir la persecució de l'exèrcit nacional. Sentim a Joan Ferrer, que és l'arxiver responsable de l'arxiu del monestir i director de l'Arxiu Històric de Girona.
6: La reconstrucció que es va fer, l'arquitecte Pons Sorolla i el seu equip va recuperar la fesomia posteriori del terratrèmol que li havia donat en aquest pont, que és un pont, una arcada central més aviat punxeguda i amb aquells arcs de descàrrega banda i banda dels estrets del pont, no? Per tant, Pons Sorolla, quan a principis dels 70 rep l'encàrrec del Belles Arts, crec que era la iniciativa de l'alcalde de Sant Joan, aleshores un Josep Bosch, doncs, que es van posar fil a l'agulla per poder-los reconstruir, van recuperar aquelles línies i aquelles pendents que tenia el pont en època que se li havia donat en època gòtica.
1: El pont vell, fins que no es va inaugurar el nou l'any 1920, va ser crucial, sobretot a l'època del baix medieval i moderna, perquè era un punt estratègic. De fet, el 1888, quan es va inaugurar el ferrocarril i arribar fins a Sant Joan, tot el comerç amb la Garrotxa es feia des d'aquesta estació. També cal destacar que hi ha un paviment primitiu que encara es conserva.
6: Quan vens del Pla del Roser, tu fas la pujada del pont vell i hi haurà un moment que veuràs 5 o 6 files de pedres en el paviment, en el terra, que són totalment diferents. Estan més gastades, són més grosses, etc. I a la dreta, ben bé, a la brana de la dreta d'aquestes pedres, hi ha aquesta inscripció que explica aquesta circumstància que us he explicat. És que van trobar aquest paviment, un nivell molt inferior, i el van pujar cap amunt per poder donar testimoni de l'antic pont vell que hi havia quan es va reconstruir.
1: Ferrer també comenta que hi ha notícies que hauria existit un altre pont anomenat de la Roqueta que mai es va localitzar on era, però que se'n sabia l'existència perquè hi havia gent que hi abocava diners a les deixes dels testaments per tal de pagar-lo.
2: Ara sí, ha arribat el moment de parlar sobre coses relacionades amb gastronomia. Això és La Foc Lent, avui des d'Ona Codinenca, amb Laia de...

0: I avui a la Foglena anem cap a Caldes de Montbui. Parlarem de dolços, més concretament de dolços molt més nutritius, perquè a la Vila Termal es troba l'Essència Dolça, un petit obrador situat al casc antic del municipi. Per parlar-ne ens acompanya la Txell Zanui. Ella és l'encarregada de fer uns dolços ben diferents i ho farem de la mà de la Lara Guia de Déu des d'Ona Codinenca. Bon dia de nou, Laia.
1: Bon dia de nou, Ona. Doncs sí, estic aquí amb Txell Zanui per parlar, que ella és propietària de l'Essència Dolça, i parlarem de dolços. Avui parlarem de dolços que, creu-me, pels que no esteu aquí no ho sabeu, però fa una olor espectacular. I primer de tot, bon dia, Txell, i gràcies per estar al Territori 17 i a Ona Codinenca aquest matí.
2: Bon dia, gràcies per convidar-me.
1: Clar, primer de tot, vull dir, per qui no ho sàpiga, com neix el projecte de l'Essència Dolça? D'on surt aquesta iniciativa tan maca?
2: Bueno, de fet, li vaig posar el nom d'Essència Dolça perquè va sortir arrel de la meva maternitat. Jo treballava en una oficina, en una mútua d'accidents de treball, des dels 17 anys fins als 45. I un bon dia, sortint corrents a la feina a buscar berenar per les meves filles, i no poden menjar sucre blanc, farina blanca, cada cop que em quedo sense berenar. I vaig començar a fer proves a casa de magdalenes, galetes, tot el que cada cop m'agradava més, versionar les receptes, que no passar factures a l'ordinador i rebre trucades. Llavors un bon dia vaig tenir una crisi d'aquestes de dir, hòstia, potser hauria de provar alguna cosa diferent, no? Després de 28 anys fent el mateix i sense tenir gaires possibilitats a l'empresa on treballava, i em vaig tirar a la piscina. Vaig decidir fer apostar per aquesta oportunitat que m'acabava d'aparèixer no sé d'on, i vaig plegar de l'empresa l'any anterior al Covid. Llavors em vaig començar a formar en pastisseria, perquè clar, jo no tenia cap formació. Vaig fer pastisseria, però clar, la pastisseria era clàssica, però amb tota la intenció de passar-ho a algú més nutritiu, amb una altra qualitat, i va sortir així, va sortir d'una manera molt espontània i que no sé d'on em ve realment.
1: Clar, és que jo t'anem a preguntar, uau, passar, quin canvi radical de vida més heavy, i tot per la maternitat.
2: Sí.
1: Clar, perquè aquí la gent no ho veu, estem a la ràdio, però aquí, vull dir, ara estem tancats, però tu normalment estàs fent feina constantment. Vull dir, aquí veig, per exemple, flocs de blat de moro amb xocolata. D'on agafes tota aquesta inspiració per fer els productes?
2: Bueno, la veritat és que primer va sorgir del que a mi m'agrada realment, no? Perquè jo pensava, jo no trobo una galeta artesana bona que digui, me menjo una i la disfruto, no? I jo era de menjar galetes, a mi m'agrada comprar les galetes a qualsevol lloc, però a les pastisseries només hi havia una pasta de te, no? Que és una cosa molt bona, però molt per una ocasió molt especial, no? Llavors a diari jo no trobava aquesta opció, i d'aquí va venir de començar a provar, doncs d'una recepta bàsica de galeta, començar a canviar, no? Agafar la farina de blat, jo no n'utilitzo directament, només utilitzo espelta, sègol, alguna sense gluten també, i tot integral i ecològic. El tema ecològic també per mi era molt important, no? Perquè hi ha, darrere, hi ha, a part que hi ha un valor, hi ha un valor nutritiu molt important, i això tenia molt clar que volia que fos així. Llavors els sucres també vaig eliminar, el sucre blanc el vaig passar per panela o sucre integral de canya, també ecològic. Els ous, evidentment, tenia molt clar que havien de ser ecològics, i hi ha algun ingredient que no l'utilitzo ecològic, però sí que miro que sigui de molt bona qualitat i a poder ser de proximitat.
1: I clar, jo entenc que potser al principi devia costar bastant més, no?, endinsar-te en un sector que de fet hi ha pocs espais com el teu. Com va ser aquest inici?
2: L'inici, sí que és veritat que vaig tenir un avantatge, i és que jo formava part d'una cooperativa de famílies de consum ecològic, i un dia en una assemblea, allò era el vespre, i se'm va acudir portar una safata, no?, de magdalenes i galetes, i em van dir, d'on t'has tret això? No, ho faig jo a casa. I sent de què ho fas, no? Dic, bueno, doncs mira, les nenes, no? I a vegades, doncs al vespre, quan ja dormen, em poso a fer coses, no? I em van dir, hòstia, doncs això ens ho podries vendre. I vaig dir, esteu dient, com a administrativa, és que no m'havia passat pel cap encara, no, tot això. I vaig dir, doncs, bueno, vosaltres creieu que és bo, ja que ho esteu tastant? I m'han dit, no, és que no n'hi ha d'això. No, sí que hi ha algú ecològic, però ja no deixa de ser industrial, no? Vull dir, no hi ha un producte artesà. I va ser una cosa que em va fer pensar. Vaig pensar, sí, és que realment és una escletxa de mercat, no? I quan vaig decidir apostar per això, clar, estava molt verd a nivell tècnic. I quan em vaig presentar a l'escola, em vaig formar a Sabadell, a la Baking School, i quan em vaig presentar allà i ens van fer la primera entrevista, no, els profes, jo tenia uns profes, uns referents brutals a nivell de pastisseria, no? I un dels que em va tocar a mi ens va preguntar, i tu per què estàs aquí? Tu què vols fer? No? I clar, la majoria, doncs, treballar en una pastisseria, bueno, clàssic, no? I jo vaig dir, doncs, jo vull fer això, jo vull fer pastisseria més nutritiva, amb una altra qualitat, amb producte d'aquí, i a més que cobreixi les intoleràncies que com n'hi ha més, no? I clar, el tio em va dir, ja et pots arremangar i començar a pencar perquè tindràs feina. I jo vaig dir, vols dir, tu ja veuràs. I, bueno, sí, la cosa ha anat evolucionant, no és fàcil, no?, perquè això, aterrar-ho i tocar de peus a terra i veure que la gent tingui el valor també de tastar-ho, perquè hi ha, encara hi ha molt prejudici amb això, no? S'imaginen que l'integral no és bo, que serà sec, no sé, la gent es fot moltes paranoies, no?, amb això. I llavors t'has d'anar guanyant una miqueta la gent, no? Però és un sector de població que existeix, que busca això, no?
1: I t'has aconseguit guanyar el sector una miqueta? T'has aconseguit guanyar la gent una miqueta?
2: Bueno, t'haig de dir que mica en mica sí. Aviam, sí que és veritat que, a més, jo no sóc de Caldes autòctona, no? Jo vaig venir aquí amb 30 anys perquè la meva parella és de Caldes, però clar, això també és una cosa que també m'ha sobtat, eh? A mi, entrava la gent i em deia, tu ets de Caldes? I pensava, hòstia, tastaràs la galeta si sóc de Caldes o no? O és que no m'acabo d'entendre això, no? Però bé, mica en mica, sí que és veritat que tinc, jo crec que sóc una privilegiada amb el tipus de client que tinc, perquè gent amb molta consciència i que valora molt el que faig, i penso que això no té preu. Jo sempre fardo molt, no?, de les clientes i clients, no?, perquè penso que és molt guai, perquè busquen, és gent amb una sensibilitat normalment, no?, i és, jo penso que m'han trobat, ens hem trobat, no?
1: Sí, i clar, ara parlem de productes. Quin és el producte que més vens aquí? Perquè, a part, vull dir, estàs tu sola, vull dir, ho fas tot tu, aleshores ha d'haver algun producte que sempre funciona més que d'altres, potser.
2: Bueno, el producte estrella són les galetes. Jo crec que són les galetes, perquè és això, no n'hi ha. Faig magdalenes, però els forners també les fan artesanes, no? I encara que les farines siguin diferents i que no hi poso làctics o alguna cosa més concreta meva, en trobes a tot arreu. Però les galetes, jo crec que sí que han sigut el que han tirat més el projecte, tot i que faig pastissos i faig altres coses que la gent potser coneix menys, no? Però les galetes és el producte estrella, jo crec. I vaig començar amb les cookies, unes que són més primetes, que van ser les que vaig provar a fer a casa. I en lloc de posar-hi blat vaig 100% sègol integral eco, i clar, quan els deia la gent gran integrals em deien, però m'ho dius en sèrio? I sí, són integrals, i és que tampoc no ha de ser tan diferent, no? I baixades a més de sucre, també és un tema que miren molt, els percentatges de sucre, de baixar-los molt a uns límits que jo penso que són els tolerables, no? Perquè sigui bona, evidentment, es pugui menjar, no? I que també tingui una part una mica més nutritiva, no? Encara que tingui sucre.
1: I la gent se sorprèn quan dius que porta tan poc sucre?
2: Sí. Sí, hi ha gent que fins i tot a vegades em venen i hi ha gent que em ve i em demana una galeta sense sucre, no? I li dic, bueno, però ha de portar alguna cosa per fer dolç, no? I hi ha una mica a vegades de contradiccions, no, amb això, i els dic, no, estan molt baixades de sucre, és a dir, si una galeta, si la recepta i si el guió dels llibres de tots els meus receptaris, jo quan l'agafo calculo, tinc un Excel amb els càlculs dels percentatges, no? I ja, és que ja ho veig que està passadíssima, dic, és que no cal posar-hi un 30% de sucre en una galeta, dic, pots posar un 17, i si l'ingredient és bo, la galeta és bona, no? I aquestes en concret, les que porten xips de xocolata, ara no recordo com estan, però potser estan a un 16% de sucre, no? Vull dir que et menges una galeta i els grams que té de sucre, bueno, menja-te-la de gust, no? Per una.
1: Sí, això segur que serà menjant de gust. I, clar, a part, vull dir, a part de galetes, ens has explicat que fas altres coses i també fas tallers. Com va sorgir això de fer els tallers?
2: El fer els tallers va ser ben bé perquè penso que cal una consciència. I la consciència és molt important que vingui de baix, de petits, no? Perquè jo ho he vist a casa, i les meves filles estaven acostumades al Colacao i a les galetes Maria, i fer jo el canvi, jo el vaig haver de provocar a casa, no? Perquè, clar, no estaven acostumades, no?, a menjar segons, que per sort eren molt petites i era més fàcil, no? Però encara de tant en tant algun dia diuen, avui em pots comprar una Oreo, no? I dius, bueno, va, és un cop l'any? Bueno, va, ja sé que no... bueno, és encara el record, no?, de menjar una porqueria, de tant en tant no passa res, no? Però jo crec que falta això, falta aquesta consciència, i en els tallers és molt guai veure, i sobretot quan són més grans, no? Una vegada van venir un grup d'adolescents i els vaig dir, avui farem unes galetes 100% integrals, i els veus la cara, no?, de dir, hòstia, no fotis, no? És com una mica com de desesperació, no? I, bueno, vosaltres els fareu quan els tasteu a veure què, no? I clar, quan els veus quan les tasten, no? I, hosti, però que guai, no? Perquè descobreixen que pot ser molt bo, no? Sent més nutritiu, no? I més, molt més digestiva. I de fet, amb gent molt jove. Ara tinc un grup de nois que venen del gimnàs, no? I els veus allà tots catxes, això. I passen per aquí, s'emporten tres cookies i penso, oh, que guai, per mi és això m'omple, no? I en els tallers s'aconsegueix això, també. Que hi hagi una consciència de saber. I llavors, a vegades els dic, heu vist quants ingredients hem fet servir? Què hem fet servir? No? I els repassem, no, els ingredients. I, doncs ara, quan mengeu unes galetes del súper, que no passa res perquè us les mengeu, evidentment, però mireu l'etiqueta. I de tots aquells ingredients que veieu, a veure quins reconeixeu, no? I veureu que fàcil és fer una galeta bona, no? Si els ingredients són bons.
1: I clar, però normalment els tallers estan enfocats a fer només galetes, per exemple, o és el que les persones o el grup de persones que ve fer el taller tria, o això depèn de tu?
2: La veritat és que he fet molt de galetes amb nens perquè és molt fàcil, és molt manipulable i no té dificultat, i llavors sí que a casa ho podran fer, no? Que a vegades, alguna vegada m'han enviat una foto, quan te les hem fet a casa, no tots contents, no? I d'altres vegades, amb gent més grans ja o amb adults, hem fet altres coses, més masses batudes, fer un cake, posar-hi taronja, jugar una mica amb el producte de proximitat i de temporada, que això també està molt bé, no? I a vegades em venen senyores que dius, si no, està fartes de fer pans de pessic a casa, no? Però a vegades els explico coses que potser ningú els hi ha explicat, i que al final, jo fa 4 anys que faig això, vull dir, també em falta molt per aprendre, però trucs o coses, no, que et diuen, hosti, doncs mira, veus, això no ho sabia, no? Doncs que els ous han d'estar a temperatura ambient igual que la resta d'ingredients, no? I bueno, i està bé també. I ara l'últim taller que vaig fer, vam fer postres en got, que a través de coses que tenien a casa els nens poguessin fer-se unes postres. Van sortir contentíssims, perquè vam muntar nata, vam fer una crema de formatge, i llavors vam tallar d'aus de... Els vaig dir, tenies dues madrenes a casa que s'estan assecant, no? Les talles a d'aus, les poses dins un gotet amb uns navius i unes gers, i li fots una mica de nata o una crema de formatge. Bueno, m'han marxat d'aquí molts gots, que semblava que havien fet saber què, no? I això és el guai, no? Donar aquestes eines... perquè els siguin molt conscients del que mengen, i que es poden fer més coses a casa del que es pensen.
1: I ja per acabar, Txell, per qui no hagi vingut mai aquí, què s'endurà la persona que vingui? Un nou visitant, què és el que vols que s'endugui d'essència dolça com a tal?
2: Jo crec que el que m'agradaria que s'emportessin és com una experiència, no? D'haver tastat un producte dolç molt diferent al que estem acostumats, i que li quedin el record, no, això? De fet, em passa a vegades allò que ve algú per Nadal, a la fira de Nadal, no? Passa algú i vaig venir l'any passat, em vaig emportar un brownie, i se'n recorden perfectament de que es van emportar, i vinc a comprar el mateix. I vas dir, doncs avui no hi ha això, avui hi ha una altra cosa, perquè ja no em queda, no? Però això és supersatisfactori, no? Que vingui algú, no sé, de Granollers o de Mataró, que van venir a la fira de Nadal, i tornin a venir i et vinguin a buscar, no? I que se'n recordin d'això.
1: Doncs, Txell, moltíssimes gràcies. Ha estat un veritable plaer parlar de dolç des d'un altre punt de vista, més nutritiu, així que moltes gràcies.
2: A vosaltres, jo encantada. Quan vulgueu, aquí estic.
3: Territori 17. El 9FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
0: Moltes gràcies, Laia, per portar-nos avui a la Foc Lent, on hem conegut la tasca i quins productes trobarem a Essència Dolça, a la botiga a Caldes de Montbui. Nosaltres, a partir de 11:15, tindrem aquí a l'estudi, com sempre, en Guillem Sánchez, perquè ens expliqui què s'hi cou a les xarxes, sobretot a Twitter, i després, els dijous, com sempre, ens agrada acabar el programa parlant sobre les pel·lícules que estan en cartellera i també algunes recomanacions de sèries, com sempre ens ho porta de la mà l'Isaac Muntada, sempre que ens queda alguna estoneta per poder comentar alguna sèrie. Però tot això sabeu que ho farem després de publicitat. 3 minuts i tornem. Fins ara.

0: dice tu nombre, por favor?
1: Mi nombre...
2: 9FM. El nou so d'Osona.
3: Territori 17.
4: En punt ara mateix 11:15 al Territori 17. Moment de saludar un dia més en Guillem. Què tal, Guillem? Com estàs?
5: Com estem? Molt bé, molt bé.
4: Molt bé. Avui anava a dir fa calor.
5: Fa calor.
4: Però des d'aquí no ho notem.
5: Correcte.
4: Perquè és un petit refugi climàtic a la ràdio.
5: De fet, aquest iglú de l'estudi s'ha de dir que està ben aconseguit.
4: Està ben aconseguit, sí, sí. En fi, què ens portes avui?
5: Doncs mira, gent com en Ferran, que ens diu també això, diu, torna a l'estiu, les piscines i les estranyes persones que porten calçotets a sota el banyador.
4: És veritat, això però és una pregunta. Vosaltres em porteu de calçotets?
5: No.
6: Fins fa poc, sí.
5: Jo no.
6: Ara ja no.
4: Clar, aquest jo no me n'he posat, crec.
6: L'any passat sí que me'n posava, però vaig començar l'estiu posant-me i acabant-ne sense.
4: No és molt incòmode?
6: No, jo no ho veig incòmode.
5: Jo és com tot, depèn de si t'hi acostumes o depèn de no, o depèn de l'entorn, el context, de... no sé.
6: Sí.
5: Hi ha moltes coses que influeixen.
4: Moltes qüestions, sí.
5: Va, escolteu, aquesta usuària n'ha sortit contenta. Diu, doncs he de dir que l'acte que ha muntat l'Insti de graduació, molt bé. Doncs mira.
4: Doncs mira.
6: Això és perquè havia menjar.
5: No dona més detalls, però la qüestió...

0: No recordo ben bé quin tipus de medicament era, però és una que si te'n prens moltes no passa res, perquè ho llegeixes i ja, o sigui, és un tipus de... És que no sé si... Bueno, me'n recordo el nom de la pastilla. Ja ho preguntaré i demà...
1: Dilluns ens ho...
2: Ai, dilluns ho portes, exacte.
0: Però sí, va ser un moment per recordar.
1: Moment històric.
2: Mare meva.
1: Va, m'ha agradat també el comentari d'en Jaume avui tractant qüestions de llengua, que ens diu: els catalans fem tantes coses que quan no estem fent res i estem esperant una cosa o una persona, estem fent temps. Trobo que és una expressió molt bonica.
2: És molt xulo fer temps.
1: O matar el temps, a vegades també hi ha gent que diu.
2: Com feu temps vosaltres? Què feu? Jo sempre vaig a la mateixa cosa.
1: A quina?
2: Quan faig temps, escolto música o la ràdio.
1: Ah, mira, aquesta està bé. Jo habitualment tinc aquells moments de desconnexió de dir 5 minuts al sofà sense fer res, mirant el sostre i descansant la ment i descansant el cos.
2: També va molt bé i ens costa molt, també, el fet de no estar fent res.
1: Sempre... Ha de semblar que hem d'estar fent coses.
0: A mi m'agòbia no estar fent res.
2: Veus? Ets català.
1: Et posen nerviós quan no fas res, correcte. Sí. Va, expressions i llenguatge també són capritxosos. Atenció al que ens diu Liu. Escolteu bé, eh? Diu: aquest matí n'he sentit una a la ràdio parlant d'un futbolista que ha debutat per primera vegada al Mundial de Futbol. I com a clàssic, si ha debutat és per primera vegada, no?
2: Exacte.
1: No, Andreu?
0: Sí, no. Tu no puges baixant les escales.
1: Correcte. Va, i ara que ja t'he citat, Andreu, què en penses d'aquesta aportació d'en Manel? Atenció,
0: a veure,
1: eh?
0: Què diu en Manel?
1: Diu: el dia que Portugal deixi de jugar amb 10, segrestada per un senyor de 41 anys que no s'aguanta els pets, farà alguna cosa amb l'equipàs que té.
0: Ai.
1: De fet, aquí algú va dir dilluns que Bruno Fernández seria el millor jugador del Mundial. Va ser Andreu Jiménez. De moment no va pel camí. Però...
0: No vaig pel camí.
1: Però mai se sap, eh?
0: Queden molts partits.
1: Correcte.
2: Puc fer un parèntesi?
1: I tant que sí.
2: En Joan García, de la Veu, m'ha dit: l'Andreu deu voler dir homeopatia.
0: Sí.
2: Efectivament.
0: Jo doncs crec que sí.
1: Solucionat.
2: Exacte.
1: Solucionat.
2: No són medicaments, és...
0: No, però és una pastilla homeopatia. Que hi ha gent que sí que li funciona.
2: Bueno, hi ha tot aquest debat de l'homeopatia, si és un efecte... Sí. Com es diu? Efecte...
1: Placebo, no?
0: Sí, però que,
2: si no...
0: que l'home s'ho va fotre i va ser... Hi ha gent que no li va sentar gaire bé.
2: Pot ser.
1: Va generar debat, segurament,
0: sí,
1: eh?
0: Sí.
1: El que no canvia, Andreu i jo, no amb el temps, és això que ens diu en Toni. Escriu: cada 4 anys, 2 punts. Croàcia sempre competitiva. Els aficionats croates amb gorro de waterpolo.
0: Oh, m'encanta.
1: Golaços croates avui va Torina. I Modric jugant.
2: No entès res el que heu dit, però...
1: Visca Croàcia.
0: Visca Dubrovnik.
1: Va, i l'Àlvaro ens diu avui: la pobra de la meva filla gran s'ha despertat demanant-me una estona de Teletubbies abans d'anar a la guarderia, però s'està esmorzant al final de l'Àustria i Jordània perquè la vida és molt dura.
0: És veritat que hi era Àustria i Jordània.
2: En sèrio? Si la teva filla o filla et demana que li posis els Teletubbies, treu el futbol i li poses els Teletubbies, o Doraemon, el que sigui.
1: Jo crec que hi ha un punt d'ironia en aquesta piulada, però entenem el context.
0: A veure, un Àustria... Àustria i Jordània era?
1: Sí.
0: Només es pot veure una vegada a la vida, els Teletubbies sempre.
1: Correcte.
2: Això és cert.
1: No el pots experimentar...
0: És que
1: clar.
0: S'ha de respectar.
1: Va, i més enllà del futbol, són dies de foc i soroll. La Noe ens diu: comença la petita temporada on tinc pànic a sortir al carrer pels petards. Que bé, quina il·lusió. Heu escoltat petards al lloc on viviu, ja?
0: Encara no.
2: Jo no, però l'altre dia passejava per Vic, justament, i no sé què estaven fent, i em van llançar un petard just al meu costat. Em vaig espantar molt.
1: Evidentment.
0: No els vas dir res.
2: No, perquè molta gent es va espantar també, va ser com: ostres, no ens esperàvem ara un petard.
1: Va, en Ferran ens confessa avui, diu: la quantitat de gent que em surt a TikTok venent petards. Home, clar, és que...
0: I album,
2: a mi no em surt.
0: I cromos del Mundial.
1: L'algoritme no és pas tonto, no?
2: Sí. Clar, TikTok
1: saltaria, no saltaria. Va, i per acabar aquesta de la Noemí, que ens diu: obrir el meló de les habaneres amb els meus alumnes i tenir-ne 5 d'ultramotivats cantant Gavina Voladora és la cosa més cuqui que veuré avui.
2: Visca les habaneres, s'han de recuperar encara més, eh?
1: I visca la Gavina, visca Calella de Palafrugell, i el rom cremat, i els pescadors de l'Escala, i el peix fregit, i tot el que tingui a veure...
0: I quan vam anar a Cuba, i tot.
1: Perfecte.
0: I els indians...
1: Convida'm a Cuba, sisplau, Andreu.
0: Ara no et convidaria gaire a Cuba, no? Mai no. La situació del país no és gaire recomanable.
1: A on em portaries? A Miami Beach?
0: Et portaria...
2: Què collons, mai?
0: Et portaria, a veure...
2: Crec que és al revés.
0: Home, sí, és que Miami crec que el temps a mi... Los Angeles potser, així veiem algun partit del Mundial, ara, Sánchez.
1: Doncs va.
2: A mi porteu-me a Vic, Osona.
1: Quedo pendent, de rebre els bitllets, Andreu.
0: Tu et portem a Barcelona, que t'agrada molt.
1: Que t'agrada molt.
2: Molt bé, aquí, doncs aquí, perfecte, que tinguis molt bon cap de setmana.
1: Ens escoltem dilluns.
0: Deixa'm dir una cosa.
2: Val.
0: La setmana que ve, quan en Guillem entri a l'estudi,

0: Sí.
1: I estarem a l'estiu.
2: A l'estiu, correcte. Ah. Ho vam repassar dilluns. I que tu no hi eres,
0: Ona. Clar, no hi era. Ostres, mira, pell de gallina, eh? Perquè és vam allò dir... que anàvem passant els mesos...
2: Vam dir aquelles de... El pròxim diumenge ja serà estiu. Clar, és que comença diumenge.
0: Quina millor sensació. És que, de veritat, que l'estiu... Que feliç em fa.
2: També us he de dir que la setmana que ve només ens veurem dilluns. Per tant, aprofiteu-me...
1: Aprofiteu-me...
0: És veritat.
2: El dilluns al 100%. Espremeu-me tant com pugueu.
0: Ho farem.
2: Perfecte.
0: Que vagi molt bé, bon cap de setmana, protecció pel sol, ventiladors, piscines i plats i el que sigui.
2: Va,
0: que vagi molt bé.
2: Moltes coses més. Adéu.
0: Exacte, adéu. Passen pràcticament 8 minuts de 11:15 del matí. Ja sabeu que cada dijous ens agrada acabar el programa parlant sobre cinema i ho fan en Gerard Fossas i en Joan García.

0: setmana més, uns crits més. Moment de donar la benvinguda amb en Gerard Fossas, el nostre crític cinematogràfic. Hola, Gerard.
1: Hola, com estem?
0: Bé, i tu?
1: Doncs molt bé.
0: Sí?
1: Sí, sí. Em agrada molt la pel·li de l'Spielberg, que he vist que sorprenentment li van sortint bastants pals.
0: Sí?
1: Que no ho entenc gaire, la veritat.
0: No, de fet, és veritat que em van parlar bé, que després, de cop i volta, vaig veure que sí, que els mitjans de comunicació molt se la carregaven.
1: Sí, no sé. No sé massa el motiu, bueno, no sé, m'ho puc imaginar, però crec que ens movem cap a una societat estúpidament odiosa.
0: Això explicaria moltes coses.
1: Sí.
0: A vegades, jo estudiava física abans i sempre deien que quan hi havia dues teories, la que era més senzilla era la bona. I la que dius tu és molt simple i ho explica tot, per tant que segurament deu ser molt bona.
1: Sí. Però ja està, resolt.
0: Molt bé, tota la vida, tots els dubtes de la vida. Va, si et sembla anem a fer el repàs de les pel·lícules d'aquest cap de setmana, que hi ha cosa interessant.
1: Sí, i de fet hi ha una pel·lícula que s'emporta tots els focus, una estrena que de fet ja es va estrenar ahir dimecres. Aquesta trampa, no?, d'estrenar abans per fer més taquilla el primer cap de setmana, però vaja, crec que no li fa falta. Estem parlant d'una franquícia històrica que es titula Toy Story 5.
2: Un paquete para ti.
3: Gracias, gracias.
4: Hola, soy Lilipad. Vamos a jugar.
5: La extinción, otra vez no.
6: Bonnie, basta de pantallas por hoy.
7: Vale. Quiero hablar contigo, aparato.
8: Por favor, llámame Lily.
7: Mírame, los juguetes y yo hemos estado trabajando todo el verano para intentar que Bonnie haga amigos. Sí. Y de repente llegas tú y...
8: No entiendo.
7: Ni siquiera me estás escuchando.
8: Te lo traduzco al inglés. Mira.
9: Now look here. Me and the toys are working all summer.
8: ¿Y ahora en español?
9: Los gemelos andan al otro lado de la calle. ¿Sí?
10: Yo me pido detrás de la cómoda.
0: Molt bé, molt interessant i molt... Han trobat una nova forma de continuar estirant el xiclet, però que està ben trobada, que això passa a totes les cases amb criatures.
1: Sí, de fet és curiós que hagi tardat a arribar a aquesta fórmula, però bé, com hem escoltat i els que el veieu, doncs, com hem vist el tràiler, tenim els ninots o les joguines de sempre, no?, aquest cop en mans d'una nena, i el que passa és que a aquesta nena li regalen una tablet que també incorpora intel·ligència artificial, que la va coneixent, i dona idees diferents, doncs, del que és el joc. En resum, és bàsicament l'arribada de la tecnologia a el que és el joc tradicional de tota la vida, amb les joguines, la pròpia imaginació i una mica les històries que es munta cadascú al cap. Porta el terreny de Toy Story en aquest terreny tan actual, però vaja, mantenint l'essència de sempre, que és al final crear una pel·lícula d'aventures que des del principi, ja des de la primera pel·lícula, al final el conflicte és el mateix, no?, que és la caducitat de les joguines i què els hi passa a les joguines quan deixen de ser útils, en aquest cas pel seu amo o pel nen o nena que les té. I és el conflicte de sempre. Per això fa que segurament la franquícia està sent repetitiva. El que passa que sempre les pel·lícules, doncs, acaben sent una aventura amb aquest punt entranyable, amb aquesta mirada quasi melancòlica hi ha, segurament les dues últimes, sobretot, tenen ja una melancolia molt, molt incorporada, potser també perquè Toy Story ja porta molts anys, és molt generacional, i potser la mirada a l'hora d'abordar, doncs, aquestes històries ja cada cop, doncs, és més autorreferencial, fins i tot. Però tot i així, això és una bona pel·lícula d'aventures. Crec que sense més rellevància és bastant cridaner que Pixar estigui traient últimament pel·lícules sense massa rellevància i que les que ho tenen més tot, doncs, són les que donen continuïtat a aquestes franquícies inicials, no? Però vaja, tot i així una bona pel·lícula que segur que portarà molta gent a les sales.
0: I aquesta setmana es podrà veure el Cinema Sucre i els Ocine, que són els grans cinemes del nostre territori, però també grans en el sentit de sales, perquè ja sabem que nosaltres tenim també un amor especial per altres sales més petites, que en aquest sentit podríem considerar grans, no?, en el nostre cor.
1: Sí, sí.
0: Però bé, que també es podrà veure el Ripoll i l'Alhambra, precisament.
1: Sí, exacte. Tot el tema està, és una estrena que arriba fora del terreny dels multicinemes, arran d'això, que és una pel·lícula que s'estrena, òbviament, amb moltes còpies, i està bé, doncs, que ja al cap de setmana de l'estrena doncs arribi ja un públic variat i a territori variat.
0: Tu perquè no tens criatures i això, però hi ha jornades intensives, hi ha les tardes molt llargues, hi ha de la setmana que ve ja no hi ha col·le, per tant que és una bona època.
1: Sí, sí.
0: Molt bé, doncs anem per la segona, que es podrà veure al Cinema Sucre i al Zocine, i que en vam parlar també per l'època de premis i de festivals.
1: Sí, perquè és una pel·lícula que es va estrenar i es va premiar al Festival de Cannes. És una pel·lícula escrita, dirigida i protagonitzada per Aina Clotet, perdó, i es titula Viva.
11: Who wouldn't like to live 120 years?
12: Potser som uns somiadors, but we're not the only one.
13: El teu cosí. No sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
14: Jo vaig notar com electricitat.
15: Tengo mucha ansiedad. Me cuesta mucho dormir.
16: No te preocupes, todo ha pasado ya.
17: Es que es como que m'asfixio, saps?
18: Mira, una crisi és normal.
19: Jo no estic en crisi, vale? Deixa'm tranquil·la d'una vegada.
20: La vida és això.
21: És impossible no vibrar amb ningú més.
22: Que necessito estar sola.
0: Molt bé, explica'ns.
1: Bé, ja dic, és una pel·lícula d'autoria total de l'Aina Clotet, hi ha una actriu, directora ja veterana, tot i això els premis que se'n van portar a Cannes com a actriu revelació, que no sé quins són els criteris.
0: Prestació d'enllaç.
1: Era una pel·lícula, no ho sé, però això, estava dintre la secció de la setmana de la crítica i va funcionar molt bé, perquè és una tragicomèdia que no, d'aquestes que són molt poc habituals. Espanya és una pel·lícula això, més personal, molt caòtica, que al final explora una mica la seva pròpia experiència com a dona del voltant dels 40 anys, amb la seva esposa i bueno, una mica buscant també el sentit de la seva vida. En un context, a més, futurista, però no gaire, perquè té a veure també amb un context de sequera extrema, de canvi climàtic, aquest punt preapocalíptic, podríem dir. Però el nucli de la pel·lícula és al voltant de la relació que estableix amb un noi de 23 anys, gairebé 20 anys més jove que ella, i el contrast aquest generacional, en aquest cas amb una relació romàntica, però el contrast generacional d'una persona que adulta, ja diguem, que no sap molt bé què fer la seva vida o cap on va la seva vida, ni el món, i un noi de 23 anys que, tot i que és el que segurament s'haurà d'enfrontar a un món més complicat, doncs té un tarannà diferent, té certa esperança, i això provoca doncs un xoc de contrastos que és bastant interessant. La pel·lícula intenta fugir de convencionalismes, tot i que també és allò que acaba tenint aquestes frases grandiloquents, d'autoajuda i tal. Costa potser una mica d'empatitzar o d'identificar-se amb els personatges, malgrat parlar de problemes molt, molt universals i molt comuns. Però crec que és una pel·lícula amb molt de punts, diria, i que funciona molt bé.
0: Molt bé. Doncs anem per la tercera?
1: Sí, la tercera és, com diria Sergi Pàmies, una comèdia francesa d'aquestes que arriba amb un container al port de Barcelona. En aquest cas, això, comèdia, també un drama romàntic al voltant de la sexualitat en edat ja adulta, bueno, o avançada, digue-li com vulguis, o a partir dels 50 anys, que es diu El placer es mío.
23: ¿Por qué no ha venido a verme antes?
24: Nunca he tenido un orgasmo.
23: Si quiere disfrutar, tendrá que currarse.
24: No funciona. Bueno.
23: Y dejarse llevar.
25: ¡Sí, sí, sí!
23: Librarse de la culpa.
24: Quiero tener un orgasmo. Tengo derecho.
23: Tendrá que hablar con su marido.
26: ¿En 20 años nunca te has corrido?
24: No.
27: El 100% de las mujeres admite haberlo fingido.
28: Vaya. El tamaño medio en reposo sería de... Quisiera entender cómo funciona el placer femenino.
29: Odile, ¿podría venir, por favor? No se preocupe, no desnudaremos a Odile.
0: Mare de Déu. Però de totes maneres, per visualment no sembla francesa, sembla americana, eh?
1: Sí, sí, sí, té aquest puntill, però vaja, al final el cinema comercial també s'universalitza. I crec que és un tipus d'història que, no sé, crec que fa gràcia potser al públic al que va, no? Això, 50, 60 anys i tal. Tira moltíssim de tòpics, però vaja, això, agafen dos actors potents, com són Alexandre Lam i François Closette, i això, els converteixen en matrimoni, i aquesta comèdia més picantona, més amb el caràcter sexual, amb aquesta dona que diu que no ha tingut mai un orgasme. El que em sembla interessant de la proposta és no abordar això des de la crisi matrimonial, sinó com una mena de col·laboració al projecte comú.
0: Un treball conjunt, eh?
1: Un objectiu. Sí, sí. I al final és una comèdia de situació molt planera, i bé, aquesta és com per passar la tarda, però vaja, tindrà el seu públic també.
0: Justament parlàvem la setmana passada, ja deixem-ho estar, aquestes pobres al cinema Sucre i els del cine, i just en parlàvem la setmana passada, no?, que et vaig fer la pregunta del Festival Nits i em vas dir que estava al caure i ha caigut la informació.
1: Sí, ara ja tenim la programació completa, que es podrà consultar a la web del Festival Nits, que és cinemaoriental.com, i això, ja tenim tota la programació. Hi ha una gran varietat, com sempre, d'obres d'estrena. Cal destacar, doncs, que ja ho vam mencionar, que aquest any hi ha aquest homenatge a Doraemon, que s'estrenarà una nova pel·lícula de Doraemon el dissabte a les 12, que és Doraemon Aventures al món de l'art. Volia destacar també la nit de la bassa més, diguem, més multitudinària, que és la Índia. Es projectarà Bahubali the Epic, que és un remuntatge d'una pel·lícula de Rajamouli, que és de fa uns anys, i que és un remuntatge de 4 hores. Originalment es va estrenar com a dues pel·lícules de 3 hores cada una, i és una d'aquestes pel·lícules mastodòntiques espectaculars que crec que farà les delícies de la gent que no l'hagi vist. I l'últim que volia destacar, sense entrar en títols, perquè això ja anirem fent, és que hi ha la Sala B, que és aquesta contraprogramació que es fa amb aquestes pel·lícules més, entre cometes, cineclubistes, que solen haver-hi entre setmana a les 4 de la tarda. Doncs hi ha una programació molt més àmplia, diàriament hi ha una aposta per un tipus d'aquestes pel·lícules, més esbojarrades, a vegades més sanguinolents, però vaja, una aposta molt, que al final està molt bé que es mantingui. I també és un any d'unes quantes seqüeles. Per exemple, hi ha El noi lleó 2, que es projectarà a la bassa, no per el que es va poder veure fa uns anys a l'Atlàntida, la nova pel·lícula de Lupin III, que també es podrà veure a la bassa. I crec que hi havia alguna seqüela més que m'estava fixant i crec que no estava a la programació, que potser ha caigut, aquelles coses que a vegades me n'assabento. Però vaja, una programació molt completa i com sempre amb activitats paral·leles, amb sopars, i un Festival Nits que ja comença amb el mes Nits, però que també hi ha algunes projeccions prèvies en pel·lícules d'altres anys, perquè, per exemple, el divendres 3 de juliol es podrà veure el Noi Lleó, que ja en parlarem, així també es pot anar a veure la segona part. O per exemple el 2 de juliol Pan de Plan, que també ara dic no l'altre book, però crec que Pan de Plan 2 havia d'estar a la programació d'aquest any, no sé si és que al final ha caigut o jo no l'estic veient. Però vaja, en qualsevol cas, consulteu la programació i començeu-vos a planificar, perquè aquests dies de mitjans de juliol, del 14 fins al 19, doncs disfrutarem amb el cinema oriental. Que, per cert, coincideix amb la final del Mundial, pel que he pogut veure el diumenge.
0: Bé, doncs...
1: Però vaja, crec que no és contraprograma, perquè l'última pel·lícula, que també és índia, es titula Superboys of Malevon, comença a les 5 de la tarda, s'acabarà a les 7 i pico, 8, per tant... el seu obert al futbol, doncs també podrà fer.
0: No, allà no, en pantalla gran no,
1: No, no, no, cadascú el seu pare, ja.
0: Que també hi hauria gent, ja t'ho dic, però suposo que no és el, el que... No va amb l'esperit del festival.
1: No, en absolut.
0: Doncs anem a fer un repàs a la resta de cinemes del nostre territori. A Ripoll ja ho hem dit, que es fa Toy Story 5, el Casal Camprodoní, Asesinato en la tercera planta.
1: Sí, que és aquesta mena de comèdia romàntica disfressada de Murder Mystery, comèdia francesa, segurament més interessant que la que s'estrena aquest cap de setmana.
0: El cinema Catalunya de Ribes, Estrany Riu.
1: Sí, és la pel·lícula que està dintre del cicle Gaudí, dic perquè la trobarem en algun altre cinema, com per exemple a Torelló, ja l'avanço, i també a Cardedeu.
0: A l'Alhambra, això també és curiós de veure. Només una única pel·lícula, clar, Toy Story 5. I, bueno.
1: Sí, aquí aposta absoluta per Toy Story. Hi ha una... Bueno, perquè van alternant versions en català, en castellà, i una matinada el diumenge en versió original subtitulada. Però vaja, la setmana que ve segur que tornarem a una programació més eclèctica.
0: En el Ter de Torelló també fan Estrany Riu, ja ho has comentat. També es fa a Cardedeu, on també fan Mallorca Confidencial, fan una sessió de retrocine amb Els Intocables de Lyonnais i també Buffalo Kids.
1: Sí, aquestes sessions més especials van amb data específica, a Estrany Riu, 18 de juny, a Mallorca Confidencial sí que la fan diversos dies, aquest thriller espanyol, a la sessió de retrocine amb aquesta pel·lícula clàssica absolut de Brian De Palma, molt recomanable també veure-la en pantalla gran, la fan el 20 de juny, i el 21 aquesta sessió inclusiva per nens amb Buffalo Kids.
0: I amb això hem acabat, perquè el Cineclub de Vic, que és amb el que tanquem sempre el repàs, ja va acabar la seva temporada.
1: Sí, ja ha acabat temporada i es tornarà al setembre, quan, bueno, més o menys com nosaltres, segurament.
0: Perfecte, Gerard, doncs moltíssimes gràcies i que vagi molt bé.
1: Molt bé, adéu-siau.
0: Adéu.
2: Territori 17, el 9 FM, la veu de Sant Joan, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
3: Queden 6 minuts per arribar a les 11 del matí i avui, sorprenentment, Isaac Muntades, què tal?
4: Hola, Ona, què tal?
3: Ens ha fet una sorpresa perquè no t'esperàvem aquí, però avui comentarem pel·lícules de costat, en el mateix estudi.
4: Exacte. També m'has dit que en tens una per comentar, vull dir que també la comentarem, que m'ha fet molta gràcia i no m'has desbloquejat un record perquè no la coneixia, però bueno, ja en parlarem. Mira, avui us porto una sèrie de Netflix que es diu Asesinato para principiantes. Això bàsicament està basat en una novel·la, ¿vale? Llavors aquí s'ha adaptat a la ficció i s'han fet dues temporades a Netflix de 6 capítols cada una. I de què va una mica per explicar-nos? Abans d'això, per això fer un incís, que és que s'ha de veure la primera temporada. Vull dir, la segona no es pot veure si no has vist la primera perquè no t'enteres de què va, doncs, la sèrie. Aquí és una noia que es diu Pippa Fitzamovie, una sèrie britànica, que bàsicament ella, en la segona temporada aquesta, fa un podcast sobre un cas d'assassinat que va resoldre de la primera temporada, val? I ho comença a penjar i es fa molt, molt viral. El que passa és que de la primera temporada arrosseguem que hi ha el judici d'un dels culpables d'una violació i llavors hi ha aquest judici per tancar-lo, no? I ella evidentment doncs, ha d'anar a declarar també bueno, perquè el tanquin a la presó, perquè és culpable teòricament i tot plegat, no? I una mica la sèrie va d'això, que passa que hi ha un dels testimonis, per exemple, que durant això desapareix, en Jamie és un dels testimonis, i una mica la sèrie també es basa en trobar-lo, i hi ha girs de guió, hi ha diferents coses que s'introdueixen i és molt detectivesca, eh? És la protagonista, bueno, ho fa molt bé, a mi m'agrada molt aquesta actriu, l'Emma Mai, que la coneixereu per ser la Enid de Miércoles, però ha fet altres coses, recentment, vull dir que és una protagonista molt, molt bona i els actors en general bé, i parla doncs una mica això, no?, de la injustícia, de què és la justícia, no?, que a vegades no s'acaba de fer justícia del tot, venint de la primera temporada, i bé, us la recomano, són episodis relativament curts, em sembla que són uns 45 minuts i això la trobareu a Netflix.
3: Ens queda un minut i mig, vols comentar alguna més?
4: Bueno, això, no, explica. Jo ja la setmana que ve us em portaré una que m'està agradant
3: molt. Off the record, darrere els micros, hem comentat una sèrie que pot estar bé i ens l'explicaràs. Res, jo m'estic veient ara als migdies, una sèrie que justament em veia als migdies d'estiu, per tant ha sigut com tornar una miqueta a la infància, que per la gent que no ho sàpiga és un símil d'Humor Amarillo, però versió americana, per tant, ja sabeu com són els americans, que es diu Wipeout, vull dir, és la sèrie més tonta que existeix, vull dir, és bàsicament per entretenir-se i és el típic Humor Amarillo, però en versió americana, amb les mateixes proves, moltes caigudes, molts salts, és... és divertit i per passar una estona està bé.
4: Sí, és entretingut, no veure com la gent es fot hòsties parlant malament, no? Vull dir que sí, no, a mi m'agradava molt l'humor amarillo, jo me lo mirava.
3: No, és divertit perquè els personatges també que participen són personatges, vull dir que el càsting està ben triat i és per entretenir-se, vull dir que és...
4: Quan m'has ensenyat em pensava que era com una espècie de Jaques. No sé si tu havies vist Jaques.
3: Ho havia vist i però... és un altre record desbloquejat, Jaques. Sí, sí, vale. Sí, era igual.
4: I es pot...
3: Jo ho veig per YouTube, vull dir que segurament és la típica sèrie com Plats Bruts que es torna a repetir sí. A l'estiu, doncs pot ser que aquest estiu també, potser si feu zapping...
4: I fa estiu, humor amarillo, eh?
3: Sí, exacte, hi ha aigua, és divertit. Doncs bé, Isaac, moltes gràcies per avui estar aquí amb nosaltres aquí a les sèries del Territori 17.
4: Sorpresa.
3: Exacte, i nosaltres sabeu que demà hi tornarem aquí puntuals a les 9 del matí, com sempre, a les emissores del Territori 17. Que vagi molt bé.
2: Territori 17, un magazín del nou FM, Ona Codinenca, Ràdio Cardedeu, Ràdio Vic i La Veu de Sant Joan, amb el suport de la xarxa.
5: El nou FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Els Estats Units i l'Iran han signat electrònicament l'acord que posa fi a la guerra iniciada al febrer i reobre l'estret d'Hormuz. El pacte inclou un alto al foc, l'aixecament de sancions contra Teheran i el compromís iranià de no fabricar armes nuclears. També preveu ajuda econòmica per la reconstrucció i noves negociacions sobre el programa nuclear. A banda, també els líders de la Unió Europea reuneixen entre avui i demà a Brussel·les per abordar, entre altres qüestions, l'augment del dèficit comercial amb la Xina i possibles mesures per reforçar també la indústria europea. La cimera també tractarà el suport a Ucraïna, el futur pressupost comunitari i la situació al Pròxim Orient. I en clau nacional, el Parlament ha aprovat la nova llei catalana per erradicar l'amiant, un material altament contaminant i perjudicial per la salut que encara és present en milers d'edificis i instal·lacions. Tortosa, de fet, és una de les ciutats catalanes amb més presència d'amiant per davant de ciutats molt més poblades, com són l'Hospitalet de Llobregat o Badalona. La nova norma obliga les administracions a eliminar-lo dels seus equipaments i preveu sancions de fins a 100.000 euros per als propietaris que incompleixen les ordres de retirada. I la mina de Sant Adrià del Besòs es manté avui en tensió després que els Mossos hagin executat els primers tres desallotjaments dels 58 previstos als blocs de la Rambla. L'operació ha començat cap a les 8 d'aquest matí amb l'arribada de la comitiva judicial i un ampli desplegament policial amb furgons de l'Arro en una actuació per recuperar uns pisos públics ocupats des del 2017 i que el Consorci de la Mina vol recuperar per reallotjar veïns del bloc Venus pendent d'enderroc el proper 2028. I els bombers de la Generalitat continuen treballant per controlar aquest migdia l'incendi de vegetació agrícola de Talavera, a la Segarra, que va començar ahir a la tarda i es va donar per estabilitzat poques hores després. El dispositiu, format avui per una quinzena de dotacions, continua revisant punts calents dins del perímetre. El foc va obligar també a Protecció Civil a ordenar confinaments temporals en diversos nuclis que es van aixecar un cop es van estabilitzar les flames. I els bombers de la Generalitat també han localitzat el cos sense vida d'un home de 64 anys a la zona de la Torreta de Montsià o Idecona després d'un dispositiu de recerca que es va activar ahir a la nit. I la Guàrdia Civil ha intervingut 59 armes blanques en 15 comerços turístics de la Costa Brava que les venien de manera il·legal. Les inspeccions fetes el 4 de juny en municipis com Roses, Empúria Brava, Blanes, Lloret de Mar i Platja d'Aro han detectat la venda de navalles i ganivets que incompleixen la normativa vigent. I pel que fa al temps, avui a la tarda creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu, amb possibilitat també d'algun ruixat aïllat, sobretot al sector occidental. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Vale.
1: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
2: L'estació de muntanya de la Vall de Núria de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya va inaugurar el nou mirador del llac, que està situat a la meitat del Camí de les Creus, al costat de l'Observatori dels Ocells, que ofereix unes vistes panoràmiques del llac i la vall. El mirador, que fa 2,1 metres d'ample i 34 de llarg, ha estat concebut com un indret ideal per a la contemplació de la natura, la fotografia i la descoberta de l'entorn en un ambient tranquil i accessible. Disposa una plataforma contínua amb una barana exterior i interior i un paviment d'entramat metàl·lic que permet veure a través i generar una sensació de buit, a la vegada que evita que s'acumuli neu a la punta. S'ha construït seguint criteris de sostenibilitat i integració paisatgística. Està situat a només 10 minuts del santuari. Entre les novetats de la temporada també destaca la nova web d'estiu de la Vall de Núria, més intuïtiva, visual i completa, que permet als visitants accedir fàcilment a tota la informació actualitzada sobre els horaris del cremallera, les activitats disponibles, els serveis i les diferents experiències que es poden gaudir a la destinació. Amb aquestes iniciatives, Vall de Núria consolida el seu compromís amb un model turístic responsable i sostenible que aposta per experiències de qualitat que posen en valor el patrimoni natural i paisatgístic de la vall. Més enllà de les novetats, Vall de Núria continua oferint una àmplia varietat d'activitats per a tots els públics i edats. Els visitants podran gaudir del passeig panoràmic amb telefèric i telecadira, descobrir els racons més emblemàtics de la vall amb l'experiència Torgo 4x4, fer passejades en barca o canó al llac, divertir-se al parc lúdic i recórrer els nombrosos itineraris de senderisme envoltats d'un paisatge únic d'alta muntanya.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

a Barcelona i tenim un record per una cançó històrica de Dylan, Mr. Tambourine Man. Tot això, com sempre, aquí a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Si els terminis es compleixen, les obres de la desitjada segona fase de la carretera de Sant Joan a Camprodon començaran el pròxim 15 de setembre. L'objectiu de l'Ajuntament és licitar-la entre aquest mes de juny i el juliol, segons va explicar l'alcalde Xavier Guitart de Tots per Camprodon PSC, al ple extraordinari de dijous, en què es va donar llum verda al projecte per unanimitat. El cost de l'actuació és de 670.000 euros, dels quals 400.000 són finançats pel PUOSC i la resta per fons propis. Aquesta segona fase de les obres d'un dels principals accessos del municipi que havia de començar finals de 2025, anirà del trencant del carrer Pau Claris al costat de Can Xicoi, fins a la rotonda de l'entrada de la vila, en què hi ha l'oficina de turisme de la Mancomunitat de la Vall de Camprodon. L'alcalde explicava en què consistiria.
2: Calcar el que ja s'ha fet en primera fase, que és aquestes voreres molt més amples, amb aquest cinturó verd amb arbres al costat, mirant direcció Ajuntament, costat esquerre, i fer les voreres i un carrer totalment recte. Per tant, la de l'esquerra creix molt, la de la dreta es manté bastant similar al que ja és, i es redueix el carril a 5,50.
1: Aquest últim punt és per reduir la velocitat dels cotxes de manera important. Tot i votar-hi a favor per ser una obra clau, Xavier Juncà, de Més Camprodon Esquerra Republicana, en lamentava l'endarreriment. S'havia produït, sobretot, per les esmenes introduïdes per la Diputació de Girona, que va acabar validant-ho. Juncà tenia un dubte principal.
3: Algun dia algú ens explicarà per què s'ha fet com s'ha fet. És un tema estètic, suposo, no s'acaba d'entendre massa, almenys com a vilatà o com a ciutadà, en el sentit de que s'ha fet molta bodega en una banda i poca en l'altra. Costa una mica d'entendre. A més, a la banda que s'ha fet molta vorera, ja hi ha una sèrie de cases que estan endarrerides. Rodeixo el taller Morer, el Post Magret, tota aquella zona. Llavors, costa una mica d'entendre, està com descompensat. Suposo que quan estigui acabat potser es veurà més bé i evidentment, criteris tècnics, no hi entenem res i suposo que té un perquè.
1: La primera fase, que va tenir un cost aproximat de 280.000 euros finançats pel Pla de Sostenibilitat Turística del Consell Comarcal de Fons Europeus, anava del carrer Josep Morer fins al trencant de Pau Claris i es va acabar el maig de l'any passat. El ple també va servir perquè Mare Moret, de Tots per Camprodon PSC, prengués l'acte de regidora en substitució de Maria Guillaumes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Els bombers treballen amb 12 dotacions en un nou incendi de vegetació a l'Albi, a les Garrigues. L'avís s'ha rebut a 11:45 del matí i el foc afecta la zona de vegetació del municipi. Els equips d'emergència treballen per controlar les flames i de moment no s'ha informat d'afectacions personals. A conseqüència d'aquest incendi, la circulació de trens d'alta velocitat està interrompuda entre les estacions de Lleida, Pirineus i Barcelona. Aquest nou incendi, de fet, se suma al declarat ahir a la tarda a Talavera, a la Segarra, on hi continuen també treballant una quinzena de dotacions i que ha afectat prop de 102 hectàrees de vegetació. Els bombers creuen poder donar-lo per controlat aquest migdia. I també els bombers de la Generalitat han localitzat el cos sense vida d'un home de 64 anys a la zona de la Torreta de Montsià, Ull de Cuna, després d'un dispositiu de recerca que es va activar ahir a la nit. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP7 a Vilafranca del Penedès deixa vehicles al voral direcció Girona i provoca circulació intensa en aquest punt. També una avaria a l'AB10 a Santa Coloma de Gramenet direcció Nus de Trinitat continua, deixant també un carrer tallat en aquest punt i congestions importants. A banda, també retencions habituals a les rondes, a la C31 al Prat i a la B23 a Sant Feliu de Llobregat. I la mina de Sant Adrià del Besòs es manté en tensió després que els Mossos hagin executat els primers 3 desallotjaments dels 58 previstos als blocs de la Rambla. L'operació ha començat cap a les 8 del matí amb l'arribada de la comitiva judicial i un ampli desplegament policial en una actuació per recuperar uns pisos que són públics i que estan ocupats des del 2017 i que el consorci de la mina vol recuperar per reallotjar veïns del bloc Venus que està pendent d'un enderroc al 2028. I nova jornada de vaga a l'educació de 0 a 3 anys a Catalunya. La protesta afecta escoles bressol públiques i privades i reclama el reconeixement del primer cicle d'infantil com a etapa plenament educativa. Els convocants exigeixen també més recursos, reducció de ràtios i millores laborals i salarials. I en aquest sentit, també la CGT ha anunciat que no assistirà a la mesa sectorial d'educació del divendres en protesta pel que considera una manca de negociació real amb el departament. El sindicat denuncia el caràcter burocràtic d'aquestes reunions i reclama abordar el conflicte amb els docents i les seves reivindicacions laborals. I en plana internacional, els Estats Units i l'Iran han signat electrònicament l'acord que posa fi a la guerra iniciada al febrer i reobre l'estret d'Hormuz. El pacte inclou un alto al foc, l'aixecament de sancions contra Teheran i el compromís iranià de no fabricar armes nuclears. També preveu ajuda econòmica per a la reconstrucció i noves negociacions sobre el programa nuclear. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El pròxim 11 de juliol, la plaça Claver de Sant Joan de les Abadeses acollirà la primera edició de la Rural Fest. Es tracta d'una fira amb més de 25 parades que tindrà productes gastronòmics com embotits, mel o formatge, però també hi haurà productes artesans com cistells o joies. Per exemple, hi haurà tallers de minerals, pedres, espelmes, així com una mostra de com es fan les botes de vi. També es faran demostracions de salers de pastors i de cuina. Al migdia hi haurà una sortida dels geganters i grallers de Sant Joan de les Abadeses, mentre que a la tarda serà el torn dels castellers de la Garrotxa, que faran diversos pilars i convidaran els assistents a participar-hi. L'esdeveniment està impulsat per Sant Joan Comerç, l'Ajuntament i la Rural Food Truck, portada per la Blanca i en Jordi. Precisament, Jordi Buixaderes explica què significa portar una food truck i quan tenen més feina.
2: Les food trucks en general, depèn de la zona, però aquí sobretot és poder, després de Setmana Santa comences i vas agafant el ritme i diem a finals de maig fins a octubre és la temporada alta de food trucks aquí en aquesta zona. Després, evidentment, doncs, pots buscar-te la vida cap a estacions d'esquí o pots buscar-te la vida. Seríem events, en festivals, en fires, el gruix gros sempre sol ser ara. Tot això és el que dius tu, que cada dia és diferent, perquè vulguis donar la rutina que teníem amb el bar. Pobre, és una mica rutina, diguem, mateixos clients, mateixes històries, molts cops, moltes hores perdudes, has d'estar moltes hores allà dins, i amb la fotàxia hi ha molta feina de búsqueda de fires, de búsqueda de béns, de preparar-ho, de comercials, de tot això, però quan vas a la feina sí que realment també viatges molt, doncs ens hem ficat com un radi de 4 hores, 5 màxim, però viatges, sí que arribes a un lloc, coneixes gent nova, sempre.
1: La Rural Fest també tindrà servei de barra i espai gastronòmic, un servei de pintacares i activitats infantils tot el dia. I a partir de les 8 del vespre hi haurà tardeig amb DJ Gàrcics.

0: cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8 a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados,
0: el programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor de jockey del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent, que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: ¿Me dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, ¿eh? Peyu, con I.
0: Bien, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
3: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el nou i recent disc de Fatoumata, Diabará. Seguim amb una altra descoberta del col·lectiu de Soweto, BCUC. Descobrim el debut del duo Divka i el seu folklore de Centre Europa. Recomanem un concert de Tommy Guerrero a Barcelona i tenim un record per una cançó històrica de Dylan, Mr. Tambourine Man. Tot això, com sempre, aquí a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El grup municipal d'Esquerra Republicana de Sant Joan de les Abadeses va reclamar al darrer ple a l'equip de govern de Més que impulsés una renovació integral del pati de la llar d'infants municipal al Molí Petit per adaptar-lo a les necessitats educatives, ambientals i de seguretat actuals. Sentim a la regidora Elisenda Guillaumes explicant quina era la prioritat principal.
2: Que ens han fet arribar diverses famílies de la llar d'infants el tema del pati. De fet, jo recordo ja el tema del sorral, que el vaig negociar jo quan les meves anaven a la guarderia i ara ja són una mica grans. Però sobretot, tema sorral i el terra, que també és un cautxo que al segle XXI ha evolucionat bastant tot aquest material i, per tant, jo crec que li tocaria una renovació.
1: El paviment de cautxo es va instal·lar fa aproximadament uns 18 anys i està desgastat. A més, el material està antiquat i és poc adequat quan està sotmès a altes temperatures. En aquest sentit, els republicans proposaven estudiar materials més sostenibles i respectuosos amb el medi ambient, com ara paviments de suro natural, estella de fusta apta per espais infantils, zones de sauló compactat o superfícies drenants elaborades amb materials reciclats que permetin que els infants assoleixin nous reptes motors. Aquestes alternatives permeten mantenir els estàndards de seguretat exigibles en una llar d'infants, alhora que contribueixen a reduir l'impacte ambiental i afavoreixen entorns més naturals i saludables. Més enllà de la substitució del paviment, els republicans defensaven una transformació global del pati basada en la naturalització de l'espai per generar ombres naturals, la incorporació de vegetació autòctona, la creació de racons sensorials, espais de joc lliure amb materials naturals o jardins pedagògics que permetin treballar valors ambientals i aprenentatge des de les primeres etapes educatives. L'alcalde Ramon Roquer va detallar que ja tenen un projecte sobre la taula per fer-ho realitat.
3: Precisament fa un any es va començar un projecte per modificar els elements del pati de la llar d'infants. Actualment ja la directora disposa d'aquest projecte i per tant ja tenim projecte redactat que s'incorporarà en els pressupostos del 27, bàsicament perquè aquest projecte ha arribat fa una setmana, 15 dies, i la voluntat de l'equip de govern és incorporar aquest projecte i l'execució d'aquest projecte en el pressupost del 27. Estem parlant de pràcticament 40.000 euros. De fet, el projecte pujava un 70 i pico, 80, però sí que és veritat que el projecte abarcava una part que anava més enllà del pati de la llar d'infants.
1: Esquerra reclamava que es prioritzés l'actuació a través d'una modificació de crèdit perquè el nou pati es pogués estrenar el pròxim curs escolar.

coll mentre es cuines, que fan fotos, fan roba, fan cine, n'hi ha de mallorquines, d'altres fan seguros. N'hi ha que semblen d'un altre planeta, hi ha advocats, hi ha disjòqueis i mestres, i en menjadors d'escola, i d'altres són francesos. N'hi ha de vells i joves i de totes les mides, que surten de nit i dormen de dia, que venen pisos.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. Estabilitza l'incendi de vegetació de l'Albi a les Garrigues, declarat aquest matí a 11:15. Els bombers hi treballen amb 12 dotacions i el foc afecta una zona de vegetació del municipi. A conseqüència de l'incendi, la circulació de trens d'alta velocitat està interrompuda entre les estacions de Lleida Pirineus i Barcelona. Aquest nou incendi se suma al ja declarat ahir a la tarda a Talavera, a la Segarra, on encara hi continuen treballant també una quinzena de dotacions i que ha afectat a prop de 102 hectàrees de vegetació. Els bombers creuen poder donar-lo per controlat aquest migdia. I els bombers de la Generalitat també han localitzat el cos sense vida d'un home de 64 anys a la zona de la Torreta de Montsià, Ulldecona, després d'un dispositiu de recerca que es va activar ahir a la nit. I pel que fa a la mobilitat, diverses avaries provoquen retencions en diferents punts, una a la 2 a Jorba per una avaria d'un vehicle especial, una altra a la C25 a Gurb i una altra també a la mateixa via però a Santa Coloma de Farners i finalment una altra a la C65 a Cassà de la Selva. També un accident a la Pesat a Vilafranca del Penedès continua deixant vehicles al voral direcció Girona i provoca circulació intensa en aquest punt. I la mina de Sant Adrià del Besòs es manté en tensió després que els Mossos hagin executat els primers 3 desallotjaments dels 58 previstos als blocs de la Rambla. L'operació ha començat cap a les 8 del matí amb l'arribada de la comitiva judicial i un ample desplegament policial en una actuació per recuperar uns pisos públics ocupats des del 2017 i que el Consorci de la Mina vol recuperar per reallotjar veïns del bloc Venus que està pendent d'un enderroc al 2028. I nova jornada de vaga a l'educació de 0 a 3 anys a Catalunya. La protesta afecta escoles bressol públiques i privades i reclama el reconeixement del primer cicle d'infantil com a etapa plenament educativa. Els convocants exigeixen més recursos, reducció de ràtios i millores laborals i salarials. I amb tot també s'hi suma uns 200 bombers de la Generalitat que també s'han manifestat avui a Barcelona per reclamar més inversió i millores també laborals. El col·lectiu denuncia una crisi estructural al cos i exigeix renovar infraestructura, equips de protecció i reforçar la formació. I 3 de cada 10 dones a Espanya asseguren que s'han sentit forçades a mantenir pràctiques sexuals que no volien, segons l'Enquesta Nacional de Salut Sexual del 2025. L'estudi també mostra una important bretxa de gènere en les conductes de coerció i constata un augment de l'acceptació social de les relacions homosexuals. Prop del 80% de la població les considera igual de respectables que les heterosexuals. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: L'estació de muntanya de la Vall de Núria de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya va inaugurar el nou mirador del llac, que està situat a la meitat del Camí de les Creus, al costat de l'Observatori dels Ocells, que ofereix unes vistes panoràmiques del llac i la vall. El mirador, que fa 2,1 metres d'ample i 34 de llarg, ha estat concebut com un indret ideal per a la contemplació de la natura, la fotografia i la descoberta de l'entorn en un ambient tranquil i accessible. Disposa una plataforma contínua amb una barana exterior i interior i un paviment d'entramat metàl·lic que permet veure a través i generar una sensació de buit, a la vegada que evita que s'acumuli neu a la punta. S'ha construït seguint criteris de sostenibilitat i integració paisatgística. Està situat a només 10 minuts del santuari. Entre les novetats de la temporada també destaca la nova web d'estiu de la Vall de Núria, més intuitiva, visual i completa, que permet als visitants accedir fàcilment a tota la informació actualitzada sobre els horaris del cremallera, les activitats disponibles, els serveis i les diferents experiències que es poden gaudir a la destinació. Amb aquestes iniciatives, Vall de Núria consolida el seu compromís amb un model turístic responsable i sostenible que aposta per experiències de qualitat que posen en valor el patrimoni natural i paisatgístic de la vall. Més enllà de les novetats, Vall de Núria continua oferint una àmplia varietat d'activitats per a tots els públics i edats. Els visitants podran gaudir del passeig panoràmic amb telefèric i telecadira, descobrir els racons més emblemàtics de la vall amb l'experiència Torgo 4x4, fer passejades en barca o canó al llac, divertir-se al parc lúdic i recórrer els nombrosos itineraris de senderisme envoltats d'un paisatge únic d'alta muntanya.
2: La veu de Sant Joan, també per internet. www.santjoandelesabadesses.cat/laveu. Ah!

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El projecte de l'Escriptòrium de Ripoll va néixer fa 30 anys arran de la commemoració del mil·lenari del papa de Roma que ocupava el càrrec l'any 1000. Silvestre II, també conegut com a Gerbert d'Urlà, que era un monjo benedictí que va estar aprenent a Vic i va romandre 3 anys al monestir de Santa Maria de Ripoll. Per tant, va tenir contacte amb l'escriptori de l'època. El papa estaria orgullós de veure que l'Escriptòrium ha recuperat l'esplendor de temps passats amb l'acte de reobertura de dilluns a la tarda a la nova ubicació de les golfes de l'església de Sant Pere. L'Escriptòrium, pensat i dirigit pel filòleg, escriptor i museòleg ripollès Ramon Gatal, va començar com una exposició per conèixer de manera interactiva i didàctica com era la feina d'un monjo copista entre els segles X i XII, que produïa i copiava alguns dels manuscrits més importants d'Europa dins del monestir de Ripoll. El 2003 l'exposició es va inaugurar a la capella de l'antic hospital de la vila, l'edifici de l'arxiu comarcal. Es va concebre com un espai pedagògic pensat per acollir la visita d'escoles i en què els nens poguessin aprendre a fabricar un pergamí, aconseguir que una ploma d'oca escrivís, relligar un còdex medieval i fer cursos de cal·ligrafia i paleografia. Sentim a la directora del museu, Roser Vilardell, parlant del trasllat i de l'èxit que té entre les escoles.
2: Els últims anys sí que el fet de passar al museu doncs, ha fet que l'Escriptòrium es quedés només com això un projecte educatiu i també perquè l'espai doncs, començava a tenir els seus problemes, no tenia accessos per persones amb mobilitat reduïda, per tant era complicat gestionar segons quines coses. I es va prendre la decisió de traslladar-lo aquí, que per mi és com una segona casa perquè això és l'antic museu. Aleshores som a les golfes de l'església de Sant Pere i aquí doncs, hem com a mínim garantit això, que tothom hi tingui accés. Hi ha temporada dins del cicle pedagògic, però, per exemple, el que és tardor i primavera, pot haver-hi 5-6 visites a la setmana.
1: L'adequació de l'espai ha tingut un cost de 226.000 euros amb l'IVA inclòs i ha rebut una subvenció dels fons FEDERS de 93.000 euros, mentre que la resta dels diners els ha aportat l'Ajuntament. L'alcaldessa Sílvia Oriol subratllava que la inauguració s'havia endarrerit perquè els faltava l'autorització dels bombers per certificar que l'espai complia les mesures de seguretat en cas d'incendi o d'emergència. Oriol també deia això.
3: És una aposta molt clara per la cultura que es va fer ja durant el mandat el senyor Casadesús, que va ser una mica el que va doncs, apostar clarament no, per aquest projecte. De fet, l'instigador, que era el senyor Ramon Sargatal, n'està molt satisfet de que en l'àmbit polític doncs, hi hagués aquesta resposta, perquè sovint l'àmbit cultural no té massa rèdit polític ni electoral, i per tant és una de les renúncies que fan moltes vegades els polítics. I en canvi el govern del senyor Casadesús va fer una aposta molt clara per aquest Escriptòrium i nosaltres doncs, tenim la intenció, evidentment, no només de preservar-lo, sinó de potenciar-lo, perquè creiem que és un quelcom que ens defineix.
1: El mateix Casadesús va donar el mèrit a Sargatal, que va rescatar i traduir al català el cançoner de Ripoll, Carmina Ribipollència, i que s'explica a l'exposició. Es tracta de 21 poemes eròtics que un monjo va copiar d'amagat en uns folis defectuosos d'un antic còdex de l'any 1000 en lletra diminuta i amb un títol al revés dedicat a la seva amiga. Ningú va descobrir-ho, perquè de ser així ho haurien esborrat. A l'exposició també hi ha la recreació d'un monjo copista de mida real, 21 caplletres, una pantalla per veure com s'escrivien els noms en llatí, la pell de xai per fer fulls i tot de pergamins exposats.

La veu de Sant Joan 107.4 FM.

0: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Més de la meitat de les persones ateses a Projecte Home el darrer any són addictes a la cocaïna. Es tracta de la xifra més elevada dels últims anys i l'organització alerta que aquesta droga es consolida com la més demandada de la darrera dècada. Això sí, l'alcohol continua sent la substància més consumida entre les dones. La portaveu de Projecte Home, Elisabet Bono, alerta de la bretxa de gènere en l'accés als tractaments.
2: L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat que ajuda a preservar el doble estigma, no? Que pateixen les dones, doncs és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
1: És dijous 18 de juny de 2026 i tenim més titulars. L'Ajuntament de Barcelona denuncia un bomber per agredir sexualment una dona al parc de la Zona Franca. Sònia Kerr.
3: L'home, que està suspès de feina i sou, hauria portat a una dona que no forma part del cos a les dependències de la Zona Franca després d'haver consumit alcohol i drogues. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, lamenta els fets.
4: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers.
1: Justament avui hem sabut que gairebé 3 de cada 10 dones diu que algun cop s'ha vist forçada a fer coses que no volia en una relació sexual.
3: Ho alerta una enquesta del Ministeri d'Igualtat i també el Centre d'Investigacions Sociològiques.
1: El jutge que investiga el cas Plus Ultra cita a declarar com a investigades les filles de l'expresident Rodríguez Zapatero i la seva secretària.
3: José Luis Calama considera que hi ha indicis que l'empresa Alba d'Alba i Laura Rodríguez Espinosa té un paper instrumental en la canalització, ocultació o facilitació d'operacions rellevants.
1: Els bombers confien en controlar l'incendi agrícola de Talavera, a la Segarra, les properes hores.
3: El foc ha afectat més de 100 hectàrees. Paral·lelament, un incendi de vegetació a l'Albi, a les Garrigues, ha fet interrompre l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona.
1: En cultura arrenca la 33a edició del Sónar, amb tots els concerts reunits a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat.
3: El festival, més d'un centenar d'actuacions, entre les quals des de la banda de culte The Prodigy o el raper Skepta. Més enllà de la música, el Sónar Armes D convida a explorar nous models de convivència amb la tecnologia.
1: Els esports, el Barça de bàsquet comença la lluita pel títol, Joan Barberà.
5: Arranca avui la final de la Lliga ACB, l'últim títol del curs. El Barça de Xavi Pascual s'enfrontarà al València en el primer duel que jugarà a partir de les 8 del vespre al Roig Arena.
1: I cop d'ull al temps, com ha d'anar la calor, Luismi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Continua aquesta situació completament estiuenca, canicular, de fet, i estem avançats gairebé mes i mig en el calendari, temperatures de ple mes d'agost. I és que, a més, avui està pujant una mica la humitat i, per tant, la xafogó també s'està fent més palesa arran de mar. Aquesta mateixa humitat també està portant alguns núvols baixos, boirines i tot, que hi ha arrapades a la costa, especialment del Barcelonès fins al Baix Empordà, però en general són núvols de passo que t'emboli. Al llarg d'aquesta tarda, algun núvolet una mica més potent creixerà a l'Alt Pirineu, cap a l'Aran, al voltant del Principat d'Andorra, l'Alta Cerdanya, arribaran fins i tot a caure alguns ruixadets, però molt poca cosa. També al llarg del vespre i aquesta propera nit, atenció, arribaran algunes tempestes seques que sobretot afectaran les comarques de Tarragona primer, i aquesta propera matinada la resta del país. Molt poca pluja, però acompanyada de fang, per tant, pluja bruta. El divendres, dia tranquil i temperatura que no vol afluixar ni un grau. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de Soibal López a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Projecte Home alerta que la cocaïna es consolida com la droga amb més demanda de l'última dècada. Més de la meitat de les persones a qui han atès el darrer any en són addictes. Entre les dones, en canvi, l'alcohol és la droga més consumida i per això Projecte Home alerta que la bretxa de gènere volíem dir, en l'accés als tractaments. El darrer any han atès prop de 1.800 persones en els 7 centres que l'entitat té a Catalunya. Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Villarroel.
7: Des de fa aproximadament una dècada, la cocaïna és la substància que genera més demandes de tractament. Aquest 2025, el 53% dels usuaris atesos la tenien com a principal substància de consum. Tot i que tradicionalment s'associava a l'oci i a un perfil concret d'home de mitjana edat amb feina estable, actualment el seu consum s'estén a perfils i estrats socials molt diversos. Ara bé, la cocaïna no és l'única substància present en els casos atesos. Molts usuaris presenten un patró de policonsum en què l'alcohol actua sovint com a substància complementària. En el cas de les dones, l'alcohol és la substància principal amb un 45,5% dels casos atesos. El fet que sigui una substància legal facilita que moltes dones en consumeixin dins l'àmbit domèstic, sovint amagades de l'entorn social i de l'estigma associat a les addiccions. Escoltem Elisabet Bono, de Projecte Home.
2: L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat, que ajuda a preservar el doble estigma, no?, que pateixen les dones. Doncs és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
7: De cara al 2026, Projecte Home vol continuar donant resposta a les noves tendències de consum des d'una perspectiva de gènere que garanteixi la igualtat d'accés als tractaments.
1: No deixem la salut perquè un equip d'investigació de l'Hospital del Mar i altres centres de Catalunya i Espanya han descobert que bloquejant una proteïna contra el càncer de pàncreas activen el sistema immunitari.
3: És una proteïna que ajuda a reparar l'ADN de les cèl·lules tumorals i en bloquejar-la aquestes cèl·lules no es poden reparar i moren. L'aspecte més innovador de l'estudi és que bloquejant aquesta proteïna anomenada PARP2 faciliten que les defenses de l'organisme accedeixin al tumor, que és un dels més agressius. L'estudi l'han fet en ratolins i s'ha publicat a la revista Science Advance.
0: Notícies en xarxa.
1: L'Ajuntament de Barcelona ha denunciat un bomber per agredir presumptament una dona sexualment al parc de bombers de la Zona Franca. Els fets s'haurien produït el cap de setmana del 6 al 7 de juny, quan un membre del cos hauria portat una dona que no forma part d'ell a les dependències de la Zona Franca, després d'haver consumit alcohol i drogues. Judit Vallès, bon dia.
8: Bon dia. Segons la informació recollida, l'accés al parc de bombers es va fer amb el cotxe d'ell abans que comencés la seva jornada laboral diumenge a primera hora i després d'haver consumit alcohol i drogues amb la presumpta víctima. Després, mentre ell estava de servei, ell es va despertar en estat de desorientació i va trucar al 112. El SEM la va traslladar a l'Hospital Clínic i es va activar el protocol d'agressió sexual. El mateix 8 de juny es va iniciar un expedient disciplinari i es va suspendre de funció i sou el presumpte agressor, que portava 2 anys al cos de bombers. Ara el cas s'ha traslladat a la Fiscalia i l'Ajuntament de Barcelona s'està plantejant personar-se com a acusació particular. Ho ha explicat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle.
4: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers. És per això que volem manifestar la nostra total disposició a col·laborar amb l'autoritat judicial per aportar tota la informació que pugui ser requerida i que no renunciem a un possible exercici de l'acusació particular.
8: A més, el consistori ha anunciat que prendrà mesures com la instal·lació de càmeres de vigilància i la revisió dels codis deontològics i de les normes sobre el consum d'alcohol als parcs de bombers.
1: Justament avui hem sabut que gairebé 3 de cada 10 dones diu que algun cop s'ha vist forçada a fer coses que no volia en una relació sexual.
3: Ho diu l'Enquesta Nacional de Salut Sexual del 2025, impulsada pel Ministeri de Sanitat i el Centre d'Investigacions Sociològiques. En canvi, el percentatge entre els homes és de menys de la meitat. La bretxa de gènere també es veu entre els qui reconeixen que han obligat algú a fer alguna cosa que no desitjaven en el context sexual, en què els homes doblen el pes de les dones. D'altra banda, prop del 80% d'espanyols creu que una relació sexual homosexual és igual de respectable que entre un home i una dona, una xifra que duplica la de l'última enquesta elaborada al 2008.
1: A Girona, els Mossos han desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic de marihuana i al blanqueig de capitals. 6 dels principals responsables d'aquesta xarxa han ingressat ja a la presó, mentre que la investigació continua oberta. Girona FM, Pau Villafañe.
9: La investigació ha acabat amb 28 detinguts, més de 6.000 plantes de marihuana intervingudes i el bloqueig de més de 30 propietats immobiliàries valorades en prop de 3 milions d'euros. La investigació es va iniciar fa uns 7 mesos arran de la detecció de connexions fraudulentes a la xarxa elèctrica vinculades a possibles plantacions. Els investigadors van acabar descobrint una estructura criminal estable i jerarquitzada que controlava tot el procés, des del cultiu fins a la distribució de la droga. Carles Martínez és el cap de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Girona.
10: A dia d'avui podem parlar que hem desmantellat l'organització criminal. Hem atacat tot allò que hem tingut coneixement, o sigui, totes aquelles plantacions, evidentment com a organització criminal dedicada al tràfic de drogues, al cultiu intensiu, doncs hi havia diferents rols, evidentment, hi havia plantacions, hi havia lloc on es guardava la marihuana, hi havia gent que es dedicava a blanqueig, hi havia gent que es dedicava a contactar amb compradors externs a l'organització. Al dia d'avui podem dir que hem desmantellat tot això.
9: L'operatiu, en què van participar més de 600 agents, es va desplegar en diversos municipis gironins i també va permetre intervenir 310.000 euros en efectiu, 19 comptes bancaris, 8 vehicles i diverses armes de foc.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Entrem a matèria política. El jutge que investiga el cas Plus Ultra es crida a declarar com a investigades les filles de l'expresident Rodríguez Zapatero i la seva secretària.
3: Després de la declaració ahir de l'expresident, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha inclòs en la investigació Alba i Laura Rodríguez Espinosa i també la secretària Gertrudis Alcázar. A totes tres les incorpora a la causa com a investigades perquè considera que hi ha indicis que l'empresa de les filles de Zapatero té un paper instrumental en la canalització, ocultació o facilitament d'operacions rellevants en el cas pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
1: El doctor en ciència política Ernesto Pascual creu que aquest cas desgasta de mica en mica el govern de Sánchez.
3: En una entrevista a la xarxa ha explicat que el silenci de l'expresident en l'afer de les joies encara afegeix més llenya al foc.
11: El problema per al president del govern, per a Sánchez, és l'acumulació. En aquests moments, cada cas nou reforça el relat de l'oposició, que tot l'entorn socialista està sota sospita, que és corrupte. El govern conserva els vots, però per aire.
1: En la crònica internacional, el govern espanyol celebra l'acord de pau a l'Orient Mitjà, que ja s'ha rubricat entre els Estats Units i l'Iran per separat. Mentre el president de la República Islàmica ho ha fet des de Teheran, Donald Trump ha rubricat l'acord en un sopar a Versalles, en la cimera del G7. Carina Bellbé, bon dia.
12: Bon dia. Aquest acord de pau entre Washington i Teheran satisfà el govern espanyol. Des del Fòrum de la Mediterrània, a Barcelona, el ministre d'Afers Exteriors l'ha titllat de bona notícia i ha fet una crida a convertir el Mediterrani en un exemple de la defensa del multilateralisme i el respecte al dret internacional, amb el diàleg i la diplomàcia com a pilars. José Manuel Álvarez.
13: La firma de l'acuerdo entre Estados Unidos e Irán es una buena noticia. Un acuerdo que debe de permitir abrir el estrecho de Hormuz de manera libre, segura y sin ningún tipo de pago o de canon. Y debe abrir también un camino para que la diplomacia y la negociación resuelvan el resto de temas pendientes, incluido el expediente nuclear iraní, y abrir una vía para la paz y la estabilidad más allá del Golfo.
12: Al seu torn, el rei Felip VI, com a cloenda del fòrum, ha defensat la necessitat de preservar els espais de diàleg i la confiança en les institucions davant del context internacional. L'acte oficial de rúbrica de l'acord de pau està previst per demà a Suïssa, un pacte que inclou 14 punts, entre els quals desbloquejar l'estret d'Hormuz després de 3 mesos de tancament i el compromís de l'Iran de no produir més armes nuclears.
1: Els bombers confien que l'incendi agrícola declarat a Talavera, a la Segarra, pugui quedar controlat en les properes hores. El foc, que ja està estabilitzat, ha afectat més de 100 hectàrees i els agents rurals investiguen ara les causes. Lleida TV, Cel Márquez.
14: Els primers indicis de la investigació apunten als treballs amb una recol·lectora com a principal hipòtesi de l'origen del foc. Les flames també van comportar el confinament preventiu de diversos nuclis de Talavera i Ribera d'Ondara, una mesura que es va aixecar un cop l'incendi va quedar estabilitzat. L'alcalde de Talavera, Ramon Trullols, posa en valor la coordinació entre bombers, ADF i pagesos, que van treballar conjuntament per frenar l'avanç del foc.
15: Es va agafar embranzida molt ràpidament perquè apretava molt la marinada. El franc surt, doncs, d'aviat va estar controlat perquè només cremava contra vent i cremava molt a poc i els bombers, juntament amb les ADFs i els tractors, doncs, el van apagar ràpidament, però clar, el cantó del nord, doncs, com que apretava el vent, doncs, corria bastant.
14: Aquest matí, 13 dotacions terrestres continuen treballant sobre el terreny per assegurar la zona i evitar possibles represes. Tot i l'afectació sobre camps de cereal i algunes zones forestals, no s'han registrat danys personals ni afectacions greus en habitatges o explotacions ramaderes.
1: Justament aquest migdia ha quedat estabilitzat un incendi de vegetació declarat a l'Albi a les Garrigues, que ha obligat a interrompre fins i tot la circulació de l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona.
3: Els bombers han rebut l'avís a quarts d'11 del matí i han activat 12 dotacions, de les quals hi ha 3 mitjans aèris. El foc afecta camps de Rostoll, en una zona propera a la carretera LV-7031, i també la línia ferroviària. S'espera que properament es pugui ja reprendre la circulació.
1: Tensió aquest matí al barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs pel desallotjament de 3 dels edificis coneguts com a blocs de la Rambla. que estan ocupats des del 2017. Es tracta de pisos públics que van caure en l'oblit de les administracions, però que ara el Consorci de la Mina vol recuperar per destinar-los a veïns que han de ser reallotjats del bloc Venus.
3: Prop de 40 persones s'han concentrat a les portes dels blocs amb tanques d'obra per evitar el desallotjament, però els Mossos han retirat els elements i han esbotzat la porta. Dels tres desallotjaments d'avui, dos afecten famílies amb infants a càrrec que no tenen alternativa d'habitatge, segons denuncia el Sindicat de l'Habitatge. També denuncien que des de fa anys les famílies reclamen regularitzar la situació i accedir a contractes de lloguer adaptats a la seva renda. En canvi, el Consorci de la Mina argumenta que no es tracta de famílies vulnerables a qui oferir una alternativa. Hi ha més desnonaments previstos dilluns, dijous i divendres vinent.
1: I satisfacció dels col·lectius que lluiten per l'eliminació de l'amiant davant de la llei pionera que ha aprovat el Parlament i que preveu agilitzar aquest procés.
3: Ara bé, s'esperen que la llei sigui efectiva a la pràctica. Miquel Moreno, que és portaveu de l'associació Macosa als Tom Afectats per l'amiant, ho ha reivindicat en una entrevista a la xarxa.
16: Que s'aplique al 100% la ley de erradicación del amianto y empiecen a trabajar de una forma seria, responsable y con dinero para la erradicación de una forma segura y se hiciera de cualquier manera, donde no se garantizara la seguridad a la hora de retirarlo, sería más peligroso que dejarlo donde está.
3: La norma és el resultat de més de 20 anys de lluita per enretirar aquest material, que, segons l'Organització Mundial de la Salut, provoca més de 100.000 morts anuals arreu del món.
0: Notícies en xarxa.
1: El Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Bages augmenta la seva capacitat assistencial per fer front al creixement sostingut de la demanda. L'equipament atén actualment més del 15% dels infants de 0 a 6 anys a la comarca, una xifra que supera la mitjana de Catalunya. Ràdio Sallent, Joel Bogunyà.
17: Les instal·lacions del Servei d'Atenció Precoç de la comarca del Bages s'inicien avui una nova etapa gràcies a una inversió de gairebé 530.000 euros. L'associació Montserrat Claret Arimany ha adquirit un local adjacent que permet guanyar 8 nous despatxos d'atenció individualitzada i una aula multisensorial adaptada per als casos més greus de pluridiscapacitat o d'espectre autista. La gerent del centre, Montse Díaz, adverteix que les dificultats en el desenvolupament infantil han crescut arran de la pandèmia per l'alta exposició a les pantalles i per diversos factors socioeconòmics. El president de l'entitat gestora, Pep Claret, es mostra molt emocionat per culminar un procés que ha durat 3 anys de feina.
18: Teníem clar que havíem d'apostar per poder fer aquesta ampliació. Tot l'equip està molt content i emocionat de poder ampliar els serveis i poder atendre a la població infantil com es mereix.
17: Els responsables del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Bages celebren, a més de les millores de les instal·lacions, que la Generalitat de Catalunya hagi anunciat una propera ampliació de les hores de prestació sanitària.
1: A Palamós, al Baix Empordà, la depuradora d'aigües residuals ha recuperat ja el seu funcionament normal, gairebé 5 mesos després que el temporal Harry la avariés greument. Durant aquest temps ha abocat al mar aigua amb un tractament parcial, fet que han criticat diverses entitats ecologistes. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
19: La depuradora dona servei a Palamós i a 4 municipis més de l'entorn. El 20 de gener passat, les pluges del temporal Harry la van inundar inutilitzant tot el sistema elèctric. Fa unes setmanes, la instal·lació va recuperar ja la funció al 50% i ara en la seva totalitat, unes setmanes abans del que estava previst. L'alcaldessa de Palamós, Maria Puig, destaca la implicació que ha tingut la Generalitat des del primer minut.
20: Però que el govern, el dia 22 de gener, l'endemà del Harry, la preocupació era màxima i vam començar a treballar des d'aquest moment. I que si això no hagués sigut així, no seria possible haver retallat el calendari.
19: El Consorci d'Aigües de la Costa Brava ha invertit 3,6 milions d'euros per reparar la depuradora de Palamós i refer un tram avariat de l'emissari submarí. Entitats ambientalistes han denunciat l'abocament d'aigua no tractada al mar, per bé que les analítiques diuen que la zona és apta pel bany.
1: I repassem altres notícies destacades d'avui. Començant per una última hora, el Tribunal Europeu dels Drets Humans avala el 25% de castellà a l'escola. L'acord d'Estrasburg no admet una demanda de famílies de l'escola Turó del Drac a Canet de Mar contra la sentència que imposa una assignatura més de castellà al centre.
3: El tribunal argumenta que la pràctica mantinguda durant anys per l'escola d'impartir l'ensenyament exclusivament en català situava les famílies castellanoparlants en una situació de desavantatge. El tribunal remarca que el castellà és l'idioma oficial a tot l'Estat i considera que prohibir-ne l'ús com a llengua d'ensenyament privat
5: primària privaria els ciutadans del seu dret a ser educats en la llengua nacional. També subratlla que l'educació exclusiva en català al centre dificultava la reintegració dels alumnes al sistema educatiu estatal quan es traslladaven a una altra comunitat on l'única llengua oficial era el castellà.
1: Nova jornada de vaga a les escoles bressol per reclamar ràtios més baixes i millors condicions laborals. A Barcelona, centenes de treballadores del 03 han sortit al carrer per reclamar canvis legislatius i millorar l'atenció als alumnes.
5: El col·lectiu reclama dignificar aquesta etapa educativa i també demana unificar els diferents models de gestió. La manifestació s'ha fet a la plaça Universitat fins a la delegació del govern, amb càntics com el 03 existeix i l'educació comença a la bressol.
1: I 200 bombers de la Generalitat surten al carrer també a Barcelona per exigir més inversió.
5: Reclamen també millores laborals i de formació, un pla de xoc per renovar infraestructures i equips de protecció individual, així com el compliment dels acords pactats. El col·lectiu ha alertat d'una situació de crisi estructural al cos, fruit de dècades de desinversió i manca de planificació. La protesta ha començat davant del Departament d'Interior i ha recorregut el passeig de Sant Joan fins a l'Arc de Triomf per posteriorment anar fins al Parlament.
1: És moment per la cultura. Avui amb l'electrònica com a protagonista, perquè ja ha arrencat la 33a edició del Sonar, enguany amb tots els concerts reunits a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. El festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals des de la banda de culte de Prodigy, a qui estem escoltant, també el raper Skepta o les sessions a Charlotte DeWitt, a Melly Lenz i Chris Tussi. Però més enllà del menú musical, el Sonar Més D ens convida a explorar nous models de convivència amb la tecnologia, i ho fa des de la Llotja de Mar de Barcelona. Allà hi tenim el David Navarro. Bon dia, David.
21: Bon dia. La jornada d'avui fins a les 3 de la matinada els protagonistes seran noms com els del grup Cabaret Voltaire, que portarà el seu so industrial i d'avantguarda en una parada explosiva per celebrar els seus 50 anys de carrera. També els dels DJs Chris Stassi, Ketama, la Sophie o Oriana, o la cantant de trap Mètrica. Però paral·lelament, el Sonar Més D ha ocupat la Llotja de Mar i convida a participar activament en la tecnologia. Un bon exemple és l'Expo Més D, amb instal·lacions i projectes futuristes, o la participació dels projectes de l'Arts Korea Lab. És el cas de la instal·lació de la Yalu, que ha convertit la seva àvia Shinino en una pirata. So when they
22: wear this... Així que quan es posen aquestes ulleres de realitat virtual, veuran la Shinino com una pirata en un turó roig, brillant i ardent, ballant amb el seu vaixell pirata al darrere. I llavors s'embarca en una aventura pirata on va d'un lloc a un altre robant dades dels centres de dades.
21: Així a la Llotja podem trobar, per exemple, una màquina que dibuixa a canvi d'un euro o un robot que prediu el destí, entre moltes altres propostes. Això a un Sonar Més D que ha arrencat amb un duet entre el pianista Santi Terraza i la intel·ligència artificial.
1: Més qüestions. En clau cultural, l'Ajuntament de Barcelona comprarà els locals del taller de músics per tal de preservar-ne l'activitat.
5: L'equipament està situat al Raval i consagrat des de fa més de 40 anys a la formació i l'activitat musical. En les seves més de 4 dècades d'activitat, el taller de músics s'ha convertit en un centre d'ensenyament musical de referència a Catalunya. També ha esdevingut un agent fonamental per a la millora i transformació social del seu entorn.
1: I tenim nou avançament de la programació del Festival Temporada Alta de Girona. S'incorporen les obres Poncia, protagonitzada per Loli de Flores, la nova comèdia amb Ramon Madaula, Loop, i la revisió de la comèdia de Jordi Galzeran, Dakota.
5: Jordi Oriol també tornarà al festival amb una tragicomèdia apocalíptica i el monòleg de Carles Sanz, que servirà per acomiadar-se dels escenaris. El muntatge dirigit per David Selves, Perfectes Desconeguts, també formarà part de la programació de la 35a edició de la Mostra d'Arts Escèniques.
1: I ho acabem de saber, el director Josep Maria Mestre serà el nou responsable del Teatre Nacional de Catalunya.
5: Ho ha decidit el Consell d'Administració de la institució mitjançant un concurs públic que va rebre inicialment 40 candidatures. Mestres assumirà el càrrec per un mandat inicial de 4 temporades, de la 27-28 a la 30-31, prorrogable fins a 3 temporades més. El nou director s'incorporarà aquest mes de setembre i fins juliol de l'any vinent hi haurà un període de traspàs amb l'actual responsable del TNC, Carme Portacelli.
1: I és moment per la informació esportiva. I per en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça de bàsquet comença la lluita pel títol.
2: Bon dia, Marta. Arranca la final de la Lliga ACB, l'últim títol del curs. El Barça de Xavi Pascual s'enfrontarà al València en el primer duel, que jugarà avui a les 8 del vespre al Roig Arena. La sèrie, recordem, és el millor de 5 i el factor pista és favorable als valencians. Escoltem el tècnic blaugrana, Xavi Pascual.
6: Serà una eliminatòria molt bonica per l'espectador. Jo crec que és la part més important. Aquestes finals, el principal objectiu sempre ha de ser que la gent tingui ganes de connectar a la tele, de que tingui ganes de veure aquests partits, de que disfruti del nostre esport, de que gent jove s'enganxi amb el bàsquet, que realment el que els jugadors donen a la pista i el que els entrenadors intentem no espatllar des de les banquetes ajudi a que quan acabi la sèrie hi hagi més gent que estimi el bàsquet, no? I que s'ho hagi passat molt bé.
2: En futbol sala, el Barça vol tornar a fer vol. Factor pista, els de Javi Rodríguez reben el Pozo Murcia en el segon partit de la final de la Lliga. Els catalans volen encarar el títol amb un segon triomf al Palau avui a partir de les 9 de la nit.
7: Va ser un partit totalment diferent en el que espero que podamos conseguir el segundo punto que nos dé un poquito más de fuerza para ir a Murcia.
2: I en futbol, el Centre d'Esports Sabadell última la gran final que juga demà, duel definitiu per pujar a la segona divisió A. A les 9 de la nit s'enfronten contra el Zamora a la nova Creu Alta en un match on han de guanyar, sigui pel resultat que sigui, si volen assolir l'ascens. El tècnic arlequinat Ferran Costa ha parlat fa pocs minuts.
23: Això no és una festa, és un partit de final de play-off que ens hem guanyat nosaltres amb el nostre rendiment seri, i això vol dir que estem capacitats per competir-lo, i nosaltres tenim la total decisió de que quan acabi el temps reglamentari, si a 90, si a 120, puguem oferir-li a la nostra afició el que tanta il·lusió els hi fa. El que penso que és molt important, que tots tinguem clar que no podem passar-nos el partit imaginant o pensant en què ens agradaria viure quan acabi. O sigui, això és una errada.
2: Les declaracions de Ferran Costa. El Centre d'Esports Sabadell juga demà el darrer partit de la temporada. A Caixa ho faci jugar l'ascens a la categoria de plata del futbol estatal. A la Lliga F, Pere Romeu ha renovat amb el Barça. L'entrenador del conjunt blaugrana continuarà dirigint el millor equip del món després de renovar fins al 2028. I l'Espanyol i el Badalona Women s'enfrontaran en pretemporada, partit amistós que es disputarà a la ciutat esportiva d'Ani Jarque el pròxim 15 d'agost. I demà comença la Volta Ciclista a Catalunya Femenina.
1: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:45. Nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
24: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
25: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
26: Picades a la platja, medusa, peix aranya, garoines, què fer si ens piquen i com evitar-les?
27: Si us pica una medusa, renteu la zona amb aigua salada i traieu les restes de tentacles amb una targeta o alguna cosa similar. Per picades de peix aranya, submergiu la zona afectada en aigua calenta, sense cremar-vos, durant almenys 30 minuts. En el cas que trepitgeu una garoina, retireu les espines amb cura i desinfecteu la ferida. Per evitar aquestes picades, eviteu nedar en zones amb meduses i utilitzeu sabates d'aigua. I, naturalment, estigueu atents als avisos dels socorristes de la platja.
25: Salut activa.
28: Mercè Pallarès,
27: metgessa d'atenció primària i comunitària de l'àrea bàsica de salut de Palamós.
4: Doncs si ens pica una medusa, el primer que hem de fer és sortir de l'aigua amb tranquil·litat, evitar que no ens apiquin més, llavors aplicar aigua salada a la zona, no aplicar mai aigua dolça perquè ens podria fer més reacció, i podem intentar treure els filaments amb un objecte com una targeta de plàstic. En el cas de que trepitgem accidentalment un peix aranya, el que hem de fer és sortir de l'aigua amb tranquil·litat, intentar no moure'ns gaire, i hem d'aconseguir una galleda d'aigua calenta per poder posar l'extremitat el més aviat possible a dins de la galleda, amb uns 45 graus, perquè la toxina que tenen és estar molt hàbil, i contra abans ho fem, abans la desactivarem. En cas de les punxades de garoina, el que hem de fer és, quan sortim, intentar treure-les, si es pot, és complicat, perquè són trencadisses, es trenquen, i després hem d'aplicar un antisèptic i mantenir la zona neta fins que surten. I també ens poden vendre un preparat a la farmàcia per facilitar això.
25: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Més de la meitat de les persones ateses a Projecte Hom el darrer any són addictes a la cocaïna. Es tracta de la xifra més elevada dels últims anys i l'organització alerta que aquesta droga es consolida com la més demandada de l'última dècada. Això sí, l'alcohol continua sent la substància més consumida entre les dones. De fet, la portaveu de Projecte Hom, Elisabet Bono, alerta de la bretxa de gènere en l'accés als tractaments.
2: L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat que ajuda a preservar el doble estigma, no? Que pateixen les dones, doncs és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
0: És dijous 18 de juny de 2026 i tenim més titulars. L'Ajuntament de Barcelona denuncia un bomber per agredir sexualment una dona al parc de la Zona Franca. Sònia Kerr.
3: L'home, que ha estat suspès de feina a Isou, hauria portat a una dona que no forma part del cos a les dependències de la Zona Franca després d'haver consumit alcohol i drogues. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, lamenta els fets.
4: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels pares de bombers.
0: El jutge que investiga el cas Plus Ultra crida a declarar com a investigades les filles de l'expresident Rodríguez Zapatero i la seva secretària.
3: José Luis Calama considera que hi ha indicis que l'empresa d'Alba i Laura Rodríguez Espinosa té un paper instrumental en la legalització, ocultació o facilitació d'operacions rellevants.
0: El Tribunal Europeu dels Drets Humans avala el 25% de castellà a l'escola catalana.
3: L'acord d'Estrasburg no admet una demanda de famílies de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar contra la sentència que imposa una assignatura més en castellà centre.
0: En cultura arrenca la 33a edició del Sònar, amb tots els concerts reunits a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat.
3: El festival acull més d'un centenar d'actuacions, entre les quals les de la banda de culte The Prodigy o el raper Skepta. Més enllà de la música, el Sònar Més D convida a explorar nous models de convivència amb la tecnologia.
0: Als esports, el Barça de bàsquet comença la lluita pel títol. Joan Barberà.
5: Avui arrenca la final de la Lliga CB. L'últim títol del curs, el Barça de Xavi Pascual, s'enfrontarà al València en el primer duel que jugarà a les 8 del vespre al Roig Arena.
0: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia. Continua aquesta situació completament estiuenca, canicular, de fet, i estem avançats gairebé mes i mig en el calendari, temperatures de ple mes d'agost. I és que, a més, avui està pujant una mica la humitat i, per tant, la xafogó també s'està fent més palesa arran de mar. Aquesta mateixa humitat també està portant alguns núvols baixos, boirines i tot, que hi ha arrapades a la costa, especialment del Barcelonès fins al Baix Empordà, però en general són núvols de passo que t'emboli. Al llarg d'aquesta tarda, algun núvolet una mica més potent creixerà l'Alt Pirineu, cap a l'Aran, al voltant del Principat d'Andorra, l'Alta Cerdanya, arribaran fins i tot a caure alguns ruixadets, però molt poca cosa. També al llarg del vespre i aquesta propera nit, atenció, arribaran algunes tempestes seques que sobretot afectaran les comarques de Tarragona primer, i aquesta propera matinada la resta del país. Molt poca pluja, però va acompanyada de fang, per tant, pluja bruta. El divendres, dia tranquil i temperatura que no vol afluixar ni un grau. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ival López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 3 minuts de 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Projecte Hom alerta que la cocaïna es consolida com la droga amb més demanda de l'última dècada. Més de la meitat de les persones a qui han atès el darrer any, de fet, en són addictes. Entre les dones, en canvi, l'alcohol és la droga més consumida. I per això Projecte Hom alerta de la bretxa de gènere en l'accés als tractaments. El darrer any han atès prop de 1.800 persones en els 7 centres que l'entitat té a Catalunya. Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Villarroel.
7: Des de fa aproximadament una dècada, la cocaïna és la substància que genera més demandes de tractament. Aquest 2025, el 53% dels usuaris atesos la tenien com a principal substància de consum. Tot i que tradicionalment s'associava a l'oci i a un perfil concret d'home de mitjana edat amb feina estable, actualment el seu consum s'estén a perfils i

0: fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
1: De cara al 2026, Projecte Home vol continuar donant resposta a les noves tendències de consum des d'una perspectiva de gènere que garanteixi la igualtat d'accés als tractaments.
2: Notícies en xarxa.
3: L'Ajuntament de Barcelona ha denunciat un bomber per una presumpta agressió sexual a una dona al parc de bombers de la Zona Franca. Els fets s'haurien produït el cap de setmana del 6 al 7 de juny, quan un membre del cos hauria portat una dona que no en forma part a les dependències de Zona Franca després d'haver consumit alcohol i drogues. Judit Vallès, bon dia.
4: Bon dia. Segons la informació recollida, l'accés al parc de bombers es va fer amb el cotxe d'ell abans que comencés la seva jornada laboral diumenge a primera hora i després d'haver consumit alcohol i drogues amb la presumpta víctima. Després, mentre ella estava de servei, ella es va despertar en estat de desorientació i va trucar al 112. El SEM la va traslladar a l'Hospital Clínic i es va activar el protocol d'agressió sexual. El mateix 8 de juny es va iniciar un expedient disciplinari i es va suspendre de funció i sou el presumpte agressor que portava 2 anys al cos de bombers. Ara el cas s'ha traslladat a la Fiscalia i l'Ajuntament de Barcelona s'està plantejant personar-se com a acusació particular. Ho ha explicat el tinent d'alcalde de Seguretat, Albert Batlle.
5: Està clar que de confirmar-se es tractaria d'un fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers. És per això que volem manifestar la nostra total disposició a col·laborar amb l'autoritat judicial per aportar tota la informació que pugui ser requerida i que no renunciem a un possible exercici de l'acusació particular.
4: A més, el consistori ha anunciat que prendrà mesures com la instal·lació de càmeres de vigilància i la revisió dels codis deontològics i de les normes sobre el consum d'alcohol als parcs de bombers.
3: Justament avui hem sabut que gairebé 3 de cada 10 dones diu que algun cop s'ha vist forçada a fer coses que no volia en una relació sexual.
6: Ho diu l'Enquesta Nacional de Salut Sexual del 2025, impulsada pel Ministeri de Sanitat i el Centre d'Investigacions Sociològiques. En canvi, el percentatge entre els homes és de menys de la meitat. La bretxa de gènere també es veu entre els qui reconeixen que han obligat algú a fer alguna cosa que no desitjaven en el context sexual, en què els homes doblen el pes de les dones. D'altra banda, prop del 80% dels espanyols creu que una relació sexual homosexual és igual de respectable que entre un home i una dona, una xifra que duplica la de l'última enquesta elaborada el 2008.
3: A Girona, els Mossos han desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic de marihuana i al blanqueig de capitals. 6 dels principals responsables d'aquesta xarxa ja han ingressat a la presó, mentre que la investigació continua encara oberta. Girona FM, Pau Villafañe.
7: La investigació ha acabat amb 28 detinguts, més de 6.000 plantes de marihuana intervingudes i el bloqueig de més de 30 propietats immobiliàries valorades en prop de 3 milions d'euros. La investigació es va iniciar fa uns 7 mesos arran de la detecció de connexions fraudulentes a la xarxa elèctrica vinculades a possibles plantacions. Els investigadors van acabar descobrint una estructura criminal estable i jerarquitzada que controlava tot el procés, des del cultiu fins a la distribució de la droga. Carles Martínez és el cap de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial de Girona.
8: A dia d'avui podem parlar que hem desmantellat l'organització criminal. Hem atacat tot allò que hem tingut coneixement, o sigui, totes aquelles plantacions, evidentment, com a organització criminal dedicada al tràfic de drogues, al cultiu intensiu, doncs hi havia diferents rols, evidentment, hi havia plantacions, però hi havia lloc on es guardava la marihuana, hi havia gent que es dedicava a blanqueig, hi havia gent que es dedicava a contactar amb compradors externs a l'organització. Al dia d'avui podem dir que hem desmantellat tot això.
7: L'operatiu, en què van participar més de 600 agents, es va desplegar en diversos municipis gironins i també va permetre intervenir 310.000 euros en efectiu, 19 comptes bancaris, 8 vehicles i diverses armes de foc.
3: Els Mossos d'Esquadra investiguen els agents de mobilitat de Caldes de Montbui, al Vallès Oriental, per un possible frau a l'empresa pública Gestió Municipal de Serveis. Tot apunta que aquests treballadors públics haurien permès l'accés gratuït dels seus vehicles al pàrquing municipal.
6: Una pràctica que també haurien estès a familiars i coneguts. En total, el perjudici a les arques públiques seria d'uns 17.000 euros.
3: Ràdio Caldes, Xavi Sala.
9: L'empresa pública de serveis municipals va presentar la denúncia als Mossos d'Esquadra i va acomiadar els agents de mobilitat implicats tan bon punt va conèixer la notícia. Durant l'últim mig any, la policia ha dut a terme les investigacions corresponents i s'ha pres declaració a més d'una desena de persones implicades. El president de l'empresa pública, Gestió Municipal de Serveis i regidor de Serveis Municipals de Caldes, David Través, explica que els agents haurien manipulat el sistema informàtic que gestiona l'accés al pàrquing municipal, introduint directament les matrícules dels cotxes escollits.
10: Sembla ser, doncs, que a l'aparcament hi deixaven entrar algú més que aquells que tenien tiquet o aquells que pagaven mensualment. Davant d'aquesta situació es va, com a dir, comunicar i és quan es va interposar la denúncia.
9: Encara no se sap quantes persones s'haurien beneficiat d'aquesta

0: Aquesta pràctica, tot i que s'estima que hauria comportat un perjudici econòmic d'uns 17.000 euros a les arques públiques. Ara la Fiscalia ha de decidir com actua davant d'aquest cas.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: 20 minuts i seran les 3 de la tarda. Obrim plana política. El jutge que investiga el cas Plus Ultra crida a declarar com a investigades les filles de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i també la seva secretària.
3: Després de la declaració ahir de l'expresident, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha inclòs en la investigació Alba i Laura Rodríguez Espinosa i també la secretària Gertrudis Alcázar. A totes tres les incorpora la causa com a investigades perquè considera que hi ha indicis que l'empresa de les filles de Zapatero té un paper instrumental en la canalització, ocultació o facilitament d'operacions rellevants en el cas pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra.
2: En la crònica internacional, el govern espanyol celebra l'acord de pau a l'Orient Mitjà que han signat els Estats Units i l'Iran per separat. Mentre el president de la República Islàmica ho ha fet des de Teheran, Donald Trump ha rubricat l'acord en un sopar a Versalles, a França, durant la cimera del G7. Carina Bellbé, bon dia.
4: Bon dia. Aquest acord de pau entre Washington i Teheran satisfà el govern espanyol. Des del Fòrum de la Mediterrània, a Barcelona, el ministre d'Afers Exteriors l'ha titllat de bona notícia i ha fet una crida a convertir el Mediterrani en un exemple de la defensa del multilateralisme i el respecte al dret internacional, amb el diàleg i la diplomàcia com a pilars. José Manuel Álvarez.
5: La firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán es una buena noticia. Un acuerdo que debe de permitir abrir el estrecho de Hormuz de manera libre, segura y sin ningún tipo de pago o de canon. Y debe abrir también un camino para que la diplomacia y la negociación resuelvan el resto de temas pendientes, incluido el expediente nuclear iraní, y abrir una vía para la paz y la estabilidad más allá del Golfo.
4: Al seu torn, el rei Felip VI, com a cloenda del fòrum, ha defensat la necessitat de preservar els espais de diàleg i la confiança en les institucions davant del context internacional. L'acte oficial de rúbrica de l'acord de pau està previst per demà a Suïssa, un pacte que inclou 14 punts, entre els quals desbloquejar l'estret d'Hormuz després de 3 mesos de tancament i el compromís de l'Iran de no produir més armes nuclears.
2: Els bombers confien que l'incendi agrícola de Talavera, a la Segarra, pugui quedar controlat en les properes hores. El foc, que ja està estabilitzat, ha afectat més de 100 hectàrees i els agents rurals investiguen ara les causes del sinistre. Lleida Televisió, Cel Márquez.
6: Els primers indicis de la investigació apunten als treballs amb una recol·lectora com a principal hipòtesi de l'origen del foc. Les flames també van comportar el confinament preventiu de diversos nuclis de Talavera i Ribera d'Ondara, una mesura que es va aixecar un cop l'incendi va quedar estabilitzat. L'alcalde de Talavera, Ramon Trullols, posa en valor la coordinació entre bombers, ADF i pagesos, que van treballar conjuntament per frenar l'avanç del foc.
7: Es va agafar embranzida molt ràpidament perquè apretava molt la marinada. El franc surt, doncs, d'aviat va estar controlat perquè només cremava contra vent i cremava molt a poc i els bombers, juntament amb les ADFs i els tractors, doncs, el van apagar ràpidament, però, clar, el cantó del nord, doncs, com que apretava el vent, doncs, corria bastant.
6: Aquest matí, 13 dotacions terrestres continuen treballant sobre el terreny per assegurar la zona i evitar possibles represes. Tot i l'afectació sobre camps de cereal i algunes zones forestals, no s'han registrat danys personals ni afectacions greus en habitatges o explotacions ramaderes.
2: No és l'únic incendi encara actiu a Catalunya. Aquest migdia ha quedat estabilitzat un altre foc, en aquest cas de vegetació, a l'Albi, a les Garrigues. De fet, ha obligat a interrompre el servei d'alta velocitat entre Madrid i Barcelona.
3: Els bombers han rebut l'avís a quarts d'11 del matí i han activat 12 dotacions, entre les quals hi ha 3 mitjans aeris. El foc afecta camps de Rostoll, en una zona propera a la carretera LB-7031 i la línia ferroviària. S'espera que properament es reprengui la circulació.
1: Notícies en xarxa.
2: Gairebé 3:15. El Centre de Desenvolupament Infantil i d'Atenció Precoç del Bages augmenta la seva capacitat assistencial per tal de fer front al creixement sostingut de la demanda. L'equipament atén actualment més del 15% dels infants de 0 a 6 anys de la comarca, una xifra que supera la mitjana de Catalunya. Ràdio Sallent, Joel Bogunyà.
8: Les instal·lacions del Servei d'Atenció Precoç de la comarca del Bages s'inicien avui una nova etapa gràcies a una inversió de gairebé 530.000 euros. L'associació Montserrat Claret Arimany ha adquirit un local adjacent que permet guanyar 8 nous despatxos d'atenció individualitzada i una aula multisensorial adaptada per als casos més greus de pluridiscapacitat o d'espectre autista. La gerent del centre, Montse Díaz, adverteix que les dificultats en el desenvolupament infantil han crescut arran de la pandèmia per l'alta exposició a les pantalles i per diversos factors socioeconòmics. El president de l'entitat gestora, Pep Claret, es mostra molt emocionat per culminar un procés que ha durat 3 anys de feina.
9: Teníem clar que havíem d'apostar per poder fer aquesta ampliació. Tot l'equip està molt content i emocionat de poder ampliar els serveis i poder atendre a la població infantil com es mereix.
8: Els responsables del Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Bages celebren, a més de les millores de les instal·lacions, que la Generalitat de Catalunya hagi anunciat una propera ampliació de les hores de prestació sanitària.
2: A Palamós, al Baix Empordà, la depuradora d'aigües residuals ha recuperat ja el seu funcionament normal, gairebé 5 mesos després que el temporal Harry la variés greument. Durant aquest temps ha abocat el mar aigua amb un tractament parcial, fet que han criticat diverses entitats ambientalistes. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
10: La depuradora dona servei a Palamós i a 4 municipis més de l'entorn. El 20 de gener passat, les pluges del temporal Harry la van inundar inutilitzant tot el sistema elèctric. Fa unes setmanes, la instal·lació va recuperar ja la funció al 50% i ara en la seva totalitat, unes setmanes abans del que estava previst. L'alcaldessa de Palamós, Maria Puig, destaca la implicació que ha tingut la Generalitat des del primer minut.
11: Però que el govern, el dia 22 de gener, l'endemà del Harry, la preocupació era màxima i vam començar a treballar des d'aquest moment, i que si això no hagués sigut així, no seria possible haver retallat el calendari.
10: El Consorci d'Aigües de la Costa Brava ha invertit 3,6 milions d'euros per reparar la depuradora de Palamós i refer un tram avariat de l'emissari submarí. Entitats ambientalistes han denunciat l'abocament d'aigua no tractada al mar, per bé que les analítiques diuen que la zona és apta pel bany.
2: I repassem altres notícies destacades d'avui. El Tribunal Europeu dels Drets Humans avala el 25% de castellà a l'escola catalana. L'acord d'Estrasburg no admet una demanda de famílies de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar en contra de la sentència que imposa una assignatura més en castellà al centre.
3: El tribunal argumenta que la pràctica mantinguda durant anys per l'escola d'impartir l'ensenyament exclusivament en català situava les famílies castellanoparlants en una situació de desavantatge. El tribunal remarca que el castellà és l'idioma oficial a tot l'Estat i considera que prohibir-ne l'ús com a llengua d'ensenyament privaria els ciutadans del seu dret a ser educats en la llengua nacional. També subratlla que l'educació exclusiva en català al centre dificultava la reintegració dels alumnes del sistema educatiu estatal quan es traslladaven a una altra comunitat autònoma on l'única llengua oficial era el castellà.
2: Nova jornada de vaga a les escoles bressol per reclamar ràtios més baixes i millors condicions laborals. A Barcelona, centenes de treballadores del 03 han sortit al carrer per reclamar canvis legislatius per millorar l'atenció als alumnes.
3: El col·lectiu reclama dignificar aquesta etapa educativa i demana unificar els diferents models de gestió. La manifestació s'ha fet a la plaça Universitat fins a la delegació del govern, amb càntics com el 03 existeix i l'educació comença a la Bressol.
2: I 200 bombers de la Generalitat surten al carrer, també a Barcelona, per exigir més inversions.
3: Reclamen també millores laborals i de formació, un pla de xoc per renovar infraestructures i equips de protecció individual, així com el compliment dels acords pactats. El col·lectiu ha alertat d'una situació de crisi estructural al cos, fruit de dècades, diuen, de desinversió i manca de planificació. La protesta ha començat davant del Departament d'Interior i ha recorregut el passeig de Sant Joan fins a l'Arc de Triomf per posteriorment anar fins al Parlament.
2: I és moment per a la cultura. Avui amb l'electrònica com a protagonista, perquè ja ha arrencat la 33a edició del Sonar. Enguany amb tots els concerts reunits a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. El festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions, entre les quals les de la banda de culte de Prodigy, a qui estem escoltant, però també el raper Skepta o les sessions de Charlotte DeWitt, Amelie Lenz i Chris Stassi. Més enllà del menú musical, el Sonar Més D ens convida a explorar nous models de convivència amb la tecnologia, i ho fa en aquest cas des de la Llotja de Mar de Barcelona. Allà hi tenim el David Navarro. David, bon dia.
12: Bon dia. La jornada d'avui fins a les 3 de la matinada els protagonistes seran noms com els del grup Cabaret Voltaire, que portarà el seu so industrial i d'avantguarda en una parada exclusiva per celebrar els seus 50 anys de carrera. també els dels DJs Chris Stassi, Ketama, la Sophie o Oriana, o la cantant de trap Mètrica. Però, paral·lelament, el Sonar Més D ha ocupat la Llotja de Mar i convida a participar activament en la tecnologia. Un bon exemple és l'Expo Més D, amb instal·lacions i projectes futuristes, o la participació dels projectes de l'Arts Korea Lab. És el cas de la instal·lació de la Yalu, que ha convertit la seva àvia Shinino en una pirata.
13: So when they wear this... Així que quan es posen aquestes ulleres de realitat virtual, veuran la Shinino com una pirata en un turó roig, brillant i ardent, ballant amb el seu vaixell pirata al darrere. I llavors s'embarca en una aventura pirata on va d'un lloc a un altre robant dades dels centres de dades.
12: Així a la llotja podem trobar, per exemple, una màquina que dibuixa a canvi d'un euro o un robot que prediu el destí, entre moltes altres propostes. Això a un Sonar Més D que ha arrencat amb un duet entre el pianista Santi Terraza i la intel·ligència artificial.
2: Més música ara amb els Figaflaues, que encapçalen el cartell de la segona edició del Calço Fest. Tindrà lloc del 21 de novembre, coincidint amb l'inici de la temporada de calçotades a Valls. Avui han presentat un cartell musical amb alguns dels noms més potents de l'escena catalana. Anem fins allà, Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
14: Els ballencs Figaflaues seran els caps de cartell i tancaran a casa l'última arrencada, la gira de comiat del disc La Calçotada. Pep Velasco, un dels integrants del grup, parla de la importància d'oferir aquest concert a la ciutat que els ha vist néixer.
15: Esperem amb moltes ganes aquest concert, perquè també forma d'una gira i aquest seria l'últim, el tancament d'aquesta etapa.
14: També hi actuaran els Tiets, els Pets, Amics de les Arts, 31 Fam, Malifeta o Maria Jaume, entre d'altres. El festival reforça també la vessant de cultura popular, amb la participació de les colles castelleres de Valls, la Unió Anelles de la Flama i diverses figures del seguici festiu. En aquest sentit, l'alcaldessa de la ciutat, Dolors Ferrer, destaca l'èxit de la primera edició.
16: I la veritat és que el resultat va superar totes les expectatives. El Calço Fest va omplir la ciutat de gent, va generar molt bon ambient, va situar Valls com a capital cultural i musical del país i va tenir el calçot com a gran protagonista.
14: Després d'una primera edició amb 10.000 entrades exaurides, el Calço Fest ja n'ha venut més de 2.000 per aquest 2026 i confia tornar a penjar el cartell de complet.
2: I encara un apunt més en clau cultural, perquè el director Josep Maria Mestre serà el nou responsable del Teatre Nacional de Catalunya.
3: Ho ha decidit el Consell d'Administració de la institució mitjançant un concurs públic que va rebre inicialment 40 candidatures. Mestres assumirà el càrrec per un mandat inicial de 4 temporades, de la 27-28 a la 30-31, prorrogable fins a 3 temporades més. El nou director s'incorporarà aquest mes de setembre i fins juliol de l'any vinent, i hi haurà un període de transports amb l'actual responsable del TNC, Carme Portacelli.
2: I ara és moment per a la informació esportiva. Ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. El Barça de bàsquet comença la lluita pel títol.
17: Bon dia, Marta. Avui arrenca la final de la Lliga ACB, l'últim títol del curs, i el Barça de Xavi Pascual s'enfronta al València. Primer duel, una sèrie que juga al millor de 5. Avui, el partit a les 8 del vespre al Roig Arena. Escoltem el tècnic del conjunt català, Xavi Pascual.
18: Serà una eliminatòria molt bonica per l'espectador. Jo crec que és la part més important. Aquestes finals... El principal objectiu sempre ha de ser que la gent tingui ganes de connectar a la tele, de que tingui ganes de veure aquests partits, de que disfruti del nostre esport, de que gent jove s'enganxi amb el bàsquet, que realment el que els jugadors donen a la pista i el que els entrenadors intentem no espatllar des de les banquetes ajudi a que quan acabi la sèrie hi hagi més gent que estimi el bàsquet, no? I que s'ho hagi passat molt bé.
17: En futbol sala, el Barça vol tornar a fer bo el factor pista. Els de Javi Rodríguez reben el Pozo de Múrcia, segon partit de la final de la Lliga de Primera Divisió. Els catalans volen encarar el títol amb un segon triomf al Palau, avui a partir de les 9 de la nit.
19: Va ser un partido totalmente diferente, en el que espero que podamos conseguir el segundo punto, que nos dé un poquito más de fuerza para ir a Murcia.
17: En futbol, al Centre d'Esport Sabadell, última la gran final que juga demà. És el duel definitiu per pujar a la segona divisió A. A les 9 de la nit s'enfronten al Zamora a la Nova Creu Alta, en un maig on han de guanyar, sigui pel resultat que sigui, si volen assolir l'ascens. Fa pocs minuts ha parlat Ferran Costa, el tècnic arlequinat.
20: Això no és una festa, és un partit, la final de play-off que ens hem guanyat nosaltres amb el nostre rendiment seri, i això vol dir que estem capacitats per competir-lo, i nosaltres tenim la total decisió de que quan acabi el temps reglamentari, si a 90, si a 120, puguem oferir-li a la nostra afició el que tanta il·lusió els hi fa. El que penso que és molt important, que tots tinguem clar que no podem passar-nos el partit imaginant o pensant en què ens agradaria viure quan acabi. O sigui, això és una errada.
17: Demà hi haurà novament 12.000 espectadors a l'estadi del Centre d'Esport Sabadell.
20: Jo penso que és una setmana per tenir el cap fred i el cor calent. És un partit que mou a tota una ciutat. Ja no només els 12.000 que estaran al temple. S'està visquent ara quan sortia del vestidor, passat un col·legi, cantant Sabadell, Sabadell.
17: A la Lliga F, Pere Romeu renova amb el Barça femení. L'entrenador del conjunt blaugrana continuarà dirigint l'equip català després de renovar fins al 2028. L'Espanyol i el Badalona Women s'enfrontaran a la pretemporada, un amistós que es disputarà a la ciutat esportiva Dani Jarque el pròxim dissabte 15 d'agost. I demà comença la Volta Ciclista a Catalunya Femenina, una cursa que reunirà algunes de les millors ciclistes del món i tornarà a situar el Maresme en l'epicentre del ciclisme internacional. La competició arrenca amb una primera etapa que sortirà i acabarà demà a Santa Susana després d'un recorregut de 92 quilòmetres que travessarà diversos municipis del Maresme. Dissabte la jornada unirà Sant Vicenç de Castellet amb la Molina, mentre que diumenge es disputarà la tercera i última etapa entre Mataró i Barcelona.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El jutge que investiga el cas Plus Ultra crida a declarar com a investigades les filles de l'expresident Rodríguez Zapatero i la seva secretària. Després de la declaració d'ahir de l'expresident, el jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calama, ha inclòs en la investigació Alba i Laura Rodríguez Espinosa i la secretària Gertrudis Alcázar. A totes tres les incorpora la causa com a investigades perquè considera que hi ha indicis, diu, que l'empresa de les filles de Zapatero té un paper instrumental a la canalització, ocultació o facilitament d'operacions rellevants pel cas del rescat de l'aerolínia. I el Tribunal Europeu dels Drets Humans avala el 25% del castellà a les escoles catalanes. La Cort d'Estrasburg no admet la demanda de famílies de l'escola Turó del Drac de Canet de Mar contra la sentència que imposa una assignatura més en castellà al centre. El tribunal argumenta que la pràctica mantinguda durant anys en català situava les famílies castellanoparlants en una situació de desavantatge significatiu. Més de la meitat de les persones ateses al projecte OMA el darrer any són addictes a la cocaïna. Es tracta de la xifra més elevada dels últims anys i l'organització alerta que aquesta droga es consolida com la més demandada de l'última dècada. Això sí, l'alcohol continua sent la substància més consumida entre les dones. La portaveu del projecte OMA, Elisabet Bono, alerta que hi ha una bretxa de gènere en l'accés als tractaments.
2: L'alcohol respon més a aquesta part d'un consum més invisibilitzat, que ajuda a preservar el doble estigma, no? que pateixen les dones. Doncs és molt més fàcil fer-lo compatible amb seguir mantenint el rol de cures.
1: I els bombers confien en controlar l'incendi agrícola de Talavera a la Segarra les properes hores. El foc ha afectat més de 100 hectàrees, mentre que migdia ha quedat estabilitzat un incendi de vegetació a l'Albi, a les Garrigues, que ha obligat a interrompre l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona. Afecta camps de rostoll, una zona propera a la carretera LV-7031. I el Consell d'Administració del Teatre Nacional de Catalunya ha aprovat el nomenament de Josep Maria Mestres com a nou director artístic de la institució. Mestres assumirà el càrrec per un mandat inicial de 4 temporades, la de 2027 a 2028, fins a 2030-2031. Això sí, prorrogable fins a 3 temporades més. S'incorpora a partir del proper 1 de setembre. El procés que per decidir aquest nou director s'ha fet mitjançant un concurs públic que va rebre inicialment 40 candidatures.
0: Notícies en xarxa.
3: ¿Me dices tu nombre, por favor?
4: Mi nombre, Peyu.
3: De acuerdo, Peyu.
4: No, Peyu no, Peyu, con i.
3: Bien.
4: Peyu, si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
3: Bon dia, Peyu. Sóc la Laia. En què et puc ajudar?
4: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
5: Hotel Restaurant Abatissa. Un equipament històric en un entorn únic. Hotelabatissa.com. La Abatissa patrocina aquest...

0: Benvinguts i benvingudes a la veu de Sant Joan, al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és dijous, de cognom 18 de juny de 2026. I un dia com avui de 1967, la cantant Janis Joplin actuava a Monterrey International Pop Music Festival. Nascuda a Texas, Joplin va créixer influenciada per les seves heroïnes de blues i per la generació beat, i explicava que havia estat bastant marginada a l'escola, on la rebutjaven per ser diferent. A principis dels 60 es va instal·lar a San Francisco i va començar a gravar estàndards de blues. També va començar a consumir drogues amb assiduïtat. Pocs anys després, Joplin es va unir a Big Brother and the Holding Company, una banda amb la qual actuava els clans, els clubs i locals de San Francisco, i amb la que va publicar, avui tinc la llengua així una mica, i no són pas drogues com la Janis Joplin, és bé de sèrie. Com dèiem, pocs anys després, Joplin es va unir a Big Brother and the Holding Company, una banda amb la qual actuava als clubs i locals de San Francisco i amb la qual va publicar Cheap Thrills. Tot i la mala qualitat de la gravació, el disc va encapçalar les llistes d'èxits 8 setmanes després del seu llançament i va acabar sent disc d'or. Després d'una llarga gira, Joplin va anunciar que deixava la banda per formar el seu propi grup, la Cosmic Blues Band. Tot i que la seva addicció ja era galopant, va aconseguir gravar el seu debut, I Got Them All Cosmic Blues Again, Mama, que també es convertiria en disc d'or. Poc després va començar a gravar amb una nova banda, The Full-Tilt Boogie Band, el seu segon disc en solitari, Pearl. Malauradament, el disc acabaria sent publicat 3 mesos després de la seva mort, el 4 d'octubre de 1970. Durant la seva curta però intensa carrera, Janis Joplin va actuar en diversos festivals, un d'ells al Woodstock, on va ser cap de cartell, i 2 anys abans, un dia com avui, al Monterrey International Pop Music Festival, on, entre molts altres, van actuar també The Who, Jimi Hendrix, Otis Redding o The Animals. Era una de les seves primeres grans actuacions públiques, als inicis d'una cantant que acabaria sent una de les referents del moviment contracultural de la dècada dels 60 i de la història del rock. Avui arrenquem amb Down on Me.
1: 3 or 4 years ago, on one of my perennial hitchhikes across the country, I ran into a chick in Texas by the name of Janis Joplin. And I heard her sing, and Janis and I hitchhiked to the West Coast. 50 hours it took us, probably the fastest trip across country we ever made. A lot of things have gone down since that time and this, but it gives me a great deal of pride to present today the finished product of 3 or 4 years of work, Big Brother and the Holding Company!

0: I avui tenim a l'estudi amb en Jordi Lablanca de la Rural Food Track per parlar d'una iniciativa que es farà molt aviat a la nostra vila. Benvinguts.
1: Hola.
2: Hola, què tal?
0: I dèiem molt aviat perquè, ostres, ara miràvem això al calendari i dèiem encara queda, perquè del que parlarem és del juliol, però clar, comences a comptar dies i setmanes i això és ja, eh?
1: Això és ja, això s'acosta ràpid, eh?
2: Ràpid, ràpid, sí.
0: Del que estem parlant és de la Rural Fest. Expliqueu-me què és això.
1: Bueno, la Rural Fest és una mica d'una fira-festa, no?, que ho diríem, que ja fa temps que anem a darrere, una iniciativa que hem parlat una mica amb l'Unió de Botiguers i de Comerciants de Sant Joan i amb l'Ajuntament, i és per fer una mica una cosa, en plenar algun buit una mica que podem vist que hi havia a la vila, no? Mm-hmm. Que serà una mica la típica fira de poder de parades de tota la vida, no?, d'embotit, una de mels, de coses artesanes, i després molta cosa artesana de fet amb manualitats, no?
0: Mm-hmm. Però pel que veig, o pel que tinc entès, això no serà simplement parades i gent passejant, no?
1: No, aquí és on també volem anar, no? És a dir, això és una mica lo típic, i llavors nosaltres sortirem una mica d'aquest típic, que hi haurà moltes activitats, hi haurà artesans fent activitats durant tota la fira, com botes de vi, com cistelleria, com salers, evidentment hi haurà joiers, coses així, joiers artesans, i llavors hi haurà moltes activitats per mainada, com hi haurà sortint els gegants, i llavors també una cosa que ens fa molta gràcia, que vindran doncs uns castellers també, serà una fira molt rural i molt catalana, no, diguem-ho així.
0: Jo recordo Falcons a Sant Joan, però castells sí que no en recordo, eh?
1: Clar.
2: Castellers no se sol veure, perquè...
1: I és una cosa que creiem que pot ser divertida i xula, i bueno, veiem que les entitats també s'han ficat bastant a favor de fer cosetes. I després, a part, doncs, evidentment, com que muntem una mica nosaltres com a food truck, diguem-ho així, o com que hem voltat bastant durant tot aquest any i mig, doncs ficarem una mica de zona gastronòmica, i doncs tot acabat amb una mica de... Hi haurà música tot el dia, ambientada, i al final sí que hi haurà una mica de...
2: Tardeo,
1: no? per acabar una mica animats, no?
0: Això serà el dissabte 11 de juliol a la plaça Clavé.
1: Correcte.
0: Més de 25 parades crec que hi hauran, no?
1: Sí. Estem, bueno, ficant quasi al màxim, no? Serà una plaça que està una mica...
2: A tope, la veritat.
1: Sí, perquè és això, a més de les parades que hi haurà, hi ha fixes, hi haurà que s'anirà movent com un pintacares, com coses... Bueno, com els gegants que vindran i marxaran, com els castellers que vindran i marxaran, vull dir, que serà molt dinàmic, no? I a part que hi haurà ratos que es faran, doncs, com es diu això, amb...
2: Tallers,
1: correcte. Es faran tallers, doncs, tant d'espelmes com es faran tallers de pedres, d'explicar una mica el sentit de les pedres, i bueno, es faran diverses coses que també n'hi ha algunes que guardarem en sorpresa i que n'hi han sortit més endavant, no?
0: De menjar, per exemple, si volem anar a fer una hamburguesa,
2: sí.
0: No? Això serà per dinar i per sopar?
2: Sí, durant tot el dia. Sí.
1: Durant tot el dia tindrem servei de barra, i a més doncs, tindrem això, servei de menjar durant tot el dia. És a dir, la Rural Fest començaria a les 11 del matí i acabaria a les 11 de la nit.
0: Per entendre.
1: Aquest dia podeu venir a menjar, hi haurà unes taules habilitades i cadires al voltant de la plaça, i doncs és això. Més que tinguin gana, més d'hora o més tard.
0: Per exemple, això, una família que digui, mira, anem cap allà, normalment ja esmorzo a casa bé, però avui em faré un cafè i prou, perquè llavors anirem allà, els nens jugaran, faran alguna cosa.
1: Evidentment.
0: Potser una bona hamburguesa, no?
2: Sí. Podran menjar, no es tancarà, vull dir, estarà obert tot el dia.
1: I mentre estiguin ells menjant, estaran tranquils, que els nens poden estar pintant-li la cara, o estaran jugant amb els castellers, amb els geganters, tot el dia, i és això, que sigui molt dinàmic, i que durant aquella plaça, evidentment vigilant que hi ha la gent al costat, però que tothom pugui fer una mica el que vulgui, mentre els pares miren coses, els nens s'entretindran amb altres activitats.
0: I això, i al final, cap a les 8, com deia el tardeo, que això també, no?, quan ja comença a refrescar més, no?, que bé de gust fer alguna copa o això, també poder sopar
2: també
0: per allà, poder estar per allà, no?
1: Com... Sí, sopar una mica a l'aire lliure, amb una mica de música a fons, que també s'agraeix.
2: Un DJ tindrem.
1: Un DJ.
0: Ja sabeu quin?
1: Sí, en principi sí, però anirem, bueno...
0: Ja ho aneu dient, no?
1: Dient, perquè si ho desvalem tot que et diuen al principi, no? Així també vas fer una mica d'intriga, no? Però sí, crec que serà divertit, perquè és un DJ jove que més, bueno, conegut.
0: Molt bé. Vosaltres aquests dies esteu a tope, de fet, ara en parlàvem abans de començar l'entrevista, no? Teniu moltes coses a fer, perquè aquesta època entenc que també una food truck funciona molt, no?
2: Sí. És quan més treballem. Cada cap de setmana.
0: Cada cap de setmana
2: Divendres... I algun dia entre setmana, també.
0: Divendres, dissabte, diumenge? O...
2: Sí.
1: Sí, és això el que dèiem ara una mica abans, no? Aquesta setmana, per exemple, que hi ha Sant Joan, doncs, vulguis o no, se'n sumen dies entre setmana. Després, també, si hi ha alguna activitat extra que se't suma entre setmana, però podríem dir que les food trucks en general, no sé, depèn de la zona, però aquí, sobretot, és poder, després de Setmana Santa comences i vas agafant el ritme i, diem, a finals de maig fins a octubre, és la temporada alta de food trucks en aquesta zona. Després, evidentment, doncs, pots buscar-te la vida cap a estacions d'esquí o pots buscar-te la vida... Però el que seria en events, en festivals, en fires, el gruix gros sempre sol ser ara. I mira, com que no tenim prou feina, se'ns ha corregut fer la festa aquí al mig.
0: A nivell vostre, què tal el canvi? És a dir, entenc que deu ser que el bo també deu ser el que porta el dolent, no? Cada dia és diferent i això és bo i això també cansa, no? O què?
1: Sí, sí, el bo d'això és el que dius tu, que cada dia és diferent, perquè vulguis o no, la rutina que teníem amb el bar era molt... un poble és una mica rutina.
0: Els mateixos clients, no?
1: Això, els mateixos clients, les mateixes moltes històries, hores. Molts cops, moltes hores perdudes, has d'estar moltes hores allà dins, i amb la fotàxia hi ha molta feina de búsqueda de fires, de búsqueda de béns, de preparar-ho, de comercials, de tot això, però quan vas a la feina sí que realment també viatges molt, que és xulo, viatjar per una zona, no? Se'ns ha ficat com un radi de 4 hores, 5 màxim, però viatges, sí que arribes a un lloc, coneixes gent nova sempre, i cada cop, com dius tu, cada vent és diferent, tot i que ara comencem a fer la volta i tornem a repetir algun vent, però tot i així és diferent.
2: Va, perquè és maco, perquè et retrobes amb gent,
1: però sí que és veritat que, per exemple, si vas a la música és diferent, o... I, bueno, nosaltres, de moment, creiem que el canvi és molt i molt positiu, en sentit, sobretot, emocional, diguem-ho així.
0: Per tant, el que més complicat és això, és anar fent l'agenda, és a dir, quan tens un local, la gent ja ve, no, ja sap on és, i vosaltres us heu d'anar mirant això, perquè n'hi ha forces ara també de food trucks, no? Hi ha molta oferta dels últims anys. Vaja, podria fa... No sé si fa 30 anys coneixíem els Ramos que venien amb la xurreria, no? I això, i poca cosa més, no? I ara sí que hi ha molta gent fent menjar de qualitat, no?
1: Jo crec que ara ha canviat el món de la food truck, ha canviat molt. I tenim una gran sort, perquè nosaltres quan vam entrar no sabíem en quin producte entrar. I hem pogut entrar amb hamburguesa per dir alguna cosa, no? Perquè, vulguis o no, no ens estan esperant, no? Com dius tu, poder, ja, no sé, m'invento que hi hagués 4 o 5.000 food trucks, no? A Espanya, doncs, no t'estan esperant que surtis tu i diguis, mira, ara nosaltres som els millors i farem això i t'agafen la primera. Hi ha molta feina i que la gent et conegui, que portis un producte una mica diferent del que porta l'altra gent, i sí que ara hi ha uns llocs que busquen molt la qualitat, i doncs nosaltres estem treballant bastant en aquests llocs, la veritat, que tenim aquesta sort, sí.
0: Què feu exactament per la gent que no us conegui?
1: Bueno, la Blanca no
0: ho parla gaire. Sou tots dos allà. Qualsevol ho pot dir, no passa res.
1: La rural, què fem? Hamburguesa.
2: L'hamburguesa rural, que és una hamburguesa amb trompetes de la mort i alls tendres i una marmelada de bacon que faig jo, molt bona. Què més? La melosa, amb sobrassada, mel i formatge. La Kentucky, que és un pa negre.
1: Bueno,
2: la carbó, però bueno, la Kentucky, que és un pa negre amb pollastre arrebossat, enciam i formatge, que també agrada molt a la gent.
1: Sí.
2: I bueno, llavors això.
0: En Jordi et assenyalava tu, perquè entenc que tu ets una mica la ideòloga, no? L'altre dia vau penjar una foto que hi havia la Blanca, i la Blanca ja està pensant...
2: Home, bueno...
1: Clar.
2: Jo sempre estem pensant per fer coses diferents i noves.
1: Jo potser sóc el que busco més les events i les fires, no? Diguem, més la tasca comercial, i ella, evidentment, és la que fa més buscar anar canviant els sabors o buscar coses noves, perquè, clar, vulguis, no, també has d'anar introduint algú.
2: Canviant
1: tot i
2: mica.
1: Que quan has trobat una mica una carta guanyadora que jo, també la gent et busca una mica, perquè això t'està bé, no? I també la Blanca s'ha descuidat, bueno, a part de fer un Frankfurt d'olot molt bo, molt bo, també bastant casolà, també tenim coses veganes i aquestes coses que, doncs...
2: I sense gluten, sí.
1: Sense de qualitat, que comprem aquí a la comarca, i que la gent a vegades, cada cop es busca més, no? És a dir, pot ser que fos minoritari, però sí que recalca, hòstia, que necessitem que si veniu tingueu això, no?
0: Està bé. I això, com deia, si no teníeu prou feina, us heu buscat més amb el Rural Fest.
2: La idea, ens
0: agrada. La idea també és això, tenir una cosa... Fixa també el poble, tant també està bé, no? Vull dir que si això té continuïtat, també entenc que per vosaltres també és interessant, no?
1: Sí.
2: I tant.
1: Sí, sí, jo crec que sí. Ara ho hem provat per dates, va sortir l'idea parlar amb el Ramon i va sortir una mica així. I sí que és veritat que l'agost pues, és mala època, el setembre és mala època, per festes majors, els mexicans, com la festa dels mexicans, el grito... i ens anàvem massa després lluny, vam dir, mirem de fer-ho, i vam fer-ho aquesta data. Si funcionés, de cara a l'any que ve no se sabria la data que buscaríem, però sí que el Ramon i, bueno, en general, l'Unió Botiga i Sol hi ha ficat moltes ganes, i nosaltres també, i creiem que serà una festa, una fira festa molt xula. I a partir d'aquí buscar els errors, que segur que n'hi ha, seguríssim, i millorar-la de cara a l'any vinent, si es pot consolidar.
0: I això és habitual, és a dir, que una persona o una família o algú que tingui una food truck organitzi una cosa així? És a dir, perquè pensava, com justament com que també hi haurà els gegants, pensava això, els gegants de la Torna, que no sabia si, mira, ara vosaltres feu, organitzeu una Rural Fest i vindrà gent, i igual després un d'ells també n'organitza un altre lloc i us crida, no sé si... O és una cosa que...
1: Bé, nosaltres som una gent molt dinàmica, no? Bé, sobretot jo, en aquest aspecte.
2: Sí.
1: I sí que, evidentment, que sí que en aquest any i pico hem conegut molta gent, i sí que n'hi ha que bastantes que es fan la seva, o intenten fer-se els seus events, no? Perquè, bueno, doncs també està bé, com que has conegut moltes coses, doncs intentes ficar-ho a terme tu en una fira teva, una festa teva, al teu poble o al voltant del que coneixes, sí.
0: Hi ha una cosa que em sembla molt interessant, que també crec que oferiu vosaltres, que és que no cal muntar una fira, una festa per contractar-vos, no? Que poder fer un casament o una festa relativament grossa, encara que sigui privada, i us poden contactar?
2: Sí, sí, sí.
0: Com funciona això?
2: Qualsevol event, doncs...
0: Va a cosa fixa? És a dir, clar, vosaltres necessiteu que hi hagi una mica de volum i de
2: clar, un mínim, sí.
1: Sí, nosaltres en aquest temps hem anat veient això, no? Bueno, el que dius tu, hem anat a llocs que, com que comences, vas una mica, diguem-ho així, per l'enclada de Perdillo, vas als llocs, però sí que realment acabes fent les tres opcions, o events privats, no? O per empreses, diguem, ja pactades, és l'event, això que dius tu,
2: tancat.
1: No? Vens aquí, events tancats, no? Doncs en aquest cas són tants menús, o el que pacteu, doncs per tanta gent, tal hora, tal lloc, vull dir, això és una cosa que com més funciona, i més, de certa manera, ens agrada, no? Perquè es fixa, no? Saps el que aniràs a fer, el que aniràs a guanyar, el que aniràs a... I no tens merma, no tens aquesta preocupació, llavors ja l'event de nit, no? Diguem-ho així, l'event de nit, doncs, el festival, això, doncs, que és un altre terme, i evidentment que si tu vols casar, i hi ha webs, hi ha allò que estem nosaltres també, i aplicacions que, doncs, si fas un casament i nosaltres el creiem en gràcia i vols contractar, doncs sense cap problema. I si no, evidentment, moltes coses surten a boca a boca, per WhatsApp també i per les redes socials.
2: Per Instagram.
1: Sí, per Instagram ens estan sortint moltes feines també. Sí.
0: Molt bé, doncs estarem molt pendents de la Rural Fest. Repetim, dissabte 11 de juliol a la plaça Clavé, més de 25 parades d'artesans i d'alimentació durant tot el dia, música, tallers, castellers, geganters i grallers, vaja, i DJ al final amb Tardeo, pintacars, activitats infantils per tot els infants per tot el dia, vull dir que això serà molt interessant, i segurament que els santjoanins ho agrairan molt, i vindrà gent de fora també, que això també aquesta època també
2: sí,
0: hi ha molta
2: esperem,
0: gent.
2: Sí.
0: Doncs escolteu, moltíssimes gràcies. No, i d'aquí res, d'aquí poc, uns dies, us torno a cridar a l'estudi perquè volem parlar d'una altra cosa amb vosaltres.
1: Molt bé,
2: perfecte.
1: Moltes gràcies.
2: Merci.
0: Adéu.
1: Adéu.
0: Terra i Sal van guanyar el Premi Enderroc de la Música Balear a millor disc de folk per votació popular en el seu debut Un Crit. Ara el Quartet de Mallorca i Eivissa prepara el segon treball discogràfic i acaben de publicar un avançament, Esclat, una cançó reivindicativa que clama per unes Illes Balears i Pitiüses deslliurades d'un turisme ferotge i destructor.

0: A mitjans d'abril, la biòloga ambiental Marina Torres va publicar un reportatge amb el títol "Després d'una ventada, què fem amb els arbres tombats?", on parlava sobre aquest tema i recollia les opinions de diversos investigadors del CREAF. Amb els boscos i el paisatge rural encara ple d'arbres caiguts de les últimes ventades, n'hem volgut parlar més àmpliament i ho hem fet, o ho farem, amb l'investigador del CREAF, en Jordi Vayreda. Hola, Jordi.
1: Hola, què tal?
0: Bones, gràcies per atendre'ns.
1: El
0: reportatge es feia després de les ventades de febrer i començava per explicar les raons per les que cauen tants arbres que entenc que no n'hi deu haver-hi una, no només?
1: No, clar, de raons n'hi ha moltes. El que passa és que totes estan bastant relacionades amb el tema del canvi climàtic. Mm-hmm. O sigui, una de les conseqüències del canvi climàtic és que ja els fenòmens són cada vegada més extrems, i entre els quals el més important, o un dels que juguen un paper important, són el tema de les ventades, no? Mm-hmm. Aquestes fortes ventades d'esclafits, no? De coses que fan que el vent pugui arribar doncs, això, una gran quantitat d'arbres en qüestió de res, de segons o de minuts. No?
0: Mm-hmm. De fet, com pensàvem amb el canvi climàtic, potser perquè és el que ens afecta, només tenim la mirada curta i veiem el que ens afecta, pensàvem en la falta d'aigua i justament això, en aquests darrers mesos, hem viscut episodis de fortes ventades molt recurrents i molt fortes. Vull dir que Sant Joan, per exemple, tenim un arbre molt icònic, que era el que hi havia al monestir centenari, que va caure, i com aquest, doncs moltíssims altres. Entenc això, no? Que a vegades ens fixem en coses molt concretes i no veiem que és un fenomen molt més complex i amb molts més vèrtexs, no?
1: Sí. I molt general, eh? És a dir, que és clar, el tema de les ventades, per exemple, jo a vegades ho explico, aquí, per exemple, es parla molt de, en quant a canvi climàtic, es parla molt d'onades de calor, no?, períodes molt llargs de sequera, no? Sí. I a més això, no?, afegint que molta sequera, de cop quan torna a ploure i plou molt, etc., no?, aquesta gran variabilitat amb aquests fenòmens meteorològics, no? Sí. Però el tema de les ventades, per exemple, és un tema que preocupava, o que preocupa, vaja, com a principal problema relacionat amb el canvi climàtic a molts altres llocs d'Europa, no? O sigui, jo què sé, un lloc com a Irlanda, un lloc com a el Regne Unit, doncs resulta que en allà s'estan trobant que els fenòmens lligats al canvi climàtic que afecten molt els seus boscos són les ventades. O sigui, això que ens està passant aquí, amb ells ja els està passant des de fa bastant més temps.
0: Sí. I quan parlem d'afectació, de què estem parlant? És a dir, tenim camins de bosc i en general el paisatge encara ple d'arbres caiguts. Té una afectació directa més enllà de la visual?
1: Bueno, a part de la dificultat dels accessos, no?, per els vehicles o per inclús extingir incendis, etc. El fet que hi hagi... Molt sovint el que es fa és dir, ostres, és que clar, quan tens molta fusta morta, no?, fusta no acabada de caure, doncs hi ha el problema de les plagues, no? Però bueno, nosaltres intentem sempre explicar o de minimitzar una mica aquest efecte, no? Perquè l'efecte de les plagues, que ho és i és, i sobretot quan tens molta fusta morta, és un efecte que és molt a curt termini, no? És a dir, els coleòpters aquests, no?, els escolítids que en diem, aquests corcs que afecten la fusta, diguem, i que pot afectar els arbres vius, no?, que pot haver-hi grans explosions demogràfiques quan hi ha una gran quantitat d'aquesta fusta morta que encara està verda, doncs, bueno, pot afectar els arbres vius, però si aquests arbres vius estan relativament sans, això no acostuma a ser un problema, és a dir, no acaba afectant aquests arbres que encara estan vius, no?
0: Mm-hmm. Tenim això, que la natura també, a més, es va recuperant. No sé si és això, si el tema, aquest tema suposo que tampoc es deu poder evitar, és a dir, la cosa va com va, no? Hem arribat tard, no?, en aquest sentit.
1: Clar, el tema, sí, hi ha el tema de la gestió. Hi ha el tema de la gestió, no? Però, per exemple, nosaltres, bueno, vam estar visitant algunes zones i justament una de les zones, em sembla que era Campelles, que van caure també una gran quantitat d'arbres, de pi roig, sembla recordar, s'havia fet gestió. No... Mm.
0: Ui, disculpa.
1: Sí, perdona?
0: T'hem perdut un moment, no sé...
1: Sí, ens hem perdut
0: sí,
1: un moment, sí.
0: Deies això de proves de la gestió, perdona.
1: No, no, que això, que justament vull dir que... A veure, sí que és veritat que quan, si no fas gestió i tens un bosc, en diem, regular, no? Que tots els arbres són, no?, de mida molt semblant, a mateixa edat, no?, que han crescut tots a la vegada, doncs si creixen de molt densos, no? I, llavors, si creixen molt densos, què passa? Que han d'estirar-se molt, no? Han de créixer molt en alçada i no tenen oportunitat de créixer en diàmetre. Vale? Perquè el que necessiten és llum. Aleshores, clar, es transformen en autèntics pals, no?, amb una capçada molt estreta, que això, en principi, és el que els fa especialment vulnerables, no? Perquè t'imagines que un arbre molt primet i molt alt, doncs, és molt més vulnerable a una ventada que no pas un arbre que, no?, que ha tingut espai, que té, no?, que té un gruix de diàmetre més ample, etc., i una alçada no tan alta, no?, no tan gran. Aleshores, en principi, això és cert, però ens està passant que s'estan produint aquests fenòmens i amb grans afectacions en molts tipus de boscos, realment.
0: I a la llarga canviaran els boscos? És a dir, s'adaptaran, quedaran els arbres que potser això no han de créixer tant amunt i que per selecció natural aguantaran més les ventades?
1: Difícil. Jo en aquest sentit sí que ho veig difícil. Una cosa és una adaptació... tipus, doncs, que una adaptació a la sequera, no? És a dir, si tu tens una zona, no, que hi creixen, per exemple, el pi roig, no?, que és un típic i clàssic espècie que és especialment vulnerable a la sequera, no?, perquè hi ha moltes zones, segurament no el Ripollès, però en altres zones de Catalunya, en què estan molt al límit de la seva àrea de distribució, i aleshores tenen el problema de que si ve una sequera una mica més intensa de lo normal, doncs estan clarament afectats, no?

0: No, realment el tema de la fusta és realment un problema, però és un problema que ve ja de dècades enrere i que ens ha portat a un abandonament molt important de la gestió forestal. I a vegades el que passa sovint és que, clar, perquè surtin més o menys els números, no, els que es dediquen a aquests temes, el que fan és fer una... O sigui, treure molts més arbres dels que li tocaria per la densitat que hi ha. M'explico? És a dir, i aleshores què passa? Que si tenies uns arbres que estaven creixent molt estretets, com deia abans, i a sobre de cop els hi dones molt espai, doncs aquells arbres estan encara més exposats a les ventades. De manera que no, si abans es recolzaven amb els veïns, doncs ara doncs no tenen aquests veïns. I això pot ser, bueno, causa perquè hi hagi, doncs això, no, les grans caigudes com aquestes, com les que han passat.
1: Cada any arribem a aquestes alçades de l'any, quan les temperatures s'enfilen, amb la impressió de no haver fet els deures, tot i que hem d'explicar que aquesta setmana aquí a Sant Joan comencen els treballs per fer una franja perimetral contra els incendis. Però quines serien les actuacions no d'urgència, les que s'han d'anar fent mica en mica i per mitigar les conseqüències de l'emergència climàtica?
0: A veure, la gestió forestal en el sentit de reduir la densitat, vale, això que dèiem abans, no, però d'una manera moderada, doncs és una bona mesura de gestió per l'adaptació. L'altra, que de fet apuntava abans, no, que aquesta substitució, no, d'espècies, si tu tens una espècie que és especialment vulnerable i veus que per sota està creixent una altra que és menys vulnerable, doncs intentar promocionar aquesta altra i anar, doncs, no, substituint-la per l'altra. Aquest tipus de gestió és molt, bueno, clarament recomanable. I després una altra manera de gestionar és intentar que el bosc sigui com molt més heterogeni en quant a estructura possible, no? Que tinguis barreja d'arbres de diferents mides, edats, etc. Perquè, clar, si tu tens arbres de moltes mides, és molt difícil que el fenomen afecti a tots els arbres i les diferents espècies per igual. Això és molt difícil. De manera que tenir molta heterogeneïtat, tant amb espècies com amb mides, i alçades, etc., doncs són maneres d'adaptar-se a canvi climàtic. No? Pot haver-hi, evidentment, afectacions, i segons com importants, però no farà, no derribarà, no matarà tots els arbres a la vegada. No? I aquí tens la capacitat, aleshores, de que la resposta sigui més ràpida.
1: Les actuacions, no sé si són les mateixes que s'haurien hagut de fer fa uns anys o si l'emergència climàtica empenya a buscar altres opcions. Em ve al cap ara també que fa poc crec que els bombers van presentar uns possibles plans, o s'han començat a parlar de crear unes grans àrees de, com de tallafoc, però que implicaven fins i tot fer polígons a llocs on no n'hi ha ara. Cosa que xoca, no? Per protegir l'entorn, això hem de prescindir d'ell. No sé si ho has seguit, si ho has escoltat.
0: Ho conec poc, m'ha arribat una mica d'així de segones, no sé exactament, no, de si són àrees... Em sembla que sí que hi ha un determinats llocs són àrees molt grans, no? les que fan aquest tipus d'actuacions. Bueno, clar, són mesures que en principi sí que han de servir, almenys han de servir per tenir zones en les quals atacar el foc, que això també és molt important pels bombers. O sigui, una cosa és que allò serveixi per aturar un foc. Això és difícil quan tenim aquests incendis amb elevadíssimes temperatures i humitats relatives molt baixes, amb presència de vent, doncs fa que un incendi doncs comença en un lloc i, bueno, es pot acabar i no tinguis ni cap opció d'extingir-lo, no? Però sí que són zones en què es poden fer atacs. Atacs per intentar aturar-lo en el moment en què tens un incendi. I jo crec que la cosa va per aquí. Diria que és més un... I també de seguretat, no? Que es puguin posar una zona que saben que, bueno, que si hi ha un incendi, doncs poden escapar. Això és encara més important, no?
1: Perfecte, doncs... Interessant, seguirem el tema. Hem parlat amb en Jordi Baireda, investigador del CREAF, d'aquesta situació dels boscos i d'aquesta afectació de les ventades. Moltíssimes gràcies.

0: A vosaltres.
1: Que vagi molt bé.
0: Molt bé. Adéu, adéu.
2: I això és tot. Nosaltres ho deixem aquí. Tornem demà a partir de les 3. Adéu-siau.
3: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
4: El pròxim divendres 3 de juliol, Sant Joan de les Abadeses donarà el tret de sortida a la 31a edició del Festival del Conte Arnau, que tornarà a unir música, patrimoni i llegenda en alguns dels espais més emblemàtics de la vila. Obrirà foc l'espectacle El Conte Arnau, un muntatge interpretat per Joan Crosses amb música original de Manel Camp i la participació del Cor d'Homes d'Osona. La proposta ressegueix la figura llegendària del Conte Arnau a partir dels textos de Jacint Verdaguer, Joan Maragall i Josep Maria de Sagarra, en una posada en escena que connecta directament amb l'arrel literària i simbòlica del festival. A partir de llavors, els dissabtes 11, 18 i 25 de juliol, hi haurà un cartell de luxe amb tres actuacions musicals. Començarà Maria del Mar Bonet. La cantant mallorquina presentarà peces del seu nou disc, L'aigua no cansa, després de 60 anys de trajectòria. Després tindrem Manu Guix amb The Veterans, que presentaran el seu nou EP, Galàxies. I el cicle de concerts es tancarà amb Blau Mut, que presentarà la gira El millor que hem fet. La regidora de Cultura de l'Ajuntament, Rosa Freixanet, explica la connexió de Blau Mut amb Sant Joan.
5: A Blau Mut, curiosament, també treu disc nou i ha anunciat que es retirarà momentàniament dels escenaris. Per tant, jo crec que és una ocasió única per veure'ls per darrera vegada les actuacions. A més, nosaltres, amb el Blau Mut, ens tenim un agraïment mutu. I aquest agraïment és que durant la pandèmia, que vam fer el Conte Arnau i que hi havia aquelles restriccions de públic, ells van ser dels pocs que van venir a fer una actuació del Conte Arnau. Per tant, vam poder fer el cicle del Conte Arnau gràcies a ells. I ells això també han reconegut que eren dels pocs llocs que van poder actuar quan es va obrir les restriccions durant la pandèmia.
4: Com ja és habitual al festival, des del consistori es demana a tots els cantants que interpretin alguna peça musical relacionada amb la figura del Conte Arnau. Tots els concerts són a les 10 del vespre i l'aforament està limitat a 400 persones. Excepte l'espectacle de Joan Crosses, que costa 15 euros, la resta tenen un preu de 20 euros.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rura. La circulació de l'alta velocitat entre Madrid i Barcelona ha quedat restablerta un cop estabilitzat l'incendi de l'Albi a les Garrigues, segons ha informat Renfe i Adif. Els trens que havien quedat aturats reprenen progressivament la marxa. La circulació havia quedat interrompuda entre les estacions de Lleida, Pirineus i Camp de Tarragona a causa del foc de vegetació que s'ha declarat a 11:15 del matí. L'incendi ha afectat camps de rostoll a la zona propera a la carretera LV-7031 i també la línia ferroviària. Més qüestions. L'Ajuntament de Barcelona denuncia un bomber per agredir sexualment una dona al parc de bombers de la zona franca. L'home, que està suspès de feina i sou, hauria portat a la dona, que no forma part del cos, a les dependències de la zona franca després d'haver consumit alcohol i drogues. El tinent d'alcaldia de Seguretat, Albert Batlle, lamenta els fets.
2: Està clar que, de confirmar-se, es tractaria d'uns fets d'una extrema gravetat, absolutament incompatibles amb els valors de servei públic i amb les normes que regeixen el funcionament dels parcs de bombers. És per això que volem manifestar la nostra total disposició a col·laborar amb l'autoritat judicial per aportar tota la informació que pugui ser requerida i que no renunciem a un possible exercici de l'acusació particular.
1: Justament avui hem sabut que gairebé 3 de cada 10 dones diu que algun cop s'ha vist forçada a fer coses que no volia en una relació sexual. Ho alerta una enquesta del Ministeri d'Igualtat i el Centre d'Investigacions Sociològiques. En canvi, el percentatge entre els homes és menys de la meitat. La bretxa de gènere també es veu entre els qui reconeixen que han obligat algú a fer alguna cosa que no desitjaven en un context sexual en què els homes doblen el pes de les dones. I avui nova jornada de vaga a les escoles Bressol per reclamar ràtios més baixes i millors condicions laborals a Barcelona. Centenars de treballadores del 03 han sortit al carrer per reclamar canvis legislatius per millorar l'atenció als alumnes. El col·lectiu reclama dignificar aquesta etapa educativa i unificar els diferents models de gestió. La manifestació s'ha fet a la plaça Universitat fins a la delegació del govern en càntics de 03 existeix i l'educació comença a la Bressol. I avui amb l'electrònica com a protagonista parlem de cultura perquè ha arrencat la 33a edició del Sonar enguany en tots els concerts reunits a la Fira Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat. El festival articula una programació amb més d'un centenar d'actuacions entre les quals la banda The Prodigy, el raper Skepta i les sessions de Charlotte de White. I el Barça de bàsquet comença la lluita pel títol, arrenca la final de la Lliga CB, l'últim del curs. El Barça de Xavi Pasqual s'enfronta al València en el primer duel que juga a les 8 del vespre.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Si els terminis es compleixen, les obres de la desitjada segona fase de la carretera de Sant Joan a Camprodon començaran el pròxim 15 de setembre. L'objectiu de l'Ajuntament és licitar-la entre aquest mes de juny i el juliol, segons va explicar l'alcalde Xavier Guitart de Tots per Camprodon PSC, al ple extraordinari de dijous, en què es va donar llum verda al projecte per unanimitat. El cost de l'actuació és de 670.000 euros, dels quals 400.000 són finançats pel POSC i la resta per fons propis. Aquesta segona fase de les obres d'un dels principals accessos del municipi, que havia de començar a finals de 2025, anirà del trencant del carrer Pau Claris al costat de Can Xicoi, fins a la rotonda de l'entrada de la vila, en què hi ha l'oficina de turisme de la Mancomunitat de la Vall de Camprodon. L'alcalde explicava en què consistiria.
2: Calcar el que ja s'ha fet en primera fase, que és aquestes voreres molt més amples, amb aquest cinturó verd amb arbres al costat, mirant direcció Ajuntament, costat esquerre, i fer les voreres i un carrer totalment recte. Per tant, la de l'esquerra creix molt, la de la dreta es manté bastant similar al que ja és, i redueix el carril a 5,50.
1: Aquest últim punt és per reduir la velocitat dels cotxes de manera important. Tot i votar-hi a favor per ser una obra clau, Xavier Juncà, de Més Camprodon Esquerra Republicana, en lamentava l'endarreriment. S'havia produït, sobretot, per les esmenes introduïdes per la Diputació de Girona, que va acabar validant-ho. Juncà tenia un dubte principal.
3: Algun dia algú ens explicarà per què s'ha fet com s'ha fet. És un tema estètic, suposo, no s'acaba d'entendre massa, almenys com a vilatà o com a ciutadà, en el sentit de que s'ha fet molta bodera en una banda i poca en l'altra. Costa una mica d'entendre. A més a més, a la banda que s'ha fet molta vorera, ja hi ha una sèrie de cases que estan endarrerides. Me'n deixo el taller Moré, el cos Magret, tota aquella zona. Llavors, costa una mica d'entendre, està com descompensat. Bé, suposo que quan estigui acabat potser es veurà més bé i evidentment, criteris tècnics, no hi entenem res i suposo que té un perquè.
1: La primera fase, que va tenir un cost aproximat de 280.000 euros finançats pel Pla de Sostenibilitat Turística del Consell Comarcal de Fons Europeus, anava del carrer Josep Moré fins al trencant de Pau Claris i es va acabar el maig de l'any passat. El ple també va servir perquè Mare Moret, de Tots per Camprodon PSC, prengués l'acte de regidora en substitució de Maria Guillaumes.

0: mi nombre es Peyu.
1: De acuerdo, Peyu.
0: No, Peyu no, Peyu, con I.
1: Bien, Peyu, Peyu.
0: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
1: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
0: Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el nou i recent disc de Fatoumata Diawara. Seguim amb una altra descoberta del col·lectiu de Soweto BCUC. Descobrim el debut del duo Divka i el seu folklore de Centre Europa. Recomanem un concert de Tommy Guerrero a Barcelona i tenim un record per una cançó històrica de Dylan, Mr. Tambourine Man. Tot això, com sempre, aquí a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: L'escola de futbol del Ripollès mantindrà viva la flama del futbol 7 a Ripoll després de la marxa del trofeu Cabina a Can de Bànol i organitzarà la primera edició del trofeu Ripollès. Gerard Muñoz, membre de l'organització de l'escola de futbol del Ripollès, explica que enguany no s'ha pogut arribar a un acord per renovar la col·laboració amb el bar Cabina, que donava nom a la competició, i han decidit crear el seu propi torneig. Això deia Muñoz.
2: Un torneig, cal recordar, que des de 2017 és de l'escola de futbol del Ripollès i s'organitza a Ripoll. Arrel d'això, i que no es sponsoritzen, ells creen el seu propi torneig i el porten, bueno, al municipi de Can de Bànol. Però bàsicament el trofeu Ripollès és el trofeu que hi ha hagut tots els anys a Ripoll, l'únic que canvia de nom, òbviament perquè no tenim el sponsor del naming, i també canvia d'organitzadors. Som una organització nova on hem entrat amb idees noves i volem millorar el torneig que s'estava fent en antigues edicions.
1: El trofeu Ripollès començarà la segona setmana de juliol i les finals es jugaran el dia 31, l'últim divendres del mes. Pol Fot, també de l'organització, vol que els dos tornejos siguin compatibles.
3: Des de l'escola de futbol de Ripollès sempre hem dit i sempre treballarem per poder compaginar, doncs, els màxims tornejos possibles de la comarca. És cert que ha coincidit molt i que es veia venir que també els dos trofeus de Ripoll i de Can de Bànol, doncs, coincidirien més o menys per les mateixes dates. És cert que també des de l'escola intentem compaginar aquests dos trofeus i que per tema d'horari sí que és molt semblant, però des de la nostra organització, des del trofeu Ripollès, volem que tots els equips que vulguin puguin jugar els màxims tornejos possibles.
1: Hi haurà partits a les 8, 9 i 10 de la nit, però fins que no facin el sorteig amb tots els equips confirmats, no podran definir el format de la competició. La idea és que hi hagi una desena d'equips a la categoria reina, la sènior. El premi per endur-se el trofeu en aquesta categoria serà de 1.500 euros, mentre que el segon classificat tindrà la inscripció gratuïta per l'any vinent i el tercer un lot de productes. El premi és 500 euros més alt que el Cabina i també destaca que les inscripcions són més barates, uns 270 euros. El trofeu tindrà tres categories més, veterans, júnior i femení, que serà la principal novetat. Les inscripcions aniran dels 250 euros de les dues primeres als 200 de la femenina. També tindran premis com un sopar de campions pels vencedors del trofeu de veterans i el femení, un lot de productes pel segon classificat de veterans i entrades per un partit de primera divisió pels guanyadors del júnior. A més, es donaran premis al millor jugador del torneig, al màxim golejador i al porter menys golejat de cadascuna de les categories. El trofeu Ripollès gravarà tots els partits a través de Veo i oferirà resultats en directe i estadístiques a través d'una altra aplicació. El públic assistent també es podrà endur paneres per assistir al torneig i votant pels MVP. A banda, el trofeu disposarà de fotògraf a la fase final.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Rura. El jutge que investiga el cas Plus Ultra ha cridat a declarar com a investigades les filles de l'expresident Rodríguez Zapatero i la seva secretària. Després de la declaració d'ahir de l'expresident, el jutge de l'audiència, José Luis Calama, ha inclòs en la investigació Alba i Laura Rodríguez Espinosa i la secretària Gertrudis Alcázar. A totes tres les incorpora la causa com a investigades perquè considera que hi ha indicis que l'empresa de les filles de Zapatero té un paper instrumental, diu, en la canalització, ocultació i facilitament d'operacions rellevants pel cas del rescat de l'aerolínia. Precisament sobre aquest tema, el doctor en ciència política Ernesto Pascual creu que el cas de Zapatero desgasta de mica en mica el govern de Sánchez, ho ha dit en una entrevista en aquesta casa, a la xarxa.
2: L'impacte no és immediat i no és tan aritmètic com a polític. El govern no caurà avui per aquesta declaració ni la que hagi avui, però governa amb menys marge i amb menys capacitat de controlar l'agenda. El problema per al president del govern, per a Sánchez, és l'acumulació. En aquests moments, cada cas nou reforça el relat de l'oposició, que tot l'entorn socialista està sota sospita, que és corrupte. I això dona més força negociadora als socis parlamentaris, que poden demanar moltes coses, com el PNV, que ha demanat pressupostos per continuar la legislatura. El govern conserva els vots, però per aire, cada vegada.
1: Tensió aquest matí al barri de la mina de Sant Adrià de Besòs pel desallotjament de tres dels edificis coneguts com a blocs de la Rambla que estan ocupats des de 2017. Es tracta de pisos públics que van caure en l'oblit de les administracions, però que ara el Consorci de la Mina vol recuperar per destinar-los a veïns que han de ser reallotjats del bloc Venus. Prop de 40 persones s'han concentrat a les portes dels blocs amb tanques d'obra per evitar el desallotjament, però els Mossos han retirat els elements i han esbutjat la porta dels tres desallotjats. Avui, dos afecten a famílies amb infants a càrrec que no tenen alternativa d'habitatge, segons ha denunciat el sindicat. I 200 bombers de la Generalitat han sortit al carrer Barcelona per exigir més inversió. Reclamen també millores laborals i de formació, un pla de xoc per renovar infraestructures i equips de protecció individual, així com el compliment dels acords pactats. I tenim un nou avançament de la programació del Festival Temporada Alta de Girona. S'incorporen les obres Poncia, protagonitzada per Lolita Flores, la nova comèdia de Ramon Madaula, Loop, i la revisió de la comèdia de Jordi Galzeran, de Cota. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

Tot això i molt més a Vampiresados, cada dissabte a les 7 de la tarda, dilluns a les 8 del vespre i a iVox.com per internet amb el pitjor DJ del planeta Terra.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Aquest dimarts, coincidint amb la Revetlla de Sant Joan, Campdevànol acollirà la tercera edició del Festival Flama organitzat per la Comissió de Festes Engalanats. El festival se celebrarà al pati de l'antiga Escola Pirineu del carrer Coll i Verdolet, un espai força gran que permetrà acollir gairebé 1.200 assistents. L'objectiu del Flama és evitar que la gent aprofiti el pont de Sant Joan per anar-se'n a la platja i per aconseguir-ho tenen un cap de cartell espectacular, els Catarres, que ja havien vingut a la Festa Major del 2023. L'entrada és de només 12 euros, que inclou també el concert d'un grup de versió i un disjòquei. Sentim Adrià Capdevila, membre de la Comissió Engalanats, parlant sobre el cartell de luxe d'enguany.
2: El grup de versions, ens hem enamorat d'ells quan els hem vist a diferents llocs actuar. I mira, són músics de carrer. És un grup de versions que amb el nom us podeu imaginar qui versiona. Versiona, doncs, a Charango. I va ser una idea que es va proposar quan es va crear aquest any l'edició d'aquest any del Festival Flama, perquè portem els Catarres i, per què no dir-ho, també portem els Charango, en un mateix festival que són els dos grups potser líders de la música catalana del 2010 2020, de la dècada del 2010, que són uns grups emblemàtics per la majoria de gent, la majoria de jovent, la majoria de nens d'aquella època. També són grups que agraden a tothom. Què millor que tenir els Catarres i a la vegada un tribut a Charango en el mateix festival, és a dir, poder gaudir les cançons dels dos millors grups segurament del 2010. Estem parlant d'una aposta molt sòlida i segura.
1: D'altra banda, el festival també comptarà amb la presència de DJ Capde. Abans que tothom vagi cap a l'Espai Flama, hi haurà el sopar popular a l'església i l'arribada de la Flama del Canigó a la plaça Anselm Clavé.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Un grup d'uns 5 veïns de la Vila Vella de Sant Joan de les Abadeses que havien format part de l'antiga associació de veïns del barri han impulsat una campanya per reclamar una solució al tancament de la plaça Major a causa del mal estat de l'edifici de Can Blanchard i perquè s'hi pugui tornar a fer activitat. Cal recordar que fa un mes que l'Ajuntament va perimetrar l'edifici amb tanques i va prohibir fer-hi qualsevol acte públic després que s'haguessin produït despreniments a la façana. El consistori havia declarat en ruïnes l'edifici feia 2 anys i va instar el bisbat de Vic, que n'és el propietari, a solucionar-ho. De fet, l'Ajuntament va redactar un projecte i va licitar l'obra de desmuntatge per enderrocar l'edifici de forma subsidiària. Però el bisbat va aturar el procés portant el cas a judici. Un jutge va aturar el procediment per requerir un informe vinculant del Departament de Cultura. Aquest grup de veïns han començat una recollida de signatures, han penjat pancartes gegants a la façana de Can Blanchard

0: pancarta amb missatges com la plaça Major mereix una solució, patrimoni en risc, actuació urgent i propietat i administracions busqueu solucions, i volen fer una enganxada de cartells per tot el municipi per demanar una solució. També diuen que no van en contra de ningú, sinó que volen una solució. Sentim a Nando Gil parlant de la importància de la plaça.
1: Amb aquesta situació ens trobem, per exemple, la setmana passada, hi va haver la tipa de tapes i ja no es va poder fer aquí la plaça i no es va haver de fer el passeig. I com aquestes n'hi haurà moltes. Ara ve la revetlla de Sant Joan i tampoc la podrem fer aquí, no? Es va fer els sopars medievals, inclús fèiem un sopar de pícnic que cada veí es portava el menjar, es disfressaven aquí, es feien festes, vull dir, hem arribat a fer veneres aquí sota, però moltes festes. Hi havia una activitat i una d'això és que ara ja ho entenc que no hi hagi tant, perquè entre que el mercat ja no hi és, botigues que han anat tancant i tot això, és clar, cada vegada aquesta plaça té menys vida, no? Bueno, hi arribarà la festa major i tindrem pel mig les pavordes, alguns dies les sardanes i tot això, no sé com s'acabarà. I nosaltres el que volem és que s'arribi a prendre una solució.
0: També recordava la importància de l'activitat comercial de l'espai en temps passat.
1: Me'n recordo quan hi havia encara l'altre ajuntament, que hi havia hagut la ràdio sota l'ajuntament, al costat hi havia encara la Genoveva, la botiga d'en Blanchard, aquí davant del forn, vull dir, que la Carmelita, la carnisseria, bueno, hi havia una vida i la gent pujava i baixava pel carrer Major, hi havia també Cal Esteve, que donava molta vida, hi havia un moviment, no?, i és molt trist haver arribat amb aquests extrems.
0: Els veïns continuaran mobilitzats per trobar una solució.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit en manifestar la seva confiança en la innocència de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Sánchez, que assisteix avui a la reunió del Consell Europeu, ha aprofitat la seva arribada a Brussel·les per expressar el seu suport a l'expresident un dia després de la declaració de Zapatero davant l'Audiència Nacional, i el mateix dia que el jutge ha decidit investigar les filles de Zapatero i la seva secretària pel cas Plus Ultra. Sánchez ha explicat que per amb Zapatero i s'ha fet seva la nota escrita ahir mateix per l'expresident reivindicant la seva innocència.
2: El president Zapatero ayer en su comunicado dijo tres cosas con las cuales yo estoy completamente de acuerdo. La primera, proclama su inocencia. La segunda, respeto a la justicia. Y tercero, confianza en su inocencia. Y desde luego la confianza la tiene por parte de la familia socialdemócrata. Confiamos en su inocencia. Por supuesto, respetamos la labor de la justicia. Y, lógicamente, pues empatizamos con la situación que ahora mismo está atravesando su familia con la imputación de sus hijas.
1: El president del govern ha reiterat que el govern suarà la samarreta dit per negociar i aprovar els pròxims pressupostos generals de l'Estat i ha apel·lat a la responsabilitat de la resta de grups parlamentaris. I precisament el govern espanyol celebra l'acord de pau a l'Orient Mitjà que han signat els Estats Units i l'Iran per separat, mentre el president de la República Islàmica ho ha fet des de Teheran. Donald Trump ha rubricat l'acord en un sopar a Versalles durant la cimera del G7. Escoltem el ministre d'Exteriors, Manuel Álvarez.
3: La firma del acuerdo entre Estados Unidos e Irán es una buena noticia. Un acuerdo que debe de permitir abrir el estrecho de Hormuz de manera libre, segura y sin ningún tipo de pago o de canon. Y debe abrir también un camino para que la diplomacia y la negociación resuelvan el resto de temas pendientes, incluido el expediente nuclear iraní, y abrir una vía para la paz y la estabilidad más allá del Golfo.
1: I un equip d'investigació de l'Hospital del Mar i altres centres de Catalunya i Espanya han descobert que bloquejant una proteïna contra el càncer de pàncreas activen el sistema immunitari. És una proteïna que ajuda a reparar l'ADN de les cèl·lules tumorals i en bloquejar-la aquestes cèl·lules no es poden reparar i moren. I l'aspecte més innovador d'aquest estudi és que bloquejant aquesta proteïna faciliten les defenses de l'organisme i accedeixen al tumor, que és un dels més agressius. L'estudi l'han fet en ratolins i s'ha publicat al Science Advances. I els Figaflauas encapçalen el cartell de la segona edició del Calçó Fest, que tindrà lloc el 21 de novembre, coincidint amb la temporada de calçotades.

0: La veu de Sant Joan, serveis informatius.
1: Des d'aquest divendres i fins diumenge, els camps de Can Batet de Ribes de Freser acolliran la quarta edició del Gallinero Motofest, un festival gamberro en què les motos seran les protagonistes. Durant els 3 dies hi haurà una desena de concerts amb grups de rock de tota mena, com Raccoon Trace, Knockout, Steel Dragster, Gain, The Bill Baines, A Dark Reborn, Metalism, The Party Punk i White Noise, a més de DJs. L'abonament pels 3 dies amb consumició és de 10 euros i a dins del recinte també es faran jocs com el Matxaca Cotxes, la Justa Medieval, una Dead Race i el Tira'm Destral, a banda d'un Dance Show a càrrec de Mouta. També hi haurà concursos i estands amb food trucks.

0: La veu de Sant Joan, serveis informatius.
1: Del 27 de juny fins al 23 d'agost, 10 municipis del Ripollès acolliran la 6a edició del Festival Cinc Sentits, un esdeveniment que combina la música, el patrimoni i la gastronomia. El Festival Cinc Sentits, organitzat pel Consell Comarcal, tindrà el mateix format a tots els pobles. Sempre començarà a 4:45 de la tarda amb l'obertura de la fireta de producte agroalimentari local. Tot seguit es farà una visita de descoberta del territori i a 6:45 començaran els concerts. En acabar, hi haurà un tast de producte agroalimentari per a les persones que hagin fet reserva prèvia i un sorteig de productes locals. Tots els concerts del Festival Cinc Sentits són en català. Obrirà foc Guillem Remisa a finals de juny al veïnat de Sovelles, a les Llosses. El juliol, Roger Pedrós tocarà a Setcases, Romania a Gombrèn, Slain T a Pardines, mentre que Ferran Palau actuarà a Tregurà, a Vilallonga de Ter. A l'agost serà el torn de Casum a Ugassa, Gili Romaní Hot Jazz Cats a Campelles, Cat Klesmer Trio a Sant Pau de Segúries, Enriquez al veïnat de Fustanyà de Caralps i Trèvol a Vallfogona de Ripollès. El president del Consell Comarcal, Amadeu Rossell, explica com s'es cullen els artistes per cadascuna de les poblacions.
2: Penseu que els artistes no els triem nosaltres, nosaltres proposem, són els ajuntaments que trien. És a dir, el procés és el següent. Hi ha un director artístic, aquest director artístic es posa en contacte amb els ajuntaments i els diu, per començar, quin estil voldríeu vosaltres? Doncs jo diria, jo tradicional, jo jazz, jo cantautor, jo alguna cosa. I a partir d'aquí, el director artístic fa unes propostes que trien els ajuntaments. Que quedi molt clar que és una aposta del Consell Comarcal, però d'acord amb els ajuntaments. Nosaltres no imposem res.
1: Totes les activitats són gratuïtes i es poden dur a terme gràcies a una partida pressupostària d'uns 60.000 euros.
0: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.

concentrar-me. No saben que porto armes, no sé si porto armes, però tremolo quan passo pel costat de les portuàries per Xunca. Vigilo que no em caiguin de les conques, m'aguanto la ronca, sobretot és com quan se'm desencaixa la face. L'ànima té record, no la menyspreis. El meu cos buit d'empremtes dactilars, carregat de pols i talls de sílex. Recito misses al reflex, sol com un homeless. La mirada amfíbia perquè mai no vaig de compres. Camino

0: Yeah.
1: Perquè no sé si aquest sol és el que em pertoca el corbec. T'ho demano si cal a la quarta paret. Intercepta en hectàrees plenes de pesta on tot s'acaba i porten en cotxe. Estàvem en una mena de... imaginant els paraïsos amb les veus, amb les marques, homes que aplicaven quiromàcies, altres dèiem que tornaríem a casa, tornaria a casa. Però no vindran les provisions si marxes del refugi, per molt que fugis, encara que les busquis després.

Tak.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Per segon any consecutiu, els nens de l'escola Doctor Robert han dibuixat el cartell de la Festa Major de Camprodon, en què es poden veure dos equips jugant a estirar la corda, un clàssic de la festa. Sant Patllari comença aquest divendres i s'allargarà fins al 24 de juny, amb la revetlla de Sant Joan entremig. Sentim parlar a l'alcalde, Xavier Guitart, parlant de la consolidació de la festa.
2: Sí que és veritat que és una festa molt consolidada, una festa que agrada, una festa que es viu en família, una festa que hem aconseguit que la gent de Camprodon se la faci seva. Jo vinc d'una època en què la gent no estava a la festa, la pròpia gent de Camprodon no estava a la Festa Major de Camprodon. Això s'ha aconseguit revertir. La gent de Camprodon espera amb candeletes la festa per venir a la Festa Major. Tenim a tope la Festa Major i això s'ha aconseguit a base d'escoltar la gent i anar posant el producte que ells ens han demanat, sobretot quan parlem de joves i quan parlem de gent gran.
1: Aquest divendres la festa tindrà el punt àlgid amb el sopar popular al Parc de la Mare de la Font i tot seguit allà mateix tocarà el grup de versions Norentada i dos DJs reconeguts com Mont DJ i Bertran DJ. A banda, revelaran els noms de la Pubilla i l'Hereu 2026. Dissabte s'instal·larà al divermatí d'inflables a la plaça Santa Maria, en què es recupera el tobogan aquàtic a la baixada del monestir. A la tarda representarà un espectacle infantil amb humor visual pels més menuts i el correbars amb la xaranga entrompats pels no tan nens. Al vespre, l'epicentre de la festa tornarà a la Mare de la Font amb un altre grup de versions, Aquellos Maravillosos Años. Després tocaran gamberres i DJ Ricky. Diumenge és el dia més institucional i començarà a 11:15 amb el pregó a la sala de plens a càrrec de Lourdes Puigmal. Sentim a l'alcalde.
2: Lourdes Puigmal, una pregonera que jo crec que ho ha fet tot a Camprodon, Pubilla, regidora, ha estat visquent aquí, ha anat al Dakar, ha portat Camprodon més lluny de les nostres fronteres, i a part vull dir que és una bellíssima persona que sempre vagi on vagi, porta Camprodon sempre a tot arreu, i per tant és una persona que crec que serà una grandíssima pregonera.
1: Serà un dia tradicional amb la missa solemne, l'audició i les sardanes amb l'orquestra Salvatana. A la nit, la serenata, com l'any passat, tornarà a fer-se als quatre cantons. Després serà el torn del grup Mams, la banda Neon i DJ homenatge del P3. La nit serà llarga i s'acabarà amb l'elecció del pendó i la despertada amb sortida a la Mare de la Font. Dilluns, la gresca continuarà amb el dinar popular amb mongetes per agafar forces pel campionat popular d'estirada de corda, la cercavila de baixada de la Font de Sant Patllari i la festa de l'escuma amb remullada que acabarà amb el mític bany al riu sota el Pont Nou. A la nit hi haurà grup musical local Cabra Boja i tot seguit sessió de DJs. Dimarts hi haurà jocs d'aigua pels més petits i a la tarda la revetlla de Sant Joan, l'arribada de la flama del Canigó, la foguera i castell de focs de l'Espai d'Octubre. La nit acabarà amb el grup de versions Coverage i després la senyora Tomassa i DJ La Màquina del Temps. La festa acabarà el dia de Sant Joan, en què destaquen les sardanes amb la flama de Farners. Les atraccions s'ubicaran a la Mare de la Font.

0: Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbil i energia a somvera.cat.
1: L'agrupació sardanista de Sant Joan de les Abadeses ha volgut fer arribar el següent missatge a tots els oients de la veu de Sant Joan. Volem expressar el nostre més sincer agraïment per totes les mostres d'afecte, suport i estima que hem rebut arran de la tan sentida pèrdua de l'Assumpta Roura i Mas, presidenta de la nostra entitat. L'Assumpta ha estat un referent indiscutible per la nostra associació i per al món sardanista. La seva dedicació, compromís i estima per la sardana deixen una empremta inesborrable entre tots nosaltres. Gràcies a tot cor per l'acompanyament i l'escalf que ens heu fet arribar a aquests moments tan difícils.
2: La veu de Sant Joan, 107.4 FM.
3: El meu poble té una plaça de records, fanals encesos i banderetes de colors, i un gran ball dirigeix les nits d'estiu. Avui que tothom riu, avui que és festa major. A la plaça, de nit s'hi aplega tothom.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Després d'un juliol farcit de concerts, el mes d'agost es dedica a les activitats més vinculades directament a la llegenda del Comte Arnau i als espais patrimonials del municipi. Tots els dimecres i dijous del mes, des del dia 12 fins al 27 a les 9 de la nit, es faran les visites dramatitzades als desitjos del Comte Arnau, amb sortida des del Palau de l'Abadia, que són organitzades per l'Ajuntament amb la col·laboració inestimable del SAT Teatre Centre. Sentim a la regidora de Cultura, Rosa Freixanet.
2: Els desitjos del Comte Arnau són unes visites dramatitzades sobre la llegenda del Comte Arnau. Bé, jo crec que és posar una mica d'ironia i humor a la llegenda del Comte Arnau. Es fan per tot el casc antic del poble i pels llocs més emblemàtics del casc antic. I sempre acabem al Parc de la Muralla amb una degustació dels dolços del Comte Arnau, que és un tas que fan les pastisseries i les fleques d'aquí del poble.
1: D'altra banda, el dissabte 22 d'agost, també a les 9 del vespre, es durà a terme la caminada nocturna cercant les petjades del Comte Arnau amb sortida des de l'absis del monestir. L'activitat permetrà descobrir els camins vinculats a la llegenda del Comte Arnau pels voltants de Sant Joan de les Abadeses. Per participar-hi és obligatori portar calçat adequat i un lot frontal. L'itinerari serà sorpresa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha insistit en manifestar la seva confiança en la innocència de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Sánchez, que assisteix avui a la reunió del Consell Europeu, ha aprofitat la seva arribada a Brussel·les per expressar el seu suport a Zapatero un dia després de la declaració de l'expresident davant l'Audiència Nacional i el mateix dia que el jutge ha decidit investigar les seves filles i la seva secretària pel cas Plus Ultra.
2: El president Zapatero ayer en su comunicado dijo tres cosas con las cuales yo estoy completamente de acuerdo. La primera, proclama su inocencia. La segunda, respeto a la justicia. Y tercero, confianza en su inocencia. Y desde luego la confianza la tiene por parte de la familia socialdemócrata. Confiamos en su inocencia. Por supuesto, respetamos la labor de la justicia. Y, lógicamente, pues empatizamos con la situación que ahora mismo está atravesando su familia con la imputación de sus hijas.
1: El president ha reiterat que el govern suarà la samarreta per negociar i aprovar els pròxims pressupostos generals de l'Estat i ha apel·lat a la responsabilitat dels grups. I l'empresa britànica Oxford Quantum Circuits ha escollit Barcelona per ubicar el seu nou centre de computació quàntica, un projecte que compta amb una inversió de 92 milions d'euros i preveu crear 210 llocs de treball els pròxims 5 anys. Així ho ha anunciat aquest dijous la companyia amb un acte encapçalat pel president de la Generalitat, Salvador Illa.
3: Com Catalunya s'ho proposa i quan treballem junts, Catalunya és imparable. I si anem de la mà de Barcelona, dues vegades imparables. No és una expressió meva, ho ha dit el representant d'Oxford Quantum Circuits, no? És l'obertura del centre de computació quàntica més important del sud d'Europa. Més important. I això no són coses petites i, a més, els hi puc assegurar que no ha estat fàcil. Normalment, aquestes companyies, en aquest cas Oxford Quantum Circuits, com fan aquestes inversions, tenen molta cura en veure on s'implanten.
1: I els treballadors de l'empresa Quality Expresso de Barcelona avalen l'acord de l'expedient de regulació. El pacte millora les indemnitzacions i rebaixa de 80 a 76 els acomiadaments. S'abonaran 50 dies de contraprestació per cada any treballat amb 29 mensualitats i, a més, es fa un pla de prejubilació. I l'Ajuntament de Barcelona comprarà els locals del taller de músics per preservar-ne l'activitat. L'equipament està situat al Raval i consagrat des de fa més de 40 anys a la formació i activitat musical. En les seves més de 4 dècades d'activitat, el taller de músics s'ha convertit en un centre d'ensenyament musical de referència a Catalunya. També ha esdevingut un agent fonamental per a la millora i transformació social del seu entorn.
0: Notícies en xarxa.

0: Hola, què tal esteu? Benvinguts de nou al Jazz Club, la revista d'actualitat de l'òrbita del jazz i de les músiques improvisades que us oferim cada setmana des de Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Els dies internacionals de distintes temàtiques se succeeixen al calendari i concretament el 30 d'abril està destinat al jazz. A diferents capitals mundials del gènere, ciutats i pobles d'arreu, se celebra una data que ha aconseguit donar més visibilitat a un gènere musical més aviat minoritari. També a Terrassa, el Dia Internacional del Jazz, se celebrava a la Nova Jazz Cava amb diferents concerts en directe. Avui al Jazz Club escoltarem l'excel·lent sessió de jazz clàssic oferta per Delivery Stable Jazz Band.
1: Jazz Club a la xarxa, des de la Nova Jazz Cava de Terrassa amb Susana Carmona.

L'any 2011, en la seva conferència general, la UNESCO va proclamar el 30 d'abril com el Dia Internacional del Jazz. Aquesta jornada té com a objectiu sensibilitzar el públic en general de les virtuts de la música jazz com a eina educativa i motor de la pau, la unitat, el diàleg i el reforç de la cooperació entre pobles. Diversos col·lectius, sales i circuits jazzístics d'arreu han proclamat concerts i activitats per reivindicar i divulgar el jazz. A casa nostra, enguany, sales com la barcelonina Milano Jazz Club o el Sunset Jazz Club de Girona han dissenyat una programació especial. En un caire més lúdic i festiu i commemorant els 200 anys del Passeig de Gràcia de Barcelona, també 6 bandes amb músics nacionals i internacionals van ser durant el llarg dia de diumenge 30 d'abril en directe. Nosaltres, a la Nova Jazz Cava, el Club de Jazz Terrassa també feia extensible la commemoració del Dia Internacional del Jazz al llarg del darrer cap de setmana del mes d'abril de 2023 i dedicava tant la Jam Session com 2 concerts amb contrastos diferents. Nosaltres estem escoltant avui al Jazz Club el concert ofert per la Delivery Stable Jazz Band, que recrea precisament els orígens del jazz, prenent el nom de la primera composició jazzística enregistrada de la història, la Liberty Stables Blues, que s'enregistrava per Columbia Records l'any 1917, de la original Dixieland Jazz Band. Els de casa, els Liberty Stables Jazz Band, reivindiquen la tradició i recuperen l'esperit d'aquell període crucial amb el llegat i l'estil i part del repertori de l'era més genuïna del jazz. Nosaltres estem escoltant l'inici d'aquella sessió a la Nova Jazz Cava amb un tema de Duke Ellington per títol De Munch.

Delivery Stable Jazz Band. La formació recupera el llegat, l'estil i part del repertori de l'era més genuïna del jazz amb quatre bufadors de renom: Artem Zuliek al saxo tenor, Xavier Figuerola al saxo alt i al clarinet, Oriol Vallès a la trompeta, Samuel Marte al trombó i el trio rítmic format per Federico Mazzanti al piano, José López al contrabaix i Olivier Roch a la bateria. Ells estaven interpretant aquest repertori de jazz clàssic a la Nova Jazzcava el dia 29 d'abril, precisament per commemorar el Dia Internacional del Jazz. Hem començat escoltant un tema de Duke Ellington i ara n'escoltem un altre d'un dels clàssics, dels pares del jazz, Louis Armstrong, aquest Strutting with Some Barbecue, un tema que té història, perquè en el fons es tracta de que hi va haver un judici pels drets d'autor d'aquesta peça entre la senyora Armstrong i el mateix Louis.

I després de Stooting with Some Barbecue de Louis Armstrong, el concert de Delivery Jazz Stable Jazz Band, celebrat a la Nova Jazz Cava el 29 d'abril de 2023, proseguia amb un original del gran Duke Ellington, Creole Love Call, un blues molt ben interpretat amb solos magistrals com els del clarinetista Xavier Figuerola o el trompetista Oriol Vallès, que en aquest cas el tractava amb sordina. Duke Ellington va ser un dels compositors més importants, més influents de la història del jazz, i el concert de Delivery Stables Jazz Band a la Nova Jazz Cava va recrear bona part del seu repertori. I és que el 29 d'abril de l'any 1899 naixia a Washington Duke Ellington, que ens deixava al cap de 75 anys, l'any 1974, el 24 de maig, a Nova York. Creole Love Call.

Esplèndid solo el tenor de Artum Zuleyev, capità també de la Liberia Stable Jazz Band, en aquest concert que avui estem oferint-vos al Jazz Club amb motiu de la commemoració del Dia Internacional del Jazz que se celebrava a la nova Jazz Cava de Terrassa el passat 29 d'abril. Aquest tema Dixieland, un tema ràpid, alegre, rítmic que us proposem tot seguit.

Una secció rítmica molt engreixada amb Federico Mazzanti, el que escoltàvem ara al piano, José López al contrabaix, Olivier Roch a la bateria i els solos del Dem Zuleyev al tenor, Oriol Vallès a la trompeta, Samuel Marte al trombó, Xavier Figuerola al saxo alt, han estat en aquesta peça d'estil Dixieland que sonava en directe a la Nova Jazz Cava amb la Delivery Stables Jazz Band.

El Jungle Style o la Jungle Music, una denominació de l'estil de jazz orquestrat que es va començar a anomenar així cap a l'any 1926 i a qui s'atribueix la creació d'aquest estil, diu Kellington, la recreació dels sons de la jungla tropical amb l'ús especialment de la sordina, la trompeta i el trombó. La Big Band de Duke Ellington va tenir aquest so característic en bona part del seu repertori, les seves composicions, i aquí en aquesta peça, aquest Shof and Aun Till de Duke Ellington, apreciarem el trombó, la sordina del trombó de Samuel Marte.

I Saint Louis to Deal, un tema de Duke Ellington interpretat per Delivery Stables Jazz Band, i precisament aquesta banda pren el nom del Delivery Stables Blues, la primera gravació, si més no, la que es pensa que és la primera gravació de jazz de l'any 1917, interpretada per l'original Jazz Dixieland de Nova Orleans. Escoltem a Artem Zelejek

Al llarg de tota la vetllada del 29 d'abril a la Nova Jascaba, els músics de Delivery Jazz Band van anar fent bromes sobre el repertori i sobre les explicacions que havia de fer el líder de la formació, el saxofonista Artun Zulejek. Ara l'heu escoltat, que ens explicava el motiu del tema i el del seu nom de banda, del Livery Stables Blues, el primer enregistrament que es considera de l'era del jazz. I ara un tema sorgit en resposta a la popularitat de Rodolfo Valentino en el film The Shake, un tema que després va esdevenir clàssic de les jazz bands de Nova Orleans i convertit en un estàndard, aquest Shake of Araby de 1921.

El concert de la nova Jaskava començava encara la recta final amb una peça que un altre dels grans músics, dels més importants, que també, al igual que Duke Ellington, canviarien la història del jazz. Estem parlant de Sidney Bechet. Aquest tema, Fantasy, era un tema original de Bechet i va ser un dels temes interpretats i celebrats en aquesta nit de commemoració del Dia Internacional del Jazz, el 29 d'abril, a la Nova Jaskava.

Esperit, estil i part del repertori de l'era més genuïna del jazz van sonar a la nova Jazzcava per commemorar el Dia Internacional del Jazz, una interpretació superba de la formació de l'Ivere Stable Jazz Band, amb Artem Zuriguev al saxo tenor i al soprano, Oriol Vallès a la trompeta, Samuel Marte al trombó, Xavier Figuerola al clarinet i al saxo alt, Federico Mazanti al piano, José López al contrabaix i Olivier Roch a la bateria. Agrair també al tècnic d'enregistrament de la nova Jazzcava, el so, a Oriol Bacardit, i el control tècnic i l'edició a Manolo Guerrero. Nosaltres marxem, ho deixem aquí, amb aquest fantàstic Fantasy, un original de Sidney Bechet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9. Us parla Mercè Roura. L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, va assegurar ahir davant del jutge de l'Audiència Nacional, José Luis Calamà, que no va exercir cap influència en el rescat per part del govern espanyol de l'aerolínia Plus Ultra. Així ho revela l'àudio de la seva declaració davant del jutge, filtrat als mitjans aquesta tarda. A les gravacions, Zapatero assegura que mai de la seva vida ha negociat cap comissió i diu que mai ha sentit a parlar de la societat offshore. El jutge l'investiga per presumptes delictes de tràfic d'influències i blanqueig de capitals pel rescat de l'aerolínia i de contraban i de delicte fiscal per les joies decomissades al seu despatx. I 3 de cada 10 dones diu que algun cop s'ha vist forçada a fer coses que no volien una relació sexual. Ho diu l'Enquesta Nacional de Salut Sexual de 2025, impulsada pel Ministeri de Sanitat i el Centre d'Investigacions Sociològiques. En canvi, el percentatge d'altres homes és de menys de la meitat. La bretxa de gènere també es veu entre els qui reconeixen que han obligat algú a fer alguna cosa que no desitjaven en un context sexual, en què els homes doblen el pes de les dones. La ministra de Sanitat, Mònica García, qualificat aquestes dades de preocupants.
2: Casi 3 de cada 10 mujeres afirman haberse visto forzadas en algún momento de su vida a hacer algo que no querían hacer en una relación sexual. Este es un dato muy grave y muy preocupante que nos recuerda que nuevamente la adecuación afectivo-sexual y la lucha contra las violencias sexuales siguen siendo unas tareas fundamentales de nuestra época.
1: Més qüestions. La depuradora d'aigües residuals de Palamós ha recuperat el seu funcionament normal quasi 5 mesos després que el temporal Harry l'avariés greument. Durant aquest temps ha abocat aigua al mar amb un tractament parcial, fet que han criticat diverses entitats ambientalistes. La depuradora dona servei a Palamós i a 4 municipis més de l'entorn. La instal·lació va recuperar la funció al 50% i ara ja amb la seva totalitat. Ha suposat una inversió de 3,6 milions d'euros de part del Consorci d'Aigües de la Costa Brava. I els Mossos d'Esquadra investiguen els agents de mobilitat de Caldes de Montbui per un possible frau a l'empresa pública de gestió municipal de serveis. Tot apunta que aquests treballadors públics haurien permès l'accés gratuït dels seus vehicles al pàrquing municipal. Una pràctica que també haurien estès a familiars i coneguts. En total, el perjudici per les arques públiques és de 17.000 euros. I el Centre de Desenvolupament Infantil i d'Atenció Precoç del Bages augmenta la seva capacitat assistencial per fer front al creixement sostingut de la demanda. L'equipament atén actualment més del 15% dels infants de 0 a 6 anys de la comarca, una xifra que supera la mitjana. Ara, amb una inversió de 530.000 euros, es podrà garantir encara més aquest servei.
3: Benvinguts i benvingudes a l'Infopodcast de Sant Joan de les Abadeses. Avui és dijous 18 de juny de 2026. Soc en Joan Garcia i això és el que volíem explicar-vos abans que algú comenci a organitzar la colla per anar a sopar el dia de la Revetlla de Sant Joan, que, com la tipa de tapes, es farà al passeig. I per Sant Joan, coca de Sant Joan. I aquest any segur que molts l'aprofitaran per anar a comprar a l'Abadesa i així veure el local per dintre. Van inaugurar dissabte i nosaltres hi hem passat per saludar-los. Però primer hem anat a l'obrador a parlar amb el propietari, en Josep Maria. Josep Maria, local nou, però el mateix obrador i les mateixes màquines, al carrer Mestre Nonó.
4: Les mateixes. El lloc de sempre de tota la vida.
3: La nova botiga és més gran, hi ha més servei i noves referències. Que hi trobarem?
4: I el que s'ampliarà, bueno, és una mica la brioixeria i algun tipus de pa nou, de mica en mica, amb farines diferents. No és que es canviï res. Són altres tipus de farina per mirar de fer algun altre pa no tan vist, diguem, no, que surti d'algun normal.
3: A tu et veiem poc perquè sempre estàs aquí fent pa i ja fa molt que hi ets, oi?
4: Tota la vida. Jo vaig començar amb 19 anys d'aprenent amb en Roma, amb en Josep Roma, del Font Roma d'aquí a la plaça. No m'he mogut d'aquí, he estat sempre aquí. I és una feina que m'ha agradat sempre i jo sempre l'he fet a gust.
3: Doncs et deixem treballar, arribem a la plaça Major, arribem al passeig i obrim la porta del nou forn i ens hi trobem la Teresa. Teresa, com et sents amb tot això nou?
5: Hola, bon dia a tots. Doncs molt bé. Trobo que hem guanyat en botiga, que tot està més vistós, que treballem més bé, que tenim més qualitat per poder treballar més ampli. I llavors, doncs, la gent, ja tenim una clientela feta de molts anys, perquè feia 8 anys i mig que estàvem a l'altre costat, com ja sabeu, l'altra botiga vella, però ara, amb tota la renovació i tot el que s'ha fet, doncs ha quedat espectacular.
3: I el dia de la inauguració, com el vas viure?
5: Bueno, el dissabte va ser un dia de més nervis, perquè entre el canvi, una cosa i l'altra, molta gent, la gent va participar molt, estem molt contents, també, vàrem tenir una bona arribada per poder obrir la botiga, va ser una bona inauguració, i tothom ens ha donat l'enhorabona, i ha estat tothom molt content, la veritat. Estem contents.
3: I tu, com a santjoanina, també et deu fer gràcia això d'estar en un local històric.
5: Home, molt, perquè nosaltres, clar, la meva joventut aquí era una botiga que es venien teles. Llavors jo me'n recordo de l'avi, que era l'amo de la botiga, com tallava la llenya aquí a la cera, que feia els estallicots, i nosaltres anàvem cap a l'escola. Vull dir, clar, tot això també, l'altre dia va venir la filla i la neta d'aquest senyor, i crec que en Fulcrà, i llavors doncs em va recordar tot això també una mica, vull dir, poder-ho recuperar i aquí en l'entorn que tenim també és molt bonic.
3: I per últim parlem amb l'Asís. Si en Josep Maria és la tradició, la Teresa és l'ofici i l'Asís és el motor d'aquest canvi i de la innovació. Ets pastisser, però també tens aquestes inquietuds per millorar i per innovar. Quin era el teu objectiu amb el local?
0: Doncs, bueno, vaig intentar que mantenia l'esperit aquest rústic, que sigui un forn de pre-Pirineu, no? Estem a muntanya, tocant alta muntanya, doncs sí que era important que hi hagués molta fusta, molta ceràmica, i que fos el principal en aquesta botiga.
3: Doncs moltes gràcies als tres. Qui vulgui escoltar el reportatge sencer el trobarà al nostre podcast. I marxem explicant-vos que aquest dissabte 20 de juny a les 6 de la tarda s'inaugura l'exposició La cal·ligrafia del temps de l'artista Gabriel Barderi. Aquesta setmana hi hem parlat, un personatge interessant, també podeu trobar l'entrevista al podcast. I això és tot, l'Infopodcast de Sant Joan de les Abadeses és una coproducció de La Veu i La Xarxa. Fins demà.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: Després de molts entrebancs i imprevistos, fa dues setmanes que van començar les obres per un import total de 9,6 milions d'euros que permetran convertir la nau central del Pla en una residència per a la gent gran i un centre de dia. El passat dijous al matí es va fer una visita d'obres per veure com avancen les actuacions. Les obres es dividiran en dues fases. En la primera s'executarà el projecte per a la rehabilitació energètica de la nau del Pla, que té un cost de 3,1 milions d'euros. Aquests diners venen finançats per la famosa subvenció de 2,7 milions provinents dels fons europeus Next Generation, mentre que els 458.000 euros restants els aportarà al concessionari. Hi ha un termini de 5 mesos per executar-la. Guillermo Oliver, de Gor Arquitectes, explicava en què consistirà l'actuació.
2: Consisteix en la rehabilitació energètica de lo que és la pell, diguem així, externa, en la que intervenim a façanes i a coberta, interior i exterior, per recuperar tota la, com podeu veure aquí darrere, tot lo que era la façana original i coberta original. L'edifici actualment ni té finestres, la coberta està enderrocada per les inclemències del temps, han passat els anys, la pluja, l'estructura original era de fusta, amb la qual s'ha anat podrint, i els forjats han patit, les vigues són de fosa, amb la qual són les vigues que no aguanten molt el que és l'impacte, llavors s'han partit, forjats, etc. No?
1: La segona fase dels treballs consistirà en l'adequació de l'edifici i les instal·lacions assistencials, sanitàries, tècniques i de servei de la nau per destinar-ho a una residència per a la gent gran. L'obra costarà 6,2 milions d'euros i caldrà afegir-n'hi 242.000 més dels honoraris de la redacció del projecte i direcció d'obra. Es tardarà entre 9 i 10 mesos a construir-se un cop acabi la primera fase. Per tant, es preveu obrir a finals de 2027 o a principis de 2028. El contracte estableix una durada de la concessió de 40 anys. Com que l'equipament serà de titularitat municipal, en acabar la concessió retornarà al consistori. La residència serà molt completa.
2: Es divideix en diverses unitats de convivència, segons l'estat, diguem-ho així, del, o gent gran que vagi, segons el seu estat, es dividirà en una zona o altra de l'edifici. Bàsicament, el que és planta baixa, tenim zona d'autònoms, gent que per si sola poden entrar i sortir sense ajuda. A la banda esquerra de l'edifici tenim zona de serveis, cuina, zona de treballadors, i el que és la part central hi ha una unitat de convivència on hi ha habitacions i sales comuns. També hi ha els serveis tipus podologia, fisioteràpia, una zona segurament hi haurà una zona de rehabilitació amb piscina.
1: La residència disposarà d'unes 105 places públiques i privades.
3: La importància i la rellevància d'aquesta obra és que no només salvem una subvenció que a priori ja estava perduda, sinó que rehabilitem un edifici històric que realment queia a trossos i a més aconseguim reubicar els avis en una situació doncs molt més confortable, molt més cèntrica i molt més accessible per tots ells. A peu pla, podran sortir a passejar, a gaudir doncs, de la població. Per això és tan important, perquè millorem molt la qualitat de vida dels usuaris de la residència.
1: Urriols també estava satisfeta per haver salvat una subvenció que considera que estava perduda després de tots els sotracs que han passat els últims 7 mesos.

0: Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.
1: Det som är hemskt som har hänt nu, när man går förbi någon som man tycker är riktigt snygg, då har vi börjat säga, oh shit,

0: Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbil i energia a somvera.cat.
1: L'agrupació sardanista de Sant Joan de les Abadeses ha volgut fer arribar el següent missatge a tots els oients de la veu de Sant Joan. Volem expressar el nostre més sincer agraïment per totes les mostres d'afecte, suport i estima que hem rebut arran de la tan sentida pèrdua de l'Assumpta Roura i Mas, presidenta de la nostra entitat. L'Assumpta ha estat un referent indiscutible per la nostra associació i per al món sardanista. La seva dedicació, compromís i estima per la sardana deixen una empremta inesborrable entre tots nosaltres. Gràcies a tot cor per l'acompanyament i l'escalf que ens heu fet arribar a aquests moments tan difícils.

0: La veu de Sant Joan, serveis informatius.
1: Aquest 2026 farà 50 anys de la reconstrucció del Pont Vell de Sant Joan de les Abadeses, inaugurat el 4 de juliol de 1976. Es tracta d'un monument amb un ull i uns estreps espectaculars que també era una infraestructura bàsica de comunicació per travessar el riu Ter i servia per anar a Ripoll i a Camprodon i Olot. El Pont Vell es va construir cap al segle XII per ordre del cavaller Berenguer Arnau, cap allà al 1130, però és fruit d'una altra reconstrucció que es va fer al segle XV amb motiu del terratrèmol del 1427. Al febrer del 1939 va tornar a destruir-se durant la retirada de les tropes republicanes que el van volar per impedir la persecució de l'exèrcit nacional. Sentim a Joan Ferrer, que és l'arxiver responsable de l'arxiu del monestir i director de l'Arxiu Històric de Girona.
2: La reconstrucció que es va fer a l'arquitecte Pons Sorolla i el seu equip va recuperar la fesomia posteriori del terratrèmol que li havia donat en aquest pont, que és un pont amb una arcada central més aviat punxeguda i amb aquells arcs de descàrrega banda i banda dels estreps del pont, no? Per tant, Pons Sorolla, quan a principis dels 70 rep l'encàrrec del Belles Arts, crec que era, a iniciativa de l'alcalde de Sant Joan, aleshores amb Josep Bosch, dels que es van posar fil a l'agulla per poder-lo reconstruir, van recuperar aquelles línies i aquelles pendents que tenia el pont en època que se li havia donat en època gòtica.
1: El Pont Vell, fins que no es va inaugurar el nou l'any 1920, va ser crucial, sobretot a l'època del baix medieval i moderna, perquè era un punt estratègic. De fet, el 1888, quan es va inaugurar el ferrocarril i arribar fins a Sant Joan, tot el comerç amb la Garrotxa es feia des d'aquesta estació. També cal destacar que hi ha un paviment primitiu que encara es conserva.
2: Quan vens del Pla del Roser, tu fas la pujada del Pont Vell i hi haurà un moment que veuràs 5 o 6 files de pedres en el paviment, en el terra, que són totalment diferents. Estan més gastades, són més grosses, etc. I a la dreta, ben bé, a la brana de la dreta d'aquestes pedres, hi ha aquesta inscripció que explica aquesta circumstància que us he explicat. És que van trobar aquest paviment a un nivell molt inferior i el van pujar cap amunt per poder donar testimoni de l'antic Pont Vell que hi havia quan es va reconstruir.
1: Ferrer també comenta que hi ha notícies que hauria existit un altre pont anomenat de la Roqueta que mai es va localitzar on era, però que se'n sabia l'existència perquè hi havia gent que hi abocava diners a les deixes dels testaments per tal de pagar-lo.

0: ¿Me dices tu nombre, por favor?
1: Mi nombre, Peyu.
0: De acuerdo, Peyu.
1: No, Peyu no, Peyu, con I.
0: Bien, Peyu, Peyu.
1: Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
2: Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
1: Per passar-te un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
3: Hotel Restaurant Abatissa. Un equipament històric en un entorn únic. Hotelabatissa.com. L'Abatissa patrocina

0: Benvingut i benvingudes a la veu de Sant Joan, al 107.4 de la freqüència modulada. Avui és dijous, de cognom 18 de juny de 2026. I un dia com avui de 1967, la cantant Jenny Joplin actuava a Monterrey International Pop Music Festival. Nascuda a Texas, Joplin va créixer influenciada per les seves heroïnes de blues i per la generació beat, i explicava que havia estat bastant marginada a l'escola, on la rebutjaven per ser diferent. A principis dels 60 es va instal·lar a San Francisco i va començar a gravar estàndards de blues. També va començar a consumir drogues amb assiduïtat. Pocs anys després, Joplin es va unir a Big Brother and the Holding Company, una banda amb la qual actuava els clans, els clubs i locals de San Francisco, i amb la que va publicar, avui tinc la llengua així una mica, no són pas drogues com la Jenny Joplin, és bé de sèrie. Com dèiem, pocs anys després Joplin es va unir a Big Brother and the Holding Company, una banda amb la qual actuava als clubs i locals de San Francisco i amb la qual va publicar Cheap Thrills. Tot i la mala qualitat de la gravació, el disc va encapçalar les llistes d'èxits 8 setmanes després del seu llançament i va acabar sent disc d'or. Després d'una llarga gira, Joplin va anunciar que deixava la banda per formar el seu propi grup, la Cosmic Blues Band. Tot i que la seva addicció ja era galopant, va aconseguir gravar el seu debut, I Got Them All Cosmic Blues Again, Mama, que també es convertiria en disc d'or. Poc després va començar a gravar amb una nova banda, The Full-Tilt Boogie Band, el seu segon disc en solitari, Pearl. Malauradament, el disc acabaria sent publicat 3 mesos després de la seva mort, el 4 d'octubre de 1970. Durant la seva curta però intensa carrera, Jenny Joplin va actuar en diversos festivals, un d'ells al Woodstock, on va ser cap de cartell, i 2 anys abans, un dia com avui, al Monterrey International Pop Music Festival, on, entre molts altres, van actuar també The Who, Jimi Hendrix, Otis Redding o The Animals. Era una de les seves primeres grans actuacions públiques, als inicis d'una cantant que acabaria sent una de les referents del moviment contracultural de la dècada dels 60 i de la història del rock. Avui arrenquem amb Down on Me.
1: 3 or 4 years ago, on one of my perennial hitchhikes across the country, I ran into a chick in Texas by the name of Janis Joplin. And I heard her sing, and Janis and I hitchhiked to the West Coast. 50 hours it took us, probably the fastest trip across country we ever made. A lot of things have gone down since that time and this, but it gives me a great deal of pride to present today the finished product of 3 or 4 years of work, Big Brother and the Holding Company!

0: I avui tenim a l'estudi amb en Jordi Lablanca de la Rural Food Track per parlar d'una iniciativa que es farà molt aviat a la nostra vila. Benvinguts.
1: Hola.
2: Hola, què tal?
0: I dèiem molt aviat perquè, ostres, ara miràvem això al calendari, dèiem encara queda, perquè del que parlarem és del juliol, però clar, comences a comptar dies i setmanes i això és ja, eh?
1: Això és ja, això s'acosta ràpid, eh?
2: Ràpid, ràpid, sí.
0: Del que estem parlant és de la Rural Fest. Expliqueu-me què és això.
1: Bueno, la Rural Fest és una mica d'una fira-festa, no?, que ho diríem, que ja fa temps que anem a darrere, una iniciativa que hem parlat una mica amb l'Unió de Botiguers i de Comerciants de Sant Joan i amb l'Ajuntament, i és per fer una mica una cosa, emplenar algun buit una mica que podem vist que hi havia a la vila, no? Mm-hmm. Que serà una mica la típica fira de poder de parades de tota la vida, no? D'embotit, una de mels, de coses artesanes, i després molta cosa artesana de fet amb manualitats, no?
0: Mm-hmm. Però pel que veig, o pel que tinc entès, això no serà simplement parades i gent passejant, no?
1: No, aquí és on també volem anar, no? És a dir, això és una mica lo típic, i llavors nosaltres sortirem una mica d'aquest típic, que hi haurà moltes activitats, hi haurà artesans fent activitats durant tota la fira, com botes de vi, com cistelleria, com salers, evidentment hi haurà joiers, coses així, joiers artesans, i llavors hi haurà moltes activitats per mainada, com hi haurà sortint els gegants, i llavors també una cosa ens fa molta gràcia, que vindran, doncs, uns castellers, també, a... Serà una fira molt, molt rural i molt, molt, molt, molt català, no? Diguem-ho així.
0: Jo recordo Falcons a Sant Joan, però castells sí que no en recordo.
1: Clar.
2: Castellers no se sol veure, perquè...
1: I és una cosa que creiem que pot ser divertida i xula, i bueno, veiem que les entitats també s'han ficat bastant a favor de fer cosetes. I després, a part, doncs, evidentment, com que comentem una mica nosaltres com a food track, diguem-ho així, o com que hem voltat bastant durant tot aquest any i mig, doncs ficarem una mica de zona gastronòmica, i doncs tot acabat amb una mica de... Hi haurà música tot el dia, ambientada, i al final sí que hi haurà una mica de...
2: De
1: tardeo, no? per acabar una mica animats, no? Mm-hmm.
0: Això serà el dissabte 11 de juliol a la plaça Clavé.
1: Correcte.
0: Més de 25 parades crec que hi hauran, no?
1: Sí. Estem, bueno, ficant quasi al màxim, no? Serà una plaça que està una mica...
2: A tope, la veritat.
1: Sí, perquè és això, a més de les parades que hi haurà, hi ha fixes, n'hi haurà que s'anirà movent com un pintacares, com coses... Bueno, com els gegants que vindran i marxaran, com els castellers que vindran i marxaran, vull dir, que serà molt dinàmic, no? I a part que hi haurà ratos que es faran, doncs, com es diu això, amb...
2: Tallers,
1: correcte. Es faran tallers, doncs, tant d'espelmes com es faran tallers de pedres, d'explicar una mica el sentit de les pedres, i bueno, es faran diverses coses, que també anem, algunes que guardarem en sorpresa i que aniran sortint més endavant, no?
0: De menjar, per exemple, si volem anar a fer una hamburguesa,
2: sí.
0: No? Això serà per dinar i per sopar?
2: Sí, durant tot el dia. Sí.
1: Durant tot el dia tindrem servei de barra, i a més, doncs, tindrem això, servei de menjar, durant tot el dia. És a dir, la Rural Fest començaria a les 11 del matí i acabaria a les 11 de la nit.
0: Per entendre.
1: Aquest dia podeu venir a menjar, hi haurà unes taules habilitades i cadires al voltant de la plaça, i doncs és això. Pels més que tinguin gana més d'hora o més tard.
0: Per exemple, això, una família que digui, mira, anem cap allà, normalment ja esmorzo a casa bé, però avui em faré un cafè i prou, perquè llavors anirem allà, els nens jugaran, faran alguna cosa,
1: evidentment, sí,
0: potser
1: sí,
0: una
1: sí.
0: Bona hamburguesa, no?
2: Sí. Podran menjar, bueno, no es tancarà, vull dir, estarà obert tot el dia.
1: I mentre estiguin ells menjant, no estaran tranquils, que els nens poden estar pintant oli a la cara, o estaran jugant amb els castellers, amb els geranters, tot el dia, i ara és això, que sigui molt dinàmic, i que durant aquella plaça, evidentment vigilant que hi ha la general al costat, però que tothom pugui fer una mica el que vulgui, mentre els pares miren coses, els nens s'entretindran amb altres activitats.
0: I això, i al final, cap a les 8, com dèieu, el tardeo, que això també, no?, quan ja comença a refrescar més, no?, que bé, m'he de gust fer alguna copa o això, també poder sopar també. Per allà, poder estar per allà, no?
1: Sí, sopar una mica l'aire lliure, amb una mica de música a fons, que també s'agraeix.
2: Un DJ tindrem.
1: Un DJ.
0: Ja sabeu quin?
1: Sí, en principi sí, però anirem, bueno...
0: Ja ho aneu dient, no?
1: Dient, perquè si desvalent tot que et diuen al principi, no? Així també vas fer una mica d'intriga, no? Però sí, jo crec que serà divertit, perquè és un DJ jove que més, bueno, conegut.
0: Molt bé. Vosaltres aquests dies esteu a tope, de fet, ara en parlàvem abans de començar l'entrevista, no? Teniu moltes coses a fer, perquè en aquesta època entenc que també una food truck funciona molt, no?
2: Sí. És quan més treballem. Cada cap de setmana.
0: Cada setmana
2: Divendres... I algun dia entre setmana, també.
0: Divendres, dissabte, diumenge? O...
2: Sí.
1: Sí, és això el que dèiem ara una mica abans. No? Aquesta setmana, per exemple, que és Sant Joan, doncs, vulguis o no, se'n sumen dies entre setmana. Després també sempre hi ha alguna activitat extra que se't suma entre setmana, però podríem dir que els food trucks en general, eh? No sé, de peu a la zona, però aquí sobretot, és poder, després de Setmana Santa comences i vas agafant el ritme i diguem a finals de maig fins a octubre és la temporada alta de food trucks en aquesta zona. Després, evidentment, doncs, pots buscar-te la vida cap a estacions d'esquí o pots buscar-te la vida... Però el que seria en events, en festivals, en fires, el gruix gros sempre sol ser ara. I mira, com que no tenim prou feina, se'ns ha corregut fer la roda de festa aquí al mig.
0: A nivell vostre, què tal el canvi? És a dir, entenc que deu ser que el bo també deu ser el que porta el dolent, no? Cada dia és diferent i això és bo i això també cansa, no? O què?
1: Sí, sí, el bo d'això és el que dius tu, que cada dia és diferent, perquè, vulguis o no, la rutina que teníem amb el bar era molt... un pobre és una mica rutina.
0: Els mateixos clients, no? Clar,
1: això, els mateixos clients, les mateixes moltes històries, hores. Molts cops, eh? Moltes hores perdudes, has d'estar moltes hores allà dins, i amb la fotaxi hi ha molta feina de búsqueda de fires, de búsqueda de béns, de preparar-ho, de comercials, de tot això, però quan vas a la feina sí que realment... També viatges molt, que és xulo, viatjar, aviam, per una zona, no? Se'ns ha ficat com un radi de 4 hores, 5 màxim, però viatges, sí que arribes a un lloc, coneixes gent nova sempre i cada cop, com dius tu, cada vent és diferent, tot i que ara comencem a fer la volta i tornem a repetir algun vent, però tot i així és diferent.
2: Perquè... Va, també és maco, perquè et retrobes amb gent,
1: però sí que és veritat que, per exemple, si vas a la música és diferent, i bueno, nosaltres, de moment, creiem que el canvi és molt i molt positiu, en sentit, sobretot... emocional, diguem-ho així.
0: Per tant, el més complicat és això, és anar fent l'agenda, és a dir, quan tens un local la gent ja ve, no, ja sap on és i vosaltres us heu d'anar mirant això, perquè n'hi ha forces ara també de food trucks, no? Hi ha molta oferta els últims anys. Vaja, podria fa, no sé si fa 30 anys coneixíem els Ramos que venien amb la xurreria, no? I això, i poca cosa més, no? I ara sí que hi ha molta gent fent menjar de qualitat, no?
1: Jo crec que ara ha canviat molt, el food truck ha canviat molt, i tenim una gran sort perquè nosaltres quan vam entrar no sabíem en quin producte entrar, i hem pogut entrar amb hamburguesa per dir alguna cosa, no? Perquè, vulguis o no, no ens estan esperant, no? Com dius tu, poder, ja, no sé, m'invento que hi hagués 4 o 5.000 food trucks, no? A Espanya, doncs, no t'estan esperant que surtis tu i diguis, mira, ara nosaltres som els millors i farem això i t'agafen la primera. Hi ha molta feina i que la gent et conegui, que portis un producte una mica diferent del que porta l'altra gent, i sí que ara hi ha uns llocs que busquen molt la qualitat, i doncs nosaltres estem treballant bastant en aquests llocs, la veritat, que tenim aquesta sort. Sí.
0: Què feu exactament per gent que no us conegui?
1: Bueno, no. La Blanca no ho parla
0: gaire. Sou tots dos allà. Ja. Qualsevol ho pot dir, no passa res.
1: La rural, què fem? Hamburguesa.
2: L'hamburguesa rural, que és una hamburguesa amb trompetes de la mort i alls tendres i una marmelada de bacon que fa jo, molt bona. Què més? La melosa amb sobrassada, mel i formatge. La Kentucky, que és un pa negre.
1: Bueno,
2: la carbó, però bueno, la Kentucky, que és un pa negre amb pollastre arrebossat, enciam i formatge, que també agrada molt a la gent.
1: Sí.
2: I bueno, llavors això.
0: En Jordi deia, t'assenyalava tu, perquè entenc que tu ets una mica la ideòloga, no? L'altre dia vau penjar una foto que hi havia la Blanca, i la Blanca ja està pensant...
2: Home, bueno,
1: clar.
2: Jo sempre estem pensant per fer coses diferents i noves.
1: Jo potser sóc el que busco més les events i les fires, no? Diguem, més la tasca comercial, i evidentment és la que fa més buscar anar canviant els sabors o buscar coses noves, perquè, clar, vull dir, també has d'anar introduint algú.
2: Canviant
1: tot
2: una
1: i que
2: mica.
1: Quan has trobat una mica una carta guanyadora que jo, també la gent et busca una mica, perquè això t'està bé, no? I també la Blanca s'ha descuidat, bueno, a part de fer un Frankfurt d'olot molt bo, molt bo, també bastant casolà, també tenim coses veganes i aquestes coses que, doncs... Que
2: I cada... sense gluten, sí.
1: Sense de qualitat, que comprem aquí a la comarca, i que la gent a vegades, cada cop es busca més, no? És a dir, pot ser que pugui ser minoritari, però sí que recalca, hòstia, que necessitem que si veniu tingueu això, no?
0: Està bé. I això, com deieu, si no teníeu prou feina, us aneu buscat més amb el Rural Fest.
2: La idea, ens agrada, suposo... ens
0: agrada. La idea també és això, tenir una cosa fixa també al poble, tant també està bé, no? Vull dir que si això té continuïtat, també entenc que per vosaltres també és interessant, no?
1: Sí.
2: I tant.
1: Sí, sí, jo crec que sí. Ara ho hem provat per dates, va sortir l'idea de parlar amb el Ramon i va sortir una mica així. I sí que és veritat que l'agost és mala època, el setembre és mala època, per festes majors, els mexicans, com la festa dels mexicans, el grito, i ens anàvem massa després lluny, vam dir, mirem de fer-ho, i vam fer-ho aquesta data. Si funcionés, de cara a l'any que ve no se sabria la data que buscaríem, però sí que el Ramon i, bueno, en general, l'Unió Botiga i Show ja ha ficat moltes ganes, i nosaltres també, i creiem que serà una festa, una fira festa molt xula. I a partir d'aquí buscar els errors, que segur que n'hi ha, seguríssim, i millorar-la de cara a l'any vinent, si es pot consolidar.
0: I això és habitual, és a dir, que una persona o una família o algú que tingui una food truck organitzi una cosa així? És a dir, perquè pensava, com justament com que també hi haurà els gegants, pensava això, els gegants de la torna, que no sabia si, mira, ara vosaltres feu, organitzeu una rural fest i vindrà gent, i igual després un d'ells també n'organitza un altre lloc i us crida, no sé si... O és una cosa que...
1: Bueno, nosaltres som una gent molt dinàmica, no? Bueno, sobretot jo, en aquest aspecte. Sí. I no, sí que, evidentment, que sí que en aquest any i pico hem conegut molta gent, i sí que n'hi ha que bastantes que es fan la seva, o intenten fer-se els seus events, no? Perquè, bueno, doncs també està bé, com que has conegut moltes coses, doncs intentes ficar-ho a terme tu en una fira teva, una festa teva, al teu poble o al voltant del que coneixes, sí.
0: Hi ha una cosa que em sembla molt interessant, que també crec que oferiu vosaltres, que és que no cal muntar una fira o una festa per contractar-vos, no? Que poder fer un casament o una festa relativament grossa, encara que sigui privada, i us poden contactar?
2: Sí, sí, sí.
0: Com funciona això?
2: Qualsevol event, doncs...
0: Va a cosa fixa? És a dir, clar, vosaltres necessiteu que hi hagi una mica de volum i de
2: clar, un mínim, sí.
1: Sí, nosaltres en aquest temps hem anat veient això, no? Bueno, el que dius tu, hem anat a llocs que, com que comences, vas una mica, diguem-ho així, per l'enclada de Pardillo, vas als llocs, però sí que realment acabes fent les tres opcions, o events privats, no? O per empreses, diguem, ja pactades, és l'event això que dius tu,
2: tancat.
1: No? Vens aquí, events tancats, no? Doncs en aquest cas són tants menús, o el que pacteu, doncs per tanta gent, tal hora, tal lloc, vull dir, això és una cosa que com més funciona, i més, de certa manera, ens agrada, no? Perquè es fixa, no? Saps el que n'hi has a fer, el que n'hi has a guanyar, el que n'hi has a... I no tens merma, no tens aquesta preocupació, llavors ja l'event de nit, no? Diguem-ho així, l'event de nit, doncs, el festival o això, doncs que és un altre terme, i evidentment que si tu vols casar, i hi ha webs, hi ha llocs que estem nosaltres també, i aplicacions que, doncs, si fas un casament i nosaltres el creem en gràcia i els vols contractar, doncs sense cap problema. I si no, evidentment, moltes coses surten al boca a boca, per WhatsApp també i per les redes socials.
2: Per Instagram.
1: Sí, per Instagram ens està sortint moltes feines també. Sí.
0: Molt bé, doncs estarem molt pendents de la Rural Fest. Repetim, dissabte 11 de juliol a la plaça Clavé, més de 25 parades d'artesans i d'alimentació durant tot el dia, música, tallers, castellers, geganters i grallers, vaja, i DJ al final amb Tardeo, pintacares, activitats infantils per tot els infants per tot el dia, vull dir que això serà molt interessant, i segurament que els Sant Joanins ho agrairan molt, i vindrà gent de fora també, que això també, aquesta època també
2: sí,
0: hi ha molta
2: esperem,
0: gent.
2: Sí.
0: Doncs escolteu, moltíssimes gràcies. No, i d'aquí res, d'aquí poc, uns dies, us torno a cridar a l'estudi perquè volem parlar d'una altra cosa amb vosaltres.
1: Molt bé,
2: perfecte.
1: Moltes gràcies.
2: Merci.
0: Adéu.
1: Adéu.
0: Terra i Sal van guanyar el Premi Enderroc de la Música Balear a millor disc de folk per votació popular en el seu debut Un Crit. Ara el Quartet de Mallorca i Eivissa prepara el segon treball discogràfic i acaben de publicar un avançament, Esclat, una cançó reivindicativa que clama per unes illes Balears i pitiusses deslliurades d'un turisme ferotge i destructor.

0: A mitjans d'abril, la biòloga ambiental Marina Torres va publicar un reportatge amb el títol "Després d'una ventada, què fem amb els arbres tombats?", on parlava sobre aquest tema i recollia les opinions de diversos investigadors del CREAF. Amb els boscos i el paisatge rural encara ple d'arbres caiguts de les últimes ventades, n'hem volgut parlar més àmpliament i ho hem fet, o ho farem, amb l'investigador del CREAF, en Jordi Vayreda. Hola, Jordi.
1: Hola, què tal?
0: Bones, gràcies per atendre'ns.
1: El
0: reportatge es feia després de les ventades de febrer i començava per explicar les raons per les que cauen tants arbres que entenc que no n'hi deu haver-hi una, no, només?
1: No, clar, de raons n'hi ha moltes. El que passa és que totes estan bastant relacionades amb el tema del canvi climàtic. Mm-hmm. O sigui, una de les conseqüències del canvi climàtic és que ja els fenòmens són cada vegada més extrems, i entre els quals el més important, o un dels que juguen un paper important, són el tema de les ventades, no? Mm-hmm. Aquestes fortes ventades, d'esclafits, no?, de coses que fan que el vent pugui arribar doncs, això, una gran quantitat d'arbres en qüestió de res, de segons o de minuts. No?
0: Mm-hmm. De fet, com pensàvem amb el canvi climàtic, potser perquè és el que ens afecta, només tenim la mirada curta i veiem el que ens afecta, pensàvem en la falta d'aigua i justament això, en aquests darrers mesos, hem viscut episodis de fortes ventades molt recurrents i molt fortes. Vull dir que Sant Joan, per exemple, tenim un arbre molt icònic que era el que hi havia al monestir centenari que va caure, i com aquest, doncs moltíssims altres. Entenc això, no?, que a vegades ens fixem en coses molt concretes i no veiem que és un fenomen molt més complex i amb molts més vèrtexs, no?
1: Sí, i molt general, eh? És a dir, que és clar, el tema de les ventades, per exemple, jo a vegades ho explico, aquí, per exemple, es parla molt de, en quant a canvi climàtic, es parla molt de onades de calor, no?, períodes molt llargs de sequera, no? Sí. I a més això, no?, afegint que molta sequera, de cop quan torna a ploure i plou molt, etc., no?, aquesta gran variabilitat amb aquests fenòmens meteorològics, no? Sí. Però el tema de les ventades, per exemple, és un tema que preocupava, o que preocupa, vaja, com a principal problema relacionat amb el canvi climàtic a molts altres llocs d'Europa, no? O sigui, jo què sé, un lloc com a Irlanda, un lloc com no, el Regne Unit, doncs resulta que en allà s'estan trobant que els fenòmens lligats al canvi climàtic que afecta molt els seus boscos són les ventades. O sigui, això que ens està passant aquí, amb ells ja els ja està passant des de fa bastant més temps.
0: I quan parlem d'afectació, de què estem parlant? És a dir, tenim camins de bosc i en general el paisatge encara ple d'arbres caiguts. Té una afectació directa més enllà de la visual?
1: Bueno, a part de la dificultat dels accessos, no?, per els vehicles o per inclús extingir incendis, etc. Clar, el fet que hi hagi... Molt sovint el que es fa és dir, ostres, és que clar, quan tens molta fusta morta, no?, fusta no acabada de caure, doncs hi ha el problema de les plagues, no? Però bueno, nosaltres intentem sempre explicar o de minimitzar una mica aquest efecte, no? Perquè l'efecte de les plagues, que ho és i és, i sobretot quan tens molta fusta morta, és un efecte que és molt a curt termini, no? És a dir, els coleòpters aquests, no?, els escolítids que en diem, aquests corcs que afecten la fusta, diguem, i que pot afectar els arbres vius, no?, que pot haver-hi grans explosions demogràfiques quan hi ha una gran quantitat d'aquesta fusta morta que encara està verda, doncs, bueno, pot afectar els arbres vius, però si aquests arbres vius estan relativament sants, això no acostuma a ser un problema, és a dir, no acaba afectant aquests arbres que encara estan vius, no?
0: Entenem això, eh?, que la natura també, a més es va recuperant. No sé si és això, si el tema, aquest tema suposo que tampoc es deu poder evitar, és a dir, la cosa va com va, no? Hem arribat tard, no?, en aquest sentit.
1: Clar, el tema, sí, hi ha el tema de la gestió. Hi ha el tema de la gestió, no? Però, per exemple, nosaltres, bueno, vam estar visitant algunes zones i justament una de les zones, em sembla que era Campelles, que van caure també una gran quantitat d'arbres, de pi roig, sembla recordar, s'havia fet gestió. No... Mm. És que... No, és que arriba un...
0: Ui. Disculpa.
1: Sí, perdona?
0: T'hem perdut un moment, no sé...
1: Sí, ens hem perdut un moment, sí.
0: Deies això de paraules de la gestió, perdona.
1: No, no, que això, que justament, vull dir que... A veure, sí que és veritat que quan, si no fas gestió i tens un bosc, en diem, regular, no? Que tots els arbres són, no?, de mida molt semblant, a mateixa edat, no?, que han crescut tots a la vegada, doncs si creixen molt densos, no? Llavors, si creixen molt densos, què passa? Que han d'estirar-se molt, no? Han de créixer molt en alçada i no tenen oportunitats de créixer en diàmetre. Vale? Perquè el que necessiten és llum. Aleshores, clar, es transformen en autèntics pals, no?, amb una capçada molt estreta, que això, en principi, és el que els fa especialment vulnerables, no? Perquè tu imagines que un arbre molt primet i molt alt, doncs, és molt més vulnerable a una ventada que no pas un arbre que, no?, que ha tingut espai, que té, no?, que té un gruix de diàmetre més ample, etc., i una alçada no tan alta, no?, no tan gran. Aleshores, en principi, això és cert, però ens està passant que s'estan produint aquests fenòmens i amb grans afectacions en molts tipus de boscos, realment.
0: I a la llarga canviaran els boscos? És a dir, s'adaptaran, quedaran els arbres que potser això no han de créixer tant amunt i que per selecció natural aguantaran més les ventades?
1: Difícil. Jo en aquest sentit sí que ho veig difícil. Una cosa és una adaptació... tipus, doncs, que una adaptació a la sequera, no? És a dir, si tu tens una zona, no, que hi creixen, per exemple, el pi roig, no?, que és un típic i clàssic espècie que és especialment vulnerable a la sequera, no?, perquè hi ha moltes zones, segurament no el Ripollès, però en altres zones de Catalunya, en què estan molt al límit de la seva àrea de distribució, i aleshores tenen el problema de que si ve una sequera una mica més intensa de lo normal, doncs estan clarament afectats, no? Però clar, amb el tema del vent, aquí sí que no veig dificultats en quant a l'adaptació. Vale? O sigui, una zona que hi ha de pi roig, doncs si es va morint el pi roig i per sota està entrant roure, per exemple, que és una cosa que passa sovint, doncs aquesta substitució d'espècies ja és una adaptació natural, no?, al canvi climàtic. Vale? Sí, sí. Intentes, no?, es van substituint aquestes espècies més vulnerables per espècies que són una mica més resistents o el que sigui. No?
0: Abans parlaves d'aquesta gestió i un dels temes que es parla molt és el de la fusta, que crec que a nivell econòmic ja no surt a compte, no?, netejar boscos.
1: No, realment el tema de la fusta... és realment un problema, però és un problema que ve ja de dècades enrere i que ens ha portat a un abandonament molt important de la gestió forestal. I a vegades el que passa sovint és que, clar, perquè surtin més o menys els números, no?, els que es dediquen a aquests temes, el que fan és fer una... O sigui, treure molts més arbres dels que li tocaria per la densitat que hi ha. M'explico? És a dir, i aleshores què passa? Que si tenies uns arbres que estaven creixent molt estretets, com deia abans, i a sobre, de cop els hi dones molt espai, doncs aquells arbres estan encara més exposats a les ventades. De manera que no, si abans es recolzaven amb els veïns, doncs ara doncs no tenen aquests veïns. I això pot ser, bueno, causa perquè hi hagi, doncs, això, no?, les grans caigudes com aquestes, com les que han passat.
0: Cada any arribem a aquestes alçades de l'any, quan les temperatures s'enfilen, amb la impressió de no haver fet els deures, tot i que hem d'explicar que aquesta setmana aquí a Sant Joan comencen els treballs per fer una franja perimetral contra els incendis. Però quines serien les actuacions, no d'urgència, les que s'han d'anar fent mica en mica i per mitigar les conseqüències de l'emergència climàtica?
1: A veure, la gestió forestal en el sentit de reduir la densitat, vale, això que dèiem abans, no, però d'una manera moderada, doncs és una bona mesura de la gestió per l'adaptació. L'altra, que de fet apuntava abans, no, que aquesta substitució, no, d'espècies, si tu tens una espècie que és especialment vulnerable i veus que per sota està creixent una altra que és menys vulnerable, doncs intentar promocionar aquesta altra i anar, doncs, no, substituint una per l'altra. Aquest tipus de gestió és molt, bueno, clarament recomanable. I després una altra manera de gestionar és intentar que el bosc sigui com molt més heterogeni, en quant a estructura possible, no? Que tinguis barreja d'arbres de diferents mides, edats, etc. Perquè, clar, si tu tens arbres de moltes mides, és molt difícil que el fenomen afecti a tots els arbres i les diferents espècies per igual. Això és molt difícil. De manera que tenir molta heterogeneïtat, tant amb espècies com amb mides, i alçades, etc., doncs són maneres d'adaptar-se a canvi climàtic. No? Pot haver-hi, pot haver-hi, evidentment, afectacions, i segons com importants, però no farà, no derribarà, no matarà tots els arbres a la vegada. No? I aquí tens la capacitat, aleshores, de que la resposta sigui més ràpida.
0: Les actuacions, no sé si són les mateixes que s'haurien hagut de fer fa uns anys o si l'emergència climàtica empenya a buscar altres opcions. Em ve al cap ara també que fa poc crec que els bombers van presentar uns possibles plans o s'han començat a parlar de crear unes grans àrees de, com de tallafoc, però que implicaven fins i tot fer polígons a llocs on no n'hi ha ara. Cosa que xoca, no? Per protegir l'entorn, això hem de prescindir d'ell. No sé si ho has seguit, si ho has escoltat.
1: Ho conec poc, m'ha arribat una mica així de segones, no sé exactament, no, de si són àrees... Em sembla que sí que hi ha determinats llocs són àrees molt grans, no? les que fan aquest tipus d'actuacions. Bueno, clar, són mesures que en principi sí que han de servir, almenys han de servir per tenir zones en les quals atacar el foc, que això també és molt important pels bombers. O sigui, una cosa és que allò serveixi per aturar un foc. Això és difícil quan tenim aquests incendis amb elevadíssimes temperatures, humitats relatives molt baixes, amb presència de vent, doncs fa que un incendi doncs comença en un lloc i bueno, es pot acabar i no tinguis ni cap opció d'extingir-lo, no? Però sí que són zones en què es poden fer atacs. Atacs per intentar aturar-lo en el moment en què tens un incendi. I jo crec que la cosa va per aquí. Diria que és més un... i també de seguretat, no? Que es puguin posar en una zona que saben que, bueno, que si hi ha un incendi doncs poden escapar. Això és encara més important, no?
0: Perfecte, doncs interessant, seguirem el tema. Hem parlat amb en Jordi Vayreda, investigador del CREAF, d'aquesta situació dels boscos i d'aquesta afectació de les ventades. Moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Que vagi molt bé.
1: Molt bé, adeu, adeu.
0: I això és tot, nosaltres ho deixem aquí. Tornem demà a partir de les 3. Adeu-siau.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el nou i recent disc de Fatoumata Diawara. Seguim amb una altra descoberta del col·lectiu de Soweto BCUC. Descobrim el debut del duo Divka i el seu folklore de Centre Europa. Recomanem un concert de Tommy Guerrero a Barcelona i tenim un record per una cançó històrica de Dylan, Mr. Tambourine Man. Tot això, com sempre, aquí a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El grup municipal d'Esquerra Republicana de Sant Joan de les Abadeses va reclamar al darrer ple a l'equip de govern de Més que impulsés una renovació integral del pati de la

0: fusta apta per espais infantils, zones de sauló compactat o superfícies drenants elaborades amb materials reciclats que permetin que els infants assoleixin nous reptes motors. Aquestes alternatives permeten mantenir els estàndards de seguretat exigibles en una llar d'infants, alhora que contribueixen a reduir l'impacte ambiental i afavoreixen entorns més naturals i saludables. Més enllà de la substitució del paviment, els republicans defensaven una transformació global del pati basada en la naturalització de l'espai per generar ombres naturals, la incorporació de vegetació autòctona, la creació de racons sensorials, espais de joc lliure amb materials naturals o jardins pedagògics que permetin treballar valors ambientals i aprenentatge des de les primeres etapes educatives. L'alcalde Ramon Roquer va detallar que ja tenen un projecte sobre la taula per fer-ho realitat.
1: Precisament fa un any es va començar un projecte per modificar els elements del pati de la llar d'infants. Actualment ja la directora disposa d'aquest projecte i per tant ja tenim projecte redactat que s'incorporarà en els pressupostos del 27, bàsicament perquè aquest projecte ha arribat fa una setmana, 15 dies, i la voluntat de l'equip de govern és incorporar aquest projecte i l'execució d'aquest projecte en el pressupost del 27. Estem parlant de pràcticament 40.000 euros. De fet, el projecte pujava més, pujava uns 70 i pico, 80, però sí que és veritat que el projecte abarcava una part que anava més enllà del pati de la llar d'infants.
0: Esquerra reclamava que es prioritzés l'actuació a través d'una modificació de crèdit perquè el nou pati es pogués estrenar el pròxim curs escolar.

0: Benvinguts i benvingudes a l'Infopodcast de Sant Joan de les Abadesses. Avui és dijous 18 de juny de 2026. Soc en Joan Garcia i això és el que volíem explicar-vos abans que algú comenci a organitzar la colla per anar a sopar el dia de la Revetlla de Sant Joan, que, com la tipa de tapes, es farà al passeig. I per Sant Joan, coca de Sant Joan. I aquest any segur que molts l'aprofitaran per anar a comprar a l'Abadessa i així veure el local per dintre. Van inaugurar dissabte i nosaltres hi hem passat per saludar-los. Però primer hem anat a l'obrador a parlar amb el propietari, en Josep Maria. Josep Maria, local nou, però el mateix obrador i les mateixes màquines, al carrer Mestre Nonó.
1: Les mateixes. El lloc de sempre de tota la vida.
0: La nova botiga és més gran, hi ha més servei i noves referències. Que hi trobarem?
1: I el que s'ampliarà, bueno, és una mica la brioixeria i algun tipus de pa nou, de mica en mica, amb farines diferents. No és que es canviï res. Són altres tipus de farina per mirar de fer algun altre pa no tan vist, diguem, no, que surti d'algun normal.
0: A tu et veiem poc perquè sempre estàs aquí fent pa i ja fa molt que hi ets, oi?
1: Tota la vida. Jo vaig començar amb 19 anys d'aprenent amb en Roma, amb en Josep Roma, del Font Roma d'aquí a la plaça. No m'he mogut d'aquí, he estat sempre aquí. I és una feina que m'ha agradat sempre i sempre l'he fet a gust.
0: Doncs et deixem treballar, arribem a la plaça Major, arribem al passeig i obrim la porta del nou forn i ens hi trobem la Teresa. Teresa, com et sents amb tot això nou?
2: Hola, bon dia a tots. Doncs molt bé. Trobo que hem guanyat en botiga, que tot està més vistós, que treballem més bé, que tenim més qualitat per poder treballar més ampli. I llavors, doncs, la gent, ja tenim una clientela feta de molts anys, perquè feia 8 anys i mig que estàvem a l'altre costat, com ja sabeu, l'altra botiga vella. Però ara, amb tota la renovació i tot el que s'ha fet, doncs, ha quedat espectacular.
0: I el dia de la inauguració, com ho vas viure?
2: Bueno, el dissabte va ser un dia de més nervis, perquè entre el canvi, una cosa i l'altra, molta gent, la gent va participar molt, estem molt contents també, vàrem tenir una bona arribada per poder obrir la botiga, va ser una bona inauguració, i tothom ens ha donat l'enhorabona, i ha estat tothom molt content, la veritat, estem contents.
0: I tu com a Sant Joanina també et deu fer gràcia això d'estar en un local històric.
2: Home, molt, perquè nosaltres, clar, la meva joventut aquí era una botiga que es venien teles, llavors jo me'n recordo de l'avi que era l'amo de la botiga, com tallava la llenya aquí a la cera, que feia els estallicots, i nosaltres anàvem cap a l'escola, vull dir, esclar, tot això també. L'altre dia va venir la filla i la neta d'aquest senyor, i crec que en Fulcrà, i llavors doncs em va recordar tot això també una mica, vull dir, poder-ho recuperar i aquí en l'entorn que tenim també és molt bonic.
0: I per últim parlem amb l'Asís. Si en Josep Maria és la tradició, la Teresa és l'ofici i l'Asís és el motor d'aquest canvi i de la innovació. Ets pastisser, però també tens aquestes inquietuds per millorar i per innovar. Quin era el teu objectiu amb el local?
3: Doncs, bueno, vaig intentar que mantenia l'esperit aquest rústic, que sigui un forn de pre-Pirineu, no? Estem a muntanya, tocant alta muntanya, doncs sí que era important que hi hagués molta fusta, molta ceràmica, i que fos el principal en aquesta botiga.
0: Doncs moltes gràcies als tres. Qui vulgui escoltar el reportatge sencer el trobarà al nostre podcast. I marxem explicant-vos que aquest dissabte 20 de juny a les 6 de la tarda s'inaugura l'exposició La cal·ligrafia del temps de l'artista Gabriel Barderi. Aquesta setmana hi hem parlat, un personatge interessant, també podeu trobar l'entrevista al podcast. I això és tot, l'Infopodcast de Sant Joan de les Abadesses és una coproducció de La Veu i La Xarxa. Fins demà.

estat de neu. 7 déus per ser exactes, tots amb llargues barbes i cavallets amb trineu. Però un impuls teu, tan sols un impuls teu.

Resneu. He fet una passa, ara és un llarg viatge, he conegut a tanta gent. Un impuls teu, res més, un impuls teu. I ara rimo llunes i dibuixo estels.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El pròxim 11 de juliol, la plaça Claver de Sant Joan de les Abadeses acollirà la primera edició de la Rural Fest. Es tracta d'una fira amb més de 25 parades que tindrà productes gastronòmics com embotits, mel o formatge, però també hi haurà productes artesans com cistells o joies. Per exemple, hi haurà tallers de minerals, pedres, espelmes, així com una mostra de com es fan les botes de vi. També es faran demostracions de salers de pastors i de cuina. Al migdia hi haurà una sortida dels geganters i grallers de Sant Joan de les Abadeses, mentre que a la tarda serà el torn dels castellers de la Garrotxa, que faran diversos pilars i convidaran els assistents a participar-hi. L'esdeveniment està impulsat per Sant Joan Comerç, l'Ajuntament i la Rural Food Truck, portada per la Blanca i en Jordi. Precisament, Jordi Buixaderes explica què significa portar una food truck i quan tenen més feina.
2: Els food trucks en general, depèn de la zona, però aquí sobretot és poder, després de Setmana Santa comences i vas agafant el ritme i diem a finals de maig fins a octubre és la temporada alta de food trucks en aquesta zona. Després, evidentment, doncs, pots buscar-te la vida cap a estacions d'esquí o pots buscar-te la vida. Seríem events, en festivals, en fires, el gruix gros sempre sol ser ara. Tot això és el que dius tu, que cada dia és diferent, perquè vulguis donar la rutina que teníem amb el bar. Pobre és una mica rutina, diguem, mateixos clients, mateixes històries, molts cops, moltes hores perdudes, has d'estar moltes hores allà dins, i amb la fotografia hi ha molta feina de búsqueda de fires, de búsqueda de béns, de preparar-ho, de comercials, de tot això, però quan vas a la feina sí que realment també viatges molt, que doncs, ens hem ficat com un radi de 4 hores 5 màxim, però viatges, sí que arribes a un lloc, coneixes gent nova, sempre.
1: La Rural Fest també tindrà servei de barra i espai gastronòmic, un servei de pintacares i activitats infantils tot el dia. I a partir de les 8 del vespre hi haurà tardeig amb DJ Gàrcics.

0: Cada dissabte a les 6 de la tarda i dilluns a les 8 a la veu de Sant Joan,
1: Vampiresados,
0: el programa de música més o menys independent d'aquell que s'autoproclama com el pitjor de jockey del planeta Terra i que setmana rere setmana explica anècdotes infumables de quan era jove, que segons ell encara ho continua sent, que hi ha gent que no el saluda pel carrer i altres històries que no interessen absolutament a ningú.

Compte, el mosquit tigre ja arriba. Els ajuntaments portem a terme programes per controlar-lo, però cal que a casa teva tu també hi participis. Com ho pots fer? Buida i posa cap per avall els recipients que puguin tenir aigua. Elimina els punts d'aigua innecessaris i tapa hermèticament els dipòsits i bidons d'aigua de rec. És un consell del programa de vigilància del mosquit tigre.

0: Hola, busques una telefònica alternativa a les grans? Doncs passa't a Vera, l'operador de veritat. T'escoltem, t'impulsem i et portem fibra, siguis on siguis. Vera és un operador honest i real que connecta Catalunya i la seva gent. Contracta fibra, mòbil i energia a somvera.cat.
1: L'agrupació sardanista de Sant Joan de les Abadeses ha volgut fer arribar el següent missatge a tots els oients de la veu de Sant Joan. Volem expressar el nostre més sincer agraïment per totes les mostres d'afecte, suport i estima que hem rebut arran de la tan sentida pèrdua de l'Assumpta Roura i Mas, presidenta de la nostra entitat. L'Assumpta ha estat un referent indiscutible per la nostra associació i per al món sardanista. La seva dedicació, compromís i estima per la sardana deixen una empremta inesborrable entre tots nosaltres. Gràcies a tot cor per l'acompanyament i l'escalf que ens heu fet arribar a aquests moments tan difícils.

Aquesta setmana al Mixtures comencem amb el nou i recent disc de Fatoumata Diawara. Seguim amb una altra descoberta del col·lectiu de Soweto BCUC. Descobrim el debut del duo Divka i el seu folklore de Centre Europa. Recomanem un concert de Tommy Guerrero a Barcelona i tenim un record per una cançó històrica de Dylan, Mr. Tambourine Man. Tot això, com sempre, aquí a la veu de Sant Joan, els dimarts a les 8 del vespre i els diumenges a les 10 del matí.

0: La veu de Sant Joan. Serveis informatius.
1: El bar del pavelló Merceguis de Can de Bànol està tancat des que van començar les obres de remodelació de l'equipament esportiu a principis del 2018. Gairebé han passat 8 anys des de llavors i no s'ha aconseguit reobrir, però això podria revertir-se. En aquest mandat es van impulsar fins a 2 concursos públics per licitar el bar. El primer va quedar desert i el segon l'havia guanyat una persona que a última hora va fer-se enrere. Fins ara l'Ajuntament demanava que el concessionari equipés l'espai amb els estris bàsics i fes una inversió que rondava els 17.000 euros més l'IVA. I a canvi, no havia de pagar el lloguer del bar. A la gent els espantava la inversió inicial i el plec de condicions, però ara han fet un canvi i creuen que la situació canviarà. Així ho explicava el regidor d'Esports, Francesc Puig, de Sumem per Can de Bànol Junts, al ple de dijous.
2: 66.000 euros la subvenció global.

l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

0: Cada matí els experts hi passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Laia, què ha passat avui amb el tren?
2: Mira,
1: per què has arribat a aquesta hora?
2: El mateix de sempre. Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. Atès... És que em canso estar jo d'explicar-ho.
1: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
2: No, digue-m'ho tu, perquè de veritat que estic desesperada.
1: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
2: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
1: Ah, és el primer.
2: Clar, agafa'm el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
1: Segur que...
2: T'ho juro, t'ho juro.
3: Bueno, vale, vale.
1: Ara miraré el tren.
2: Sabré jo que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
1: Ara miraré.
2: Va, fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
1: Diu mansplaining.
2: Que et foll...
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

decide which shirt goes with which skirt.

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el
0: cinema. A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotimer, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys.
0: I a les 11 de la nit, el Fotimer, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

0: I think I might.
1: A ICAT, cada migdia us proposem fer una pausa. Temps per a l'actualitat cultural, la conversa, la reflexió i també per la música. Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla. De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT.
2: M'he cansat de tants mals de cap, ja no sé on vaig, però m'és igual. Deixar-ho córrer no està malament.